A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Escolta, Zicat.

0: Escolta, Zicat.
1: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

No sé per què, perquè trobo tant pressió i a la vegada, curiós, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

el papà. La 31. Això és la R, som la família. No hi ha confusió. Obsessionat d'aquesta vida, jo sóc el dit de roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida. Una hook és bonica,

de tribuna. Bitch, spicy tuna. Estem picants, no deixem ni una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. I em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan anant al govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

0: I think I might.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.

0: diga mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!
0: Labubu. Yeah.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar el suborn.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de la NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la conferència est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026. Marta Viana, molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, quan ho direm, això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare
0: meva. Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com
1: doncs
0: ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Quedem 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps. Va, avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
1: Una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: és Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way, que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes. 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Ah, jo, el Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: però
2: l'afrontarem amb optimisme i alegria, perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't nota.
2: Estic Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, l'actual. Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim,
2: per això, per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot l'estiu. Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també ets generós.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tots contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info, de les joies de Zapatero.
2: Què et semblen?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà?
2: Sí.
0: Totes les proves a dins d'unes bosses.
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Bona anàlisi. Vols venir a l'àgora, amb la taxadora.
0: Sí, m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: De portes en fora,
2: de portes en fora, exacte. Sí, posa un collaret i ja d'aquí problemes.
0: Exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2:15 del matí, Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món, o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matina hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure...
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs, en principi, l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. Que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha aconseguit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament, a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com als Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres. Poden fer-ho un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut, ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i, sens dubte, contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Va, molt bé.
5: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica bé. Es diuen Jocs Millorats, són una mena de Jocs Olímpics que es fan a Las Vegas amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'un i do, està permès, i es veu que hi participen doncs medallistes olímpics que no tenen res a fer, que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant que... Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadet,
0: Ara torno a estar l'altre.
5: Torno a estar enganxadet, a veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs no anava dopat. I darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
5: I clar,
0: més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Donald Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No saben on fotre els diners. Com pugen, eh?
0: Seria només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Clara, il·lumina'ns, per favor. Una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el sistema situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món complicat que tenim, amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i, si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no? A mi m'encanta.
0: Jo que te'n posava al càmping i feia una mica de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta. És molt de càmping.
0: És molt de
5: càmping. I s'acaba desfent tot, també us ho dic. Sí, però m'agrada.
0: T'agrada aquest olor?
5: Com una olor com mig de sauna, mig de tòxic, m'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que estranya que ets. A vegades tens uns cops amagats que jo... O sigui, mig tòxic, mig de sauna t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira...
0: Bé.
5: M'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
7: Muy contento, muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos, es muy fuerte, muy fuerte.
8: Ha sido muy aplaudido, pues, esas palabras, ¿no?, entre vosotros, entre Javi y...
7: Bueno, claro, ya sabes. Ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Home, i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, a l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat. Per tant, només els hi falta aterrar
5: el
0: Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser. Jo ara no, però en un temps.
0: No,
5: jo
0: home, no.
9: Els he vist, us he de dir, molt desconnectats. El Javier Calvo està molt desconnectat.
5: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys ja, masses anys, ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot
5: no
0: dit i tot.
5: Però no ho sé, no ho sé.
0: Llepat.
5: Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
9: Por interés te quiero, Andrés.
0: Sí, altres, m'he dit els populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
9: El Calvo està fatal.
0: Ja
5: bueno, està molt punxat. Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. També, el cor també batega a Batgeu.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és el moment en què Batgirl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la i, de fet, ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat, explica que, a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia, i ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt. Diu: aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Batgirl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes, i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi, també, quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Batgirl parlar de Bad Bunny. He recuperat un tall d'una entrevista que Batgirl el mes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Oh. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
9: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny, on fa 10 concerts.
2: 10 concerts, una residència.
9: Ja veuràs, les casites ja no hòsties... Ja.
2: Allà,
10: Allà anava a dir el famoseo de Madrid pot ser tremendo.
11: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant i tampoc ningú ha demanat massa més, però ja, allà ja et dic jo que serà los es juegos del hambre, los juegos del hambre per estar a la casita de Bad Bunny.
0: I mira que ràpid que passa el temps, que en 7 minuts arribem a 6:15.

0: la música de Pet Sounds, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio, també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda, Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música, fins que doncs va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk, i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si The Pet Sounds connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament, i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que, clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, juleu-vos. Estigueu tranquil·lets, nois.
0: I a més a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
3: Sí, això per això hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que ja encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
3: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida, arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51. I a cop de ventilador arriba al 67, Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que, tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Digue-la, 4 minuts, 2:15 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio, i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso, també, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol treure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutra, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig amb 34,8 graus. A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. I encara ens queda.
1: Sí.
0: La ciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies, un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual l'UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs amb banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar, encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i El Periódico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus mangats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i els seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica. No refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els accessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitabilitat.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periòdico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital. És com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Llegim OK Diario, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: ja està.
8: I això d'on ve?
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística del Club Natació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali. Una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha aconseguit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciutat Real, Còrdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Ranz, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant, això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
6: Demà s'estiu i tot. Podríem arribar.
0: No. Aquí no ens... tenim la Marta Miana i a mi no...
6: De les setmanes més càlides.
0: I espera't, Nosaltres feliços. La gent devem rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior, i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I en 5 minuts arribem a 6:45 del matí amb la Marta Viana. Com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què em sorprens avui, Marta?
9: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Que estàs.
9: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
0: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
9: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: Ara aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia entre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. És Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana. Es veu milions i milions de seguidors. Ja va actuar el 2022 a la sala Rasmatas de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglau, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fem camí ja cap a 6:15 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I també avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: ¿Qué queda de la época de Pata Negra, de Veneno, de las juergas y las marchas de aquellos tiempos?
5: Pues queda para nosotros y...
4: ¿Y las juergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros y ya eso no nos lo va a quitar nadie, eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten los bailados.
5: Que nos quiten los bailados, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas, por ejemplo, con el Kiko, yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos con otro y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época de Veneno, pues fue la época de Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Que creamos música y pasándolo muy bien y ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins.

0: Alghero, Val d'Orcia, Montepulciano, Chianti, són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
2: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De
1: sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
2: No, s'ha d'escopir.
1: No, sí, clar.
2: Ja ho sabem.
1: No, no, escolta'm, anar fent amb moderació.
2: I alegria.
1: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li van trobar. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el Papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'ha estat descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després amb Xavi Sala Martín comentarem l'actualitat econòmica i a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després reu una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
1: Doncs estupendo. Com sempre, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Maiol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix. També la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
2: avui és Mariol. Molt fàcil.
1: Sí,
2: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
1: Va, anem als presidents catalans, clar.
2: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
3: Això va, que en Elias vas dir ahir que ho sabies.
1: I no ho vaig mirar, a més a més, que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
3: L'espanyol era en 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
1: Una mica més, jo diria.
3: Més?
1: 100.000.
3: Va, més.

0: euros. Però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
1: Molt bé.
0: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració d'Enagas. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
1: El que hauria de ser.
2: Home, què menys. Això ens sembla molt bé. Molt bé.
1: Els catalans, és que de veritat, eh? Com som?
2: Com som els catalans?
1: Apel·la, tu. Treballes en un altre lloc?
2: Fora.
1: Una empresa privada? Fora. Està bé.
0: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
2: Sí, no, hauria de ser normal.
0: Si tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
1: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
0: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
1: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó. Home, encara...
0: Havien els camps rasos, rasos.
1: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Gyal fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
3: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Estàs confonent correlació amb causalitat.
2: No,
4: és un problema de primer de filosofia de lògica de la
2: ja
4: Unilla.
2: Que és el mateix que la IA.
4: Que tots els pobres siguin delinqüents.
5: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
6: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
7: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
8: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
9: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
3: Amb Ricard Ostrell.
10: Em van passant coses.
9: Sí.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
3: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
12: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
3: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
13: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
12: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
3: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
16: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
17: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
18: Com volguem dir si volien aprendre algo.
17: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, va quedar així.
19: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Els matiners.
18: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
1: sí?
18: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquest
2: moment.
18: Molt bé! Feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
1: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
18: Perquè sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
1: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
1: Vinga, va, que a mica, com sempre, a poc arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per Col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
6: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana. Que si per aquí vitamines, que si per allà bot, m'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una

0: mica otra vez a les dones primes de forma extrema.
1: Una mica artificial, fins i tot,
0: no? Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
1: Persones
0: que tire, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí. Actrius, la Montse Guallar, sí. Que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
1: Sí, sí.
0: A mi això m'interessa.
1: La Carulla fins l'últim dia.
0: Ai, la Carulla.
1: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
0: Ja, se m'ha posat la pell, és que, clar, va ser la meva primera àvia.
1: A mi em van dir que em posés Botox, perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't Botox. I saps què vaig fer?
0: No.
1: Em vaig posar ulleres.
2: I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un t'hauria... No tindria ni per què, no sabria ni per què amagar. En tot cas, de poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio, col·lapse amb Jordi González, a través de 3CAT. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta la història de Bad Gyal.
3: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él, y yo no era de ese team, pero sí es increíblemente sexy y guapo. Y viste bien, y huele bien también. Y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona, pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también qué es la cultura, qué es Puerto Rico, qué es el reggaetón y qué es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
2: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal una vegada més, que és que cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta, m'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa, Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia, matinera. Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants, tot això ja està...
4: Tot això està a punt. A punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
2: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
4: Doncs ara és
2: 2:45
4: de la matinada.
5: Mare
2: de Déu, santíssima. Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar a aquesta hora?
4: Bueno, com que vinc bastant a la vora, em llevo les dues. I surto amb les miralles a la cara i sense prendre cafè, correrem cap a la feina.
2: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no entenc, Ariadna?
4: I tant, total.
2: Clar, perquè...
4: Per mi, si és el dia.
2: Clar, si et lleves aquestes hores, a quina hora marxes a dormir?
4: Doncs entre 7 i 8 de la tarda.
2: Encara dorm, però sense migdiada ni rep al mig?
4: Sí, la migdiada sempre cau.
5: Perquè... És inevitable.
4: Sí, no aguanto.
2: I no sé si és migdiada molt perillosa, perquè a vegades nosaltres ho comentem amb l'equip del programa, que hem de vigilar, que has de controlar la migdiada, que si te'n va una mica de les mans ja has begut oli.
4: En el meu cas no, perquè no sé què em passa, però jo dormo a sa dreta. Jo puc dormir a 9:30, despertar-me a les 6 i a les 7 anar-me a dormir.
2: I això fem de dilluns a divendres, Ariadna?
4: De dimarts a diumenge.
2: Uf, Déu-n'hi-do, també.
4: Déu-n'hi-do. El cap de setmana és quan és més dur, perquè hi ha més feina.
2: Okay. Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge, tarda, dilluns, que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
4: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... Ara, veient com estan les carreteres, un diumenge, horrible, no sortiria.
2: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
4: Correcte.
2: Molt bé.
4: El dilluns és fantàstic.
2: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
4: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al forn.
2: Home, molt bé.
4: Us molt de tenir.
2: Molt bé, sí, senyor, molt bé.
4: Gràcies.
2: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
4: Igualment.
2: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
6: I bona hora.
2: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. És cada dia m'hauries d'explicar una microhistòria.
6: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
2: No m'ho diguis.
6: Bastant bé, sense el gall.
5: Home, clar.
6: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que les galls se les muntava i llavors totes les plomes de l'esquena els havien saltat.
5: Què dius? Que agressiu.
6: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
2: Però, Eloi,
6: i,
2: però una cosa,
6: ja
2: és a dir,
6: observant a veure què passa.
2: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
6: N'hi havia tres, en tinc quatre gallines.
2: Sí?
6: Hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
2: Sí?
6: I una altra així mig.
2: Pobres, de veritat.
5: Però pelades, pelades, sí. Les tres que tenies.
6: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà on el gall enganxa les
2: marcava
6: potes, per enganxar-se, doncs allà és on quedaven pelades.
2: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
6: No, crec que ponen els mateixos ous, però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar, que està com més descol·locada.
2: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
6: La que no pillava. La que no pillava.
2: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella, clar. És que
5: el silenci.
2: La vida és això, eh?
6: Exacte,
2: és que les històries funcionen així. Veus? Ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades.
5: Fins demà.
2: Gràcies.
6: Adéu, Marta. Adéu,
2: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
6: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
2: Déu-n'hi-do.
6: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 a les més altes a Ponent, més de 30 a la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
2: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
6: Adéu-siau, fins ara.
2: Bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons. S'engega el Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu un bon dimarts.
7: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pa.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Laia, ens volies apuntar al paper que té la Xina, la gran potència mundial, sobre l'Àfrica.
1: Sí, volia aprofitar per posar aquest apunt, no?, una mica de... per veure, donar-nos en de com la Xina, aquesta nova potència mundial, que això ja és innegable, doncs com també està tenint un paper tan protagonista a l'Àfrica, on s'ha especialitzat, atenció, a construir-hi ports comercials. Una mica amb aquesta idea, com els grecs van fer al començament de la seva expansió pel Mediterrani, alguns segles abans de la nostra era, i anaven anant a un lloc i els agradava i posaven un port per començar a teixir aquesta xarxa, doncs crec que és una mica el mateix que fa la Xina. Sí. Ara mateix estem parlant d'un terç dels 231 ports comercials actius del continent africà, segons un informe de SBM Intelligence, que és la principal empresa d'investigació geopolítica de Nigèria.
2: Un terç són controlats pels xinesos.
1: Un terç són controlats pels xinesos. Sí. És una presència significativament més important que el que tenen els xinesos en qualsevol altre lloc del món, eh? Per exemple, a Amèrica Llatina o al Carib, doncs hi ha 10 ports construïts o operats per la Xina, o als països asiàtics, doncs n'hi ha 24. Per tant, estem parlant d'una xifra molt important. Tot i que, a més, els governs africans conserven en alguna part la propietat dels terrenys, sí que, com deies, el control ha passat a actors estrangers, en aquest cas xinesos, i privats. Els economistes diuen que això podria impulsar el volum comercial xinès encara més dels 350.000 milions de dòlars, que són els que van tenir l'any passat les relacions comercials Xina-països africans. Perquè al final els xinesos veuen en els africans els seus clients potencials, com la resta del món, hem de dir, i també els seus proveïdors principals de matèries primeres, per tant és normal que vulguin establir doncs, ports i acords comercials. Però no és només això, perquè l'estratègia geopolítica també sembla que hi jugaria un paper clau, perquè aquesta expansió converteix els ports africans en peces clau per introduir ja la seva influència geopolítica dels xinesos, davant de, sobretot, possibles bloquejos. Al final, l'economia de la Xina, la planificada, això que els fa aquests plans quinquenals, els permet anticipar-se a coses que passaran al món, tipus el tancament de l'estret d'Hormuz, aquesta guerra, Iran, Estats Units, Israel, tot això, aquest tancament els xinesos una mica ja l'havien previst i per això instal·len tots aquests ports a l'Àfrica, perquè diuen a mi que no em puguis fer un estrangulament i jo em vegi que m'interrompis tota la meva economia sense jo haver estat actor i part en aquest conflicte. Per tant, ells eviten això construint-se unes rutes alternatives per tot l'Àfrica. De fet, fins i tot ha passat ja que un port dels africans inicialment construït com a port comercial s'ha convertit en la primera base militar a l'exterior de la Xina. Per tant, sí que és interessant anar veient com van fer de la seva, com sempre, no?, els xinesos, però sempre per evitar tot el que va passar al món.
3: Els experts i cat.

0: que s'identifica directament amb la música d'arrel és la de Titana. Aquesta cantaora tradicional valenciana publicava divendres el seu segon àlbum en solitari, titulat Llum.
1: Sí, diu el crític especialista Josep Vicent Fratxina que és una col·lecció de cançons ara agafades del rebost tradicional, ara inspirades en els seus codis expressius, perquè no sabrem distingir-les. És a dir, són algunes, vaja, per celebrar l'alegria col·lectiva que es convoca quan la música puja directament des de l'arrel. I és que la Titana recorre en aquest disc Llum el bo i millor de la música popular valenciana, perquè hi posa fandangos, hi posa jotes, hi posa seguidilles, cants de cega, romansos, cançons de bressol i també, a més, amb algunes col·laboracions. Aquesta que ara us punxem, per exemple, és Romans a l'Espardenya.
2: Un remat!

0: digueu que no té aquesta veu magnètica, és preciosa.
1: Ostres, si no l'heu descobert, de veritat, eh? Doneu-li una mica de, no sé, l'oportunitat d'entrar a les... És que us entrarà per tots els pols de la pell, la Titana.
0: Sí, és espectacular. I si voleu veure-la en directe, doncs mireu, el 30 de maig serà el Festival Música i Lletra de Xàtiva i al Palau de la Música de València, el 5 de juny.

0: efectivament, des de la perifèria, des del Baix Llobregat, aquesta formació d'arrel, han publicat el disc Folk d'Extraradi. També existeix, Sergi?
1: Doncs sí, el jove quartet format, entre d'altres, per la Laia Gluck, que potser us sona perquè és la grallera que participa al programa La Renaixença de Catalunya Ràdio, acaba de publicar un disc que reivindica els marges com espais de barreja, resistència cultural i noves tradicions. És un treball que ve de la música popular dels Països Catalans, però que dialoga constantment amb les sonoritats i les cultures que conviuen als barris de l'extraradi contemporani. El disc viatja des d'un vals jota dedicat a la perifèria, aquest que sentim, fins a jardins cremats, però encara plens d'esperança, des del crit de Marcel i Guerra, de qui busca un futur millor, doncs fins a la ràbia de les injustícies socials i l'especulació, o al camp contra el turisme. Aquí

0: És un disc molt ballable.
1: És
0: perquè
1: molt xulo.
0: És evident que hi ha vals jotes, pas dobles, vull dir que ballareu molt amb aquest disc, però a la vegada hi ha aquesta sàtira, no?, aquesta ironia amb la qual,
1: crítica,
0: doncs...
1: Aquesta crítica que ens agrada.
0: Tiren una mica i, escolta, una gralla molt ben tocada. Per tots aquells que diuen, oh, una gralla, us petaran les orelles. No, la gralla es pot tocar si es toca bé. I la Laia Gluck la toca molt i molt. Super bé.

0: A l'hora del conte, Laia, anem a l'hort amb aquest conte d'Insta que es diu The Green Fork, la forquilla verda. Per què ens el recomanes?
1: Us el recomano perquè trobo que és un conte que conjunta molt bé els comptes de receptes amb els comptes de consells per l'hort. És a dir, és una persona, es diu Amanda, que a més, no cal dir que té una mirada molt ecològica, molt saludable, que fa tot el tema doncs, de l'alimentació. I per tant, ella conrea els seus propis aliments i per tant ens dona consells per l'hort i després, sobretot, potser ens fa moltíssimes receptes saludables, a part de consells més enllà, doncs, per exemple, en vaig seguir un per guardar llavors, ens explicava com guardar llavors de la carbassa d'un any per l'altre, etc. Mira, si voleu, us poso un fragment del post que fa donant consells per fer el vostre propi hort.
2: Si t'agradaria tenir el teu propi hort ecològic i no saps ni per on començar, avui et porto els 10 consells pràctics que més m'han servit a mi en els 4 anys que porto. En primer lloc, assegura't que tens un espai òptim amb les condicions adequades. Pots anar a aquest vídeo que trobaràs en el meu perfil on t'explico tot això. En segon lloc, utilitza planters en lloc de llavors, sobretot al principi, ja que és complicat aconseguir les condicions adequades.
1: Vale, veieu, una mica és el seu estil així divulgatiu i tal. A mi m'agrada especialment el tema de les receptes, perquè recordeu, segur que n'hem parlat alguna vegada, la croqueta de xocolata que sempre va a dolços sanots, com el seu llibre diu, doncs aquí igual, aquí de Green Fork sempre ens fa la versió saludable de receptes, algunes conegudes, altres menys, però per exemple tenim des d'unes creps de remolatxa i xocolata que ja no t'agafen doncs, tant de farina o tant de gluten, o per exemple doncs unes galetes de plàtan i xocolata, però per exemple coses tan difícils de fer, aparentment com el pa casolà de Sant Jordi, perdoneu, el pa de Sant Jordi el fa de manera casolana, és a dir, bastant difícil, o rotllets d'aquests de cuina oriental fets amb paper d'arròs.
3: Mira, m'has cridat molt l'atenció amb això del pa de Sant Jordi casolà.
1: Sí, doncs sí.
3: No me l'esperava, aquesta.
1: Explica com fer-ho. Ja us dic, la gràcia per mi és agafar productes saludables, que molts són de l'hort i altres no, i en fa doncs, receptes que són superatractives. I a vegades també fa consells d'aquests com per una vida saludable. Per exemple, diu, si tens un dia com molt esportiu, una dieta òptima seria aquesta, no? És a dir, a mi m'agrada perquè dona realment molts consells. Per exemple, ahir va ser la marató aquesta, no era marató, la cursa Diagonal de Barcelona, que molta gent va córrer per aquí, per la ciutat, doncs ella diu, per exemple, organitza els teus àpats per una mitja marató, vull dir que et dona com consells per afrontar situacions doncs, saludables també, com pot ser doncs, esportives, per exemple. No? Es diu The Green Fork a Instagram, té de fet més de 14.000 seguidors, vull dir que caram, segur que molts de vosaltres ja la coneixeu.
4: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida. Intentaria

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, una web, atenció, no parlo d'una app, ni una tendència, ni una xarxa social. Una web que he vist molt comentada les últimes setmanes o últims dies.
2: Últims dies.
1: És la que ha dissenyat, de fet, un periodista per fer-nos un mapa interactiu de les terrasses de Barcelona. És a dir, època de Terra Feo.
2: Exacte.
1: I aquest web pot ser molt útil i m'ha fet gràcia perquè feia temps que no veia gent comentant una web i nova i el servei que et dona.
2: És que el trobo espectacular. Suposo que he tingut a veure la intel·ligència artificial o no, m'és igual, però realment com una persona, així com qui fa avui he esmorzat un croissant, diu, he fet aquesta web per si algú interessa. No és allò de tinc un projecte que fa 4 anys que estic fent. No. O sigui, mireu...
3: Costa tant fer un croissant com una web?
2: No ho sé, jo crec que molt més una web que un croissant, i més com aquesta, perquè com diu en Roger, et situa totes les terrasses de Barcelona, però és que no només això, sinó que ens diu, a l'hora que hi volem anar, si tenen sol o si tenen ombra.
3: Oh, és meravellós, això.
2: És meravellós.
1: O sigui, hi ha una part astronòmica, també, en aquest sentit, eh?
2: Totalment. Ah. Mireu, llegim el time out, per si voleu l'enllaç.
1: Vull saber, sí, la URL, sisplau.
2: La URL és Josep Moraga. És que és complicada, eh? És complicada, per això us dic que aneu al time out que et donen l'enllaç. Però si no, mireu, josepmoragas.gitub.io /terrassesbarcelona.
1: Ara us la poso al grup de WhatsApp.
2: Sí, millor així, aquest perquè és que és complicat.
1: Es diu igual que el militar del 1714, no?
2: Sí, exacte. Sí, però en aquest cas és un periodista.
1: Sí, Josep Moragas.
2: Doncs mireu, efectivament són les si poseu a Google probablement Terrasses Barcelona sol i ombra, doncs també ho trobareu. Però mireu, jo m'he fixat en les que tenim aquí al voltant, per si algun dia tinguéssim la meravellosa sort de tenir temps d'anar a esmorzar en una terrassa, que no passarà. Però mireu, he mirat i aquí al voltant d'on som nosaltres... He posat a les 10, que és l'hora que acabem el directe.
1: Sí.
2: Doncs mireu, tenim un parell de terrasses que ens detalla que tenen ombra per edifici.
3: Per aquest moment, què estem buscant? Ombra o sol?
2: Una terrasseta. No, bueno, no ho sé, el que vulguem. Jo dic el que hi ha.
3: Sol. Clar, jo soc més de sol, eh?
2: En tenim un parell, en tenim quatre, bastant a prop, que tenen ombra per edifici, concretament, i si hem d'anar a buscar una terrassa amb sol i hem d'anar una mica més enllà, però vaja, res, al final del carrer, eh? En tenim una que té sol i també tenim dues que tenen sol a la banda aquí al cantó diagonal. És a dir, és veritat que si ets a la diagonal, té més sol que no pas en els carrers més estrets on a les 11 del matí o a les 10 del matí encara hi pot haver ombra d'edificis.
3: Acabes de dir ombra d'edifici. És que et detalla si és ombra d'arbre o... Per favor.
2: Va, detalla sol directe, sol parcial, ombra d'edifici, pendent, però no n'hi ha cap, de pendent, estan totes aquí.
3: Bueno, pendent afecta d'aquella manera, no? Pendent.
2: O nit, que entenc que són terrasses que només obren a la nit i, per tant, doncs no ens pot detallar el tema.
3: Però hi ha alguna que digui si hi ha ombra a la nit?
2: No. Tu has de posar la data, l'hora en què vols, perquè, bueno, i la data també, perquè, és clar, hivern-estiu és diferent. Poses la data i l'hora en què vols assistir a aquesta terrassa i, com a dada que no necessitaves, però que te la diu, és l'hora en què surt el sol i l'hora en què es pon el sol. I, per tant, en aquesta hora et diria que a les 10 del matí hi tens sol de migdia que et prové del sud. És fantàstic.
3: Hosti,
2: tota aquesta
3: guapo,
2: informació.
3: Això.
2: Vaja, m'ha encantat. A més, estem parlant que hi diu totes les terrasses que hi ha a Barcelona i et diu que ara mateix, per exemple, hi ha 6.899 terrasses a la ciutat amb sol, 6.879 i amb ombra d'edifici 20. Cosa que m'estranya una mica que només hi hagi...
3: Molt poques, no?
2: Sí, i de nit, zero. Bé, aquesta... L'última és la que em sona més estranya, però la resta...
1: Em sobta una mica això de l'ombra d'edifici, perquè és ombra.
2: Ai, mira, pots filtrar per barris, eh? Pots filtrar, filtres, i llavors pots filtrar per barris, pots dir Hostafrancs, i t'ensenyen totes les terrasses d'Hostafrancs, i si tenen sols, tenen ombra.
3: Però escolta, de 6.000, que només n'hi hagi 20 que tinguin ombra, a aquesta hora?
2: No, però això... No, això no és aquesta hora, això és com en genèric.
3: Ah, val.
2: I ara, per exemple, d'Hostafrancs em diu que no n'hi ha cap que tingui ombra d'edifici. Mireu-vos-ho perquè podeu veure les terrasses del vostre barri, és fantàstic, només perquè per localitzar les terrasses ja em sembla diví, però és que si a sobre vols veure si tenen sol i ombra, doncs fantàstic.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Parlem de llibres, un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies. És el debut, l'erupció de l'escriptora catalana Edna Miró. La seva protagonista, l'Amèlia, un personatge recent llicenciada en estudis literaris, segur que en coneixeu alguna així, si no us presento a 24 dels meus amics, l'Amèlia, dic, creu que té una crisi espiritual, tot i que, pobra, d'espiritual no en té res. Ella, l'Amèlia, i els seus suposats amics i suposats nòvios o amants i la gent que la rodeja, a priori, Laia, molt cultes i intel·lectuals, són realment una teranyina d'interessos que l'autora esguerra. Per entendre'n, són tots joves culturetes de Barcelona, ok? Us els imagineu, no? Ocupen espais, no ja el CCCB o la Filmoteca, no, estan molt vistos aquests, Van a buscar espais més enllà, La presentació del llibre de tal autor, la inauguració de l'expo de no sé quin artista, a veure si no sé qui veu que jo hi he anat i a veure si s'atansa l'altre a parlar amb mi, perquè no aniré jo a parlar amb l'altre,
2: Hi ha una mica de sobre, miren tothom per sobre l'espatlla,
1: La protagonista fins i tot assisteix a una... Hi ha una escena que m'ha encantat, que va a una xerrada sobre la història del clavegaram, que jo al principi m'he dit, ostres, pues, no sé, jo hi aniria, a mi em mola el rotllo, no?, la cloaca màxima, totes les estructures subterrànies de clavegueres. Bé, el tema és que és un llibre, Amèlia de les Camèlies, que a la primera pàgina ja m'ha enganxat, aquesta novel·la que l'autora presenta com una gran sàtira.
3: Però el que m'interessa a mi és concretament la facilitat amb què un cop t'adscrius a aquests espais quedes absorbit per aquestes dinàmiques. Llavors tu també formes part d'aquest escenari. I allò que fa que la literatura sigui interessant precisament és l'ambivalència. I trobo que aquesta novel·la té molt d'aquesta ambivalència. D'una banda tenim personatges que busquen l'aparença, però de l'altra utilitzen aquesta aparença com un escut. I els meus personatges, en aquest sentit, són fills del seu temps. I així ho defenso i així ho han de ser si volen ser vius. I com a fills del seu temps, tenen por a ser fidels ells mateixos, perquè ser fidel a un mateix implica trencar molles de pensament, pautes preestablertes. I en el moment en què tens aquesta por, estàs renunciant a l'originalitat. I clar, això al final és una piconadora de la realitat, és sebollir la persona real rere la façana. I és això el pinyol que em preocupa.
1: Si vols, Laia, també salseo, xipeo, opinar sobre quin noi li convé més a la protagonista. Amb quin noi s'hauria d'enrotllar o no tant. Això també ho tens en aquest llibre. Si hauria d'anar a aquella festa o muntar-ne una ella.
2: Si són gent jove, anant a llocs d'oci, és indestriable.
1: A més, que sé que et mola, hi ha el personatge que és un nepo bé, el nepo nòvio de la protagonista, clar, és fill d'un editor.
2: Clar.
1: I ja té el camí una mica llaurat. I llavors hi ha l'altre noi que no ve d'enlloc, no té una família culta i que s'ha llaurat el camí ell mateix. Aquest molt més tòxic que l'anterior.
2: Sí.
1: M'encantarà quan te'n llegeixis que em diguis amb qui s'hauria d'embolicar l'Amèlia.
2: D'acord.
1: Un llibre que és sota una crítica del món cultural català i que m'ha atrapat com el guanyar i el perdre són claus en com es relacionen efectivament aquests personatges i com l'autora també fa servir, com tu, Laia, que deies el verb llenegar divendres quan parlaves a Jardins.
2: Deia es llenegar, això.
1: Bé, l'Etna li diu llenegar. Bé, i crec, oients, que us passarà com a mi, que en lloc de ridiculitzar aquesta protagonista, l'Amèlia, tan preocupada per les aparences, en lloc d'odiar-la o de fiscalitzar les seves performances i el seu postureig, us direu, jo també n'he fet moltes de les coses que fa aquest personatge. És una més de nosaltres. Jo vull que l'Amèlia de les Camèlies arribi a un clímax i passi a ser l'Amèlia autèntica i deixi de dir xurrada sobre rodoreda que no ha entès del tot.
3: Sí, l'Amèlia és una més de nosaltres. Però saps que he arribat fins i tot a pensar que l'Amèlia no només és una de nosaltres, sinó que és una mena de transsubstantivació de tots nosaltres. Un ésser social que hem anat tessalant com una mena de dimoni del nostre inconscient col·lectiu, no? És aquesta ventrilòquia del món cultural i l'Amèlia és aquest mirall de format que alhora personifica un seguit de dinàmiques que altrament estan escampades, estan dissoltes i l'empatia que tu comentes envers l'Amèlia és clau, perquè si l'Amèlia se'ns fa antipàtica i ens exaspera, també és perquè d'alguna manera activa la nostra necessitat de salvar-la de les trampes que es va autoteixint, no? Sempre està a un centímetre l'Amèlia d'aquesta salvació i a l'últim instant se li fa escàpula, li llenega, no? Perquè justament ara el món en el qual viu és més fàcil persistir en la ficció que no pas acceptar una realitat diferent. Crec que la manera manera com es plantegen les relacions d'aquests personatges fa que mots com guanyar i perdre siguin evidents. Totes les relacions que mantenen aquests personatges són en funció de la seva façana, de la construcció de la seva imatge. I, per tant, una cosa tan, entre cometes, autèntica com l'amor no permetran que els desfaci aquesta construcció. El que m'interessava precisament és que l'egoisme es filtra arreu, fins i tot en relacions afectives. La intimitat recula justament quan l'egoisme es va menjant el que seria el seu terreny. No veiem l'altre com una persona, sinó que el concebem com un complement, algú que va a favor, que va en contra, que ens estilitza, que ens degrada.
4: I sé que la Martina, si se n'adona, em matarà. Doncs avui tornar-te a veure.
3: Som una cultura amb tots els hàndicaps que vulguem i, evidentment, no som de les petites, però sí que som de les oprimides. I és veritat que el món cultural català, com qualsevol altre món, se sosté en una amalgama entre interès personal, interès genuí, xantatges, aliances, pactes, nepotismes, tractes de favor, etc. I, evidentment, això fa encallar la ficció de l'autonomia de l'art. Tot i així, he de dir que si Amèlia és una sàtira, és precisament perquè la sàtira és una implicació amb la realitat. Jo vull insistir que la meva crítica d'aquest món és una crítica que neix de dins d'aquest món i que hi retorna, perquè el que m'interessa és el grau de salut de la cultura que es fa en català i perquè aspiro a que es pugui mirar de fit a fit amb totes les altres cultures. I defenso, evidentment, una ambició que ha d'apuntar sempre, sempre en dalt.
1: Gràcies a l'editorial Carn de Brot per descobrir-nos aquesta autora piroclàstica. Insisteixo que personalment he connectat amb Amèlia de les Camèlies des de la primera pàgina, també pel llenguatge de l'Etna Miró, que em sembla preciós i divertit i que per mi és tan important una cosa com l'altra, encara que una crítica que he llegit al diari Ara han definit el seu llenguatge com a refistolat.
2: Caram!
1: A mi, en canvi, m'ha fet arribar una reflexió contrària que trobo que l'Aia estaràs d'acord amb mi, que sembla que els catalans ens escarassem en rebaixar el nivell, en fer-lo més fàcil, en exigir menys per la llengua catalana.
2: No, si és un llenguatge elevat, celebrem-ho, no?
3: Celebro que aquest refistolament sigui una trinxera. D'altra banda, què vol dir refistolat? Vol dir treballar amb la llengua? Per què un treball amb la llengua ha de ser automàticament refistolat? I d'altra banda, a veure, la paraula refistolat, simptomàticament, ella mateixa, jo crec que és força refistolada. Però bé, penso que, tal com tu dius, hi ha una mena de barrelleva mental que, com a catalans, demano que revisem. Perquè la literatura és treball amb la llengua. És exploració, proposta de conceptes, de noves idees, i com fas això si la forja no és lingüística? Per mi el treball amb la llengua és fundacional. Sí que és veritat que com a catalans potser tenim la tendència a fer-nos petits, a minvar, no? A pensar que qualsevol giratón, qualsevol subordinació implica fer que la nostra llengua es faci destacadissa, no? O sigui, que la nostra llengua és un impediment, un obstacle, com que la llengua ha de ser amable, fàcilment traduïble, no ha de destacar, doncs res, res de treballar-la. I jo m'hi oposo, diametralment. La literatura sempre hi serà. A mi no m'agrada el lèxic criptomortuori, tanatològic, en què es diu la mort de la literatura, la mort de qualsevol art, perquè el nostre temps històric segueix sent un temps humà, i com a humans sempre necessitarem històries, sempre necessitarem ficcions. Per tant, la literatura, com a acte que neix d'una necessitat, és universal i perdurarà.
0: Els experts, ICAT.

0: parlem de dansa, perquè al Teatre Victòria de Barcelona podeu trobar-hi l'adaptació de Gran Gatsby. A mi al principi m'ha xocat, perquè Gran Gatsby, ostres, la novel·la, però clar, hi havia, allí anaven de juerga cada nit, a la casa de Gran Gatsby, que tenia un casoplón, així que potser t'he sentit ballar-la, no? Mm-hmm. És a càrrec del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
1: Home, rotllo té, eh?
0: Una estrena de fa pocs dies, Laia, el Gran Gatsby, versió dansa.
2: Sí, és un espectacle que combina dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Francis Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. Per Enrique Gasa Valga, la història és plenament vigent.
3: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual, que és el sueño americano, que no funciona, no? Està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triomfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important. Les prioritats a la vida, què és més important? Relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
0: Perquè al final, Laia, no és que et faci spoiler del llibre, no sé si l'has llegit.
2: No.
0: Però aquest senyor Gatsby, que muntava grans festes per a l'elit novaiorquesa, sabeu què volia al final i que no es pot comprar amb diners?
2: Lligar. Amor.
0: Perquè, perdó. Laia, hi ha dues coses que no es pot comprar amb diners. Una és l'amor i l'altra...
2: La salut.
0: No, bueno, ah. La tercera...
4: Ai,
0: un dinosaure. Un dinosaure, perquè encara que el vulguis, no el pots tenir.
4: Un dinosaure depèn de per trobar.
0: De veritat.
2: Doncs mireu, el Gran Gatsby el teniu a Barcelona després d'haver passat per Àustria, per Alemanya i per Mònaco, entre d'altres ciutats, i el tindreu fins al 31 de maig.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: El punt de partida de la Worst Never d'avui el trobem en el programa de dijous passat, quan vam punxar aquesta cançó del grup dels germans Jackson, Blame It on the Boogie. Exacte, estàvem fruint d'aquest tamacle del Michael Jackson i família quan de cop i volta ens va venir al cap una altra cançó.
2: Aquesta cançó també em posa de bon humor.
1: Posa de bon humor, sí. Fins que la va versionar Luis Miguel i feia una cosa feia.
3: Serà que no me amas? No pides a la noche?
1: No pides a la luna? No sona.
2: Mira, hauria de ser prohibit versionar cançons en altres llengües.
1: Doncs sí, avui sonarà aquest home, el Worst Never, en Luis Miguel. No t'ho perdonem, Luis Miguel. Ni et perdonem que traduïssis com et sortia de la fava les cançons angleses que et venia de gust versionar, com aquest Perdóname, que Luis Miguel va copiar de l'èxit d'Eric Carmen, All By Myself. Què tenen en comú Perdóname i All By Myself? Res. Però és que la cançó que ens ocupa avui, el Blame It on the Boogie i el Serà que no me ames, que sonarà tot seguit, tampoc tenen res a veure. La cançó original dels Jackson 5 ens parlava d'un noi que havia quedat captivat per un estil de ball enèrgic i divertit, el Boogie, i que gràcies a ell, doncs, es desinhibeix, es deixa anar una mica, no? I de què parla la cançó de Luis Miguel? Doncs d'un paio que retreu a una noia que ja no l'estimi i que la nit anterior a la platja no s'ho volgués fer amb ell. Vull dir que ja em diràs on està aquí la unió de les dues cançons. Doncs en el ritme. Bé, molt. Només per això ja es mereix sobradament ser la Worst Never d'avui, va.

0: moment de fixar-nos en l'agenda de concerts dels propers dies amb l'Anna. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Sentim l'Alfred García perquè continua la seva gira T'estimo és Te Quiero. Dimecres a Te Concert.
1: Sí, la propera parada d'aquesta tercera gira de l'Alfred García serà a Luz de Gas, marca dins de l'Empremtes, i promet ser una de les més especials perquè aquest concert de dimecres el cantant del Prat de Llobregat ha convidat el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. També hi haurà Miki Núñez, l'última guanyadora també d'Operación Triunfo, Cristina Lora, i el cantant barceloní Carlos Sadness. El concert començarà a 8:45 de la nit i encara queden entrades. Comboi van treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. A xarxes la banda va anunciar que faria 3 esdeveniments per comentar el nou disc d'una manera més propera i relaxada. La primera trobada va ser a finals d'abril a Barcelona, la segona a Torelló, el poble que els ha vist créixer, i aquest dimecres tancaran aquest cicle de trobades a la Jazz Cava de Vic a 6:45 de la tarda. Així que si voleu anar, doncs ja ho sabeu. Pel que fa als concerts de dijous, destaquem el de Le Coq a Barcelona.

la Bisbal va publicar el seu segon disc Sucre fa només unes setmanes i ara es troba en plena gira de presentació. Dijous l'interpretarà a la Sala Laut de Barcelona, dins del Festival Emprentes, en un concert que començarà a les 9 de la nit. Les lletres d'aquest nou disc, que algunes són en català i algunes en francès, exploren el camí cap a l'edat adulta. Els canvis del cos i la ment, la pèrdua de la innocència, els primers desitjos i els vicis dolços. Si voleu veure'l en directe, doncs encara queden entrades. Selva Nua és la banda formada per tres membres que provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida. Dijous presentaran el seu últim projecte. I tu què fas quan no fas res? Un disc format per 8 cançons que parlen de records, fragilitats i moments que ens qüestionen, però que també empenyen a tirar endavant. El presentaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa, i el concert, per cert, és totalment gratuït. Dijous també actuen al Cel Obert.

Verd, la banda que navega entre el pop i la cançó d'autor amb tocs de jazz, van publicar fa 2 anys el seu primer EP, Llum. L'any passat van treure Ombres i ara enceten nova etapa amb Xamfrà, el primer de 3 EPs que conformaran el seu segon àlbum d'estudi. Aquest dijous, Cel Obert actuarà a Barcelona, al terrat de la Fundació Carulla, dins del cicle Microclima al Terrat. Si seguim la ruta de concerts, ens topem amb el de la Pegatina a Barcelona.

0: L'equip de Montcada i Reixac torna als escenaris després d'una aturada de prop d'un any i tornen per presentar el seu nou disc, Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència i que està dedicat precisament als barris de la ciutat. Divendres la Pegatina actuarà a les 9 de la nit al Poble Espanyol de Barcelona. Encara queden algunes entrades a la venda i abans, per cert, l'Abril, la cantant valenciana, serà l'encarregada d'obrir el concert dels de Montcada. Per cert, que divendres, cap a la mateixa hora, també actuaran a la Barcelona, León Benavente.
1: Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor.
0: La banda d'indie rock formada el 2012 per quatre músics de diferents punts de la geografia espanyola, un gallec, un asturià, un murcià i un aragonès, doncs aquest divendres passaran per la sala Paral·lel 62 de Barcelona a 9:45 de la nit amb entrades a 25 euros encara disponibles. Fora de Barcelona destaquem també el concert d'Amazoni a l'Ítaca. Aquest divendres el Festival Ítaca fa parada a la plaça Garbina d'Ullastret, un escenari de petit format que enguany acollirà Amazoni. El músic bisbalenc Jaume Pla, ànima del projecte, presentarà el seu últim treball, Banderes per Daltònics, un disc que marca el retorn als escenaris amb l'energia dels inicis. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades.

divendres a Palol de Revardit, al Pla de l'Estany, hi actuarà Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, i presentarà el seu últim disc, L'Encant, el seu cinquè disc de llarga durada que va publicar a principis de mes. El concert, que forma part del Recòndit, començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Seguim amb Guillemino, que aquest cap de setmana actua a Vic.

Aquest divendres el Casino de Vic acull el concert de Guillemino, que arriba amb el seu nou treball R&B, un disc que marca el seu retorn després de diversos anys de silenci discogràfic. El concert serà en un format semiacústic i començarà a les 8 del vespre. Per cert, que divendres a Vic també actuarà Oc Déu. Ja no...

Aquest cap de setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del So de les Cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la capella del Rosari del Pare Coll, la capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, doncs, Ocdeu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xari Marasté.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, Gavi i Eric García, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de Trinitat per la C58 i la C33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 per Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció a la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda de afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia calia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris i interventors genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
6: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
7: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
6: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
8: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament, bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
6: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
1: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
9: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
10: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
9: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
1: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
12: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podríem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
11: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
13: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
14: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
15: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten el cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Matagàs, gent que va per la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
14: El motorista que va morir dissabte és la 5a víctima mortal en el que portem dany a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
1: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
16: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
17: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat. No? I les farem a partir de les 5 de la tarda, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
16: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en 3 formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
1: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça, que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
18: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Edi García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
1: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamin Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanc i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi, i ens ho explica el Bru Ortega.
19: Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser, i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
20: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
21: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
22: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
23: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
19: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
1: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada, important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
24: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de sis quarts, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
25: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
24: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
1: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
0: La xarxa de comunicació local.
26: Tots els marroquins roben.
27: Ens treuen treballs.
28: Com a trans et veuen com un monstre.
29: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
30: Aquest amb un trastorn mental
31: és violent.
32: Una soledat, la gent gran.
33: Són gent que roben.
34: Paràssim. Marimatge.
35: Existir sol.
36: Terroristes.
37: Menjar plata.
38: Tot això és odi.
39: Aturem-lo.
40: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
41: Sabies que...
42: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raigs catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, Suara, en la portada. Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal de atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler, són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
3: Doncs bàsicament, en teoria quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
1: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei, o el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
3: Doncs, efectivament, el risc se'l pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè, bueno, el poble no es quedi aturat.
1: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria, doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
1: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
3: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot els municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem multar cap de les subvencions.
1: Doncs ens queda clar el titular, eh? Tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
3: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense... ells ens fan un ple, doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està, doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
1: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
3: Molt bé, gràcies, bon dia.
1: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
4: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
5: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a Ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
4: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
1: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
6: Especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica interregidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat, i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
7: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mart, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre un

0: identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar el de Los Palacios.
1: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado, y porque sé que la ilusión que le hace...
0: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
8: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
9: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva, que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
10: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
8: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al municipal de Recasens.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit.

0: Motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
1: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
2: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
0: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
3: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
4: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
3: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. Tres dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament, avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. En parlarem en uns instants amb la Tània Ros, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, convocants d'aquesta jornada de vaga. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova aquest matí la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que tenen vacant la plaça de secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple, perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I una notícia que acabem de conèixer, Protecció Civil demana a les persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de Manresa que es confinin per una possible fuita de clor. La nau es troba al sud de la capital del Bages. Dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que aporta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, d'en Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Li preguntem a la Mireia Camats del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara la P7 i retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-60 hi ha aturades la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C-58 a l'autopista del Vallès hi ha retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la Llagosta en sentit nord. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud, a la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, a la 2, i a l'antitud i aturades entre Castellbisbal i Cornellà, en sentit Barcelona, a la B23, hi ha retencions en diferents trams del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol, a la C32, a l'autopista del Garraf i a Quart de Gavà, a Cornellà, en sentit Barcelona, a la C31, hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I al transport públic hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Temps sense canvis. En argot d'aviació, vaja, que anem amb velocitat de creuer i sense turbulències.
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, una calma absoluta. Avui una placidesa total i una bona mostra. És el temps que està fent a hores d'ara. Està gairebé serè el cel a gairebé tot el país. Sí que tenim alguns núvols més baixos i alguna boira i tot, però molt local. A prop del Delta de l'Ebre hi ha alguns nuvolats que semblen plomes, teranyines, que s'estan movent des del mar cap a terra i que a hores d'ara afecten, per exemple, l'àmbit metropolità, però simplement serveixen per donar un toc de decoració al cel. Aquests núvols que seran completament descafeinats, temperatura que ja es va enfilant i una tarda que tornarà a ser d'estiu, amb moltes temperatures màximes, entre 29 i 34 graus, on més pujarà, com ha passat els últims dies, serà cap a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. Aquesta tarda amb 4 núvols al Pirineu, sense tempestes, i Helena, amb vista demà, dijous, divendres, dissabte, encara més calor. Per tant, si la porta del forn no estava prou oberta, Déu-n'hi-do, estarà de bat a bat a partir de demà. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a la tarda, finalment, es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba el dia que el govern aprova la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya. I els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però a les protestes dels docents s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que han fet avui una crida a la vaga entre els estudiants de secundària i universitats, amb mobilitzacions al centre de Barcelona per denunciar el deteriorament de l'educació pública a Catalunya. Reclamen més recursos, reducció de ràtios i rebutgen el pla pilot amb Mossos, que consideren un error de fons. El per què ara d'aquesta convocatòria li preguntem a la Tània Ros, que és portaveu nacional del sindicat. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Tània.
5: Bon dia.
1: Els docents...
5: Gràcies per convidar-me.
1: Doncs vinga, som-hi. Els docents fa setmanes que estan en vaga, deia. Per què el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considereu que ara també cal una vaga estudiantil?
5: Bé, nosaltres fa mesos que també ens hem sumat a les convocatòries docents i animem a les estudiants a que prenguin també el seu paper dins les protestes i també doncs, a les darreres convocatòries docents hem estat convocant. Però ara veiem la necessitat de, davant aquestes jornades històriques de vaga, per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga, i llavors nosaltres ens sostenim un parelles per seguir portant el conflicte aquest latent que feia temps que estava a les aules, doncs, als carrers. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans. Nosaltres no hem convocat la vaga només a Catalunya i no estem parlant només a Catalunya, sinó que nosaltres parlem amb un marc de Països Catalans perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià i la situació és la mateixa que la que dona arreu del territori. Llavors nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Molt bé. Tània, em comenten que a hores d'ara hi ha alguns instituts on és difícil accedir a les aules perquè hi ha piquets, no sé si piquets informatius o piquets que això que estan impedint l'accés. No en tinc ara constància massa, no sé si vosaltres em podeu donar informació al respecte.
5: Ara mateix s'estan duent a terme, bé, depèn del territori, però a Barcelona s'estan duent a terme piquets que en principi no deixen accedir a la gent, però són també informatius.
1: I en tot cas, això continuarà, diguéssim, durant tot el dematí o és senzillament puntualment per deixar constància d'aquesta protesta vostra?
5: Quan avanci el matí, doncs els piquets aniran sent columnes que aniran totes juntes cap a la manifestació.
1: M'agradaria preguntar-te també una qüestió sobre el català, una de les vostres reivindicacions. A les universitats catalanes hi ha una preocupació creixent per el retrocés del català en la docència i en la recerca. De fet, les pròpies universitats parlen d'emergència lingüística. Com ho veieu des del sindicat? És un problema de política educativa o, atenció, també d'usos reals dins de les aules? Alguns alumnes diu que volen que es facin les classes en anglès o en castellà.
5: Són les dues. La realitat de les estudiants és que anem a classe i la majoria d'assignatures no les podem rebre en català. Llavors, nosaltres també el que reivindiquem és poder prendre consciència d'aquesta situació d'excepcionalitat, que no hauríem de per què viure en la nostra terra, que tenim el dret a estudiar en la nostra llengua. Prendre consciència d'això i lluitar.
1: Molt bé. Doncs, Tània, queda clara la vostra postura. Estarem pendents d'aquesta manifestació que feu a Barcelona, al centre de Barcelona, però també a València. En som conscients. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi bé.
5: A vosaltres.
1: Doncs un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui també s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però de moment sense avenços. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix amb cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Aquest matí s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
7: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
6: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui també el govern aprovarà la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat al Notícies en Xarxa l'alcalde del municipi, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació els municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I no ens movem del Vallès Oriental perquè aquest dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La cerimònia inaugural se celebrarà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, que es convertirà en el centre neuràlgic de la cita des d'avui i fins divendres. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
8: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
9: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat. No? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 6, i després, al vespre, que donaran són les activitats socials, els sopars.
8: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: I atenció als veïns de Manresa perquè Protecció Civil demana a aquestes persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de la ciutat que es confinin per una possible fuita de clor. Ara ho diem bé, una fuita de clor. L'avís s'ha fet fa pocs minuts quan s'ha detectat la incidència que aquesta nau es troba al sud de la capital del Bages. I operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blinqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt.

0: 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Y conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. I el descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Divisió! Divisió! Divisió! Divisió!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser, i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: I Torelló es prepara per al pas del Tour de França amb un extens programa d'activitats. L'objectiu és convertir el pas de la Ronda Ciclista en una gran festa popular que serveixi per projectar la imatge del municipi arreu del món. És una informació de la Núria Parera, del Nou TV.
8: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
9: Quan passin per Torelló, doncs l'audiència mundial està calculada entre 5 i 15 milions d'espectadors per la tele.
10: Estem en contacte amb els gegants, capgrossos, amb el pollasso, perquè es puguin exposar durant alguns trams d'aquest recorregut.
8: Des de l'Ajuntament també s'ha advertit que hi haurà afectacions de trànsit importants des de les 9 del matí.
0: I l'Ampolla acollirà dissabte la 15a edició del torneig d'handbol platja. La cita espera reunir una cinquantena d'equips entre escolars i federats. En té més detalls la Vicky Maigí, de Canal 21 Ebre.
11: El dissabte 30 de maig es celebrarà la 15a edició del torneig d'handbol platja a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Per matí serà el torn per als escolars i per a tarda jugaran els federats. L'organització espera comptar amb una cinquantena d'equips. Hi haurà medalles per a tots els que prenguin part en aquesta activitat que està organitzada per l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Magí Marquès és el president del Centre d'Esports Tortosa.
12: La gent sempre s'inscriu al final, vam donar data límit aquest cap de setmana, i ja estan movent-se molt, tenim equips de fora de les Terres d'Ebre, evidentment. La nostra aspiració és tornar a estar en els 50 i alguna equips, que és un format adequat, i com sempre agrair l'organització cooperativa en l'Ajuntament de l'Ampolla i també la participació del Consell Esportiu del Baix Ebre, que això ens ajuda moltíssim.
11: I el torneig sempre aixeca una gran expectació al municipi i són molts els espectadors que s'apropen per veure en acció a jugadors i jugadores.
0: I arribarem a dos quarts de nou amb un cas que és paradoxal, xocant, anecdòtic. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
13: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
14: La seca estava aquí a Tarragona, però en un període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
13: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una ànfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treball.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat, la gent gran.
22: Són gent que roba.
23: Paràcid, marimatge.
24: Si estic sol.
25: Terroristes.
26: Menjar plata.
27: Tot això és odi.
28: Aturem-lo.
29: Taula d'entitats de tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
30: Sabies que...
31: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
15: La xarxa de comunicació local.
32: Notícies en xarxa, edició matí.
1: amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa estem pendents de govern i sindicats d'educació que tornen a reunir-se avui a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per intentar aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents, tal com ha explicat al Notícies en Xarxa la Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
0: El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui 540 noves places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Dos de cada tres pobles petits no en tenen i això els complica el dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que no tenen secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern n'aprovarà la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
4: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
0: I podem ampliar-vos també una notícia que no fa gaire estona que acabem de saber. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i que visquin properes a aquest polígon industrial. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, on s'han fet dues identificacions en concret. També hi ha agents desplegats, però, a localitats com Celrà, Bescanó o Llagostera. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars. Avui a la tarda es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per als territoris. Doncs això, en plena tercera setmana de mobilitzacions i a les portes d'aquesta reunió amb Educació, volem saber amb quin marge real arriben els sindicats a aquesta trobada decisiva. I en parlem amb la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Deia, nova reunió amb Educació, amb quins ànims hi aneu? Serà la redefinitiva o continuem allargant un conflicte que no es mou? I encara un punt més, Iolanda. En principi, aquesta reunió, si no teníem mal entès, havia de ser al migdia. Ara s'ha canviat a la tarda, no vull despertar suspicàcies, però no sé si això té alguna cosa a veure amb alguna aportació nova o senzillament és una qüestió de calendari, d'agenda i prou.
2: Aquesta darrera pregunta no t'ho sabria dir. Esperem que sigui per això que apuntes, que estan estudiant molt bé la nostra proposta i tenen voluntat de donar-hi resposta, la resposta més àmplia possible. Però bé, nosaltres, jo ja em preparo el coixí, em preparo els llençols i em preparo que faci falta per passar-hi les hores que calguin. Bé, esperem doncs, que puguem avançar, que realment hi ha aquestes últimes darreres meses ja obtinguem els nostres fruits, no? Que portem doncs, el col·lectiu portem molt temps lluitant.
1: Perquè, Iolanda, una mica la línia vermella o el que s'està enrocant ara mateix és el tema salarial, la proposta salarial d'Educació, que espereu que fos una contraproposta al que vosaltres els hi demanàveu perquè l'última us va semblar inacceptable, dèieu. Seria aquesta una mica la cosa que es desencadena? Sí. Que faria desencallar el conflicte?
2: Bé, és aquesta i la inclusiva. Nosaltres ara s'estan anunciant aquests
1: 1.800
2: dotacions, que benvingudes siguin. Això ja no hi són a l'acord, però si s'han ampliat, benvingudes siguin. Vull dir que no ens hi oposem, però sí que nosaltres volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests. Nosaltres volem aconseguir doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim doncs, tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
1: Iolanda, acabo ja molt ràpid, sisplau. Em deies, portaré coixins, portaré llençols, estem disposats al que sigui. És a dir, que entenc que com a mínim la voluntat negociadora fins al final, ni per tu ni per mi, un terme mig, seria prou per intentar desencallar aquesta situació que té angoixades a moltes famílies, a banda de vosaltres i de tota la societat en general?
2: Sí, sí, estem disposades a fer a dedicar-hi les hores que facin falta, però sí que esperem doncs, aconseguir doncs, el màxim possible i que quedi molt clar que nosaltres això ho submetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient i per tant assignable o no. Així que esperem doncs, que l'administració ens presenti una oferta prou atractiva com perquè el col·lectiu pugui dir que sí.
1: Doncs també ho esperem nosaltres, creuem els dits, que vagi molt bé la negociació, seny, enteniment i que vagi bé, endavant, molta força. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I a les propostes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals per a mestres i professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià amb accions reivindicatives arreu del territori. Aquest matí, per exemple, s'han bloquejat una vintena de panys d'instituts de Barcelona. També reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
3: Per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga. I per últim, també volíem donar un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià.
1: Més coses. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari, publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, i a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. Un exemple d'aquesta manca de secretaris i d'interventors el trobem a la Granja d'Escarp, al Segrià. Allà fa anys que esperen aquesta convocatòria per millorar el funcionament de l'administració local. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
4: A la Granja d'Escarp ja porten 7 mesos sense secretari ni interventor i una administrativa està assumint les funcions de secretària.
5: 500 places són moltes places, però jo el que em pregunto és si realment hi haurà aquelles persones, aquelles persones que hauran opositat, que hauran aprovat una oposició complicada i hauran pogut cobrir aquestes places. Llavors només el que reclamo és que com a societat donem, informem d'aquestes necessitats, que enginyers, juristes, economistes s'opositin, aprovin i llavors sí, podran cobrir aquestes centenars de places que necessitem als nostres ajuntaments.
4: A l'espera d'aquestes noves places es demana també poder fer una transició adequada.
5: El problema és que els consells comarcals tampoc tenen aquestes borses. Vull dir, necessitem secretaris interventors que es diuen SATs al Consell Comarcal perquè en el mentrestant, en aquest gap d'aquest temps que no trobem aquestes persones que han aprovat, puguin aquests SATs donar servei mentrestant als ajuntaments.
4: Les 540 noves places s'han de sumar a les 218 d'un altre procés que està en marxa i que està previst resoldre a l'estiu.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde és qui ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat el Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
6: Jo crec que amb aquesta dotació els municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
7: Notícies en Xarxa. Informació al detall.
1: Us ho hem ampliat en els titulars. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i sobretot als veïns que estan a propers a la zona. També s'ha avisat de la situació als municipis de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, cap on bufa el vent, perquè valorin possibles recomanacions de confinament als seus ciutadans. I operatiu policial en marxa a la província de Girona des de bon dematí. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat ja a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més de 200 experts de tot el món estudien la contaminació als oceans en el marc del Congrés Ocean Noise, trobada de referència dels científics per oferir solucions tecnològiques i mitigar els efectes del soroll sobre els oceans. És una informació d'en Carles Monasterio des de Canal Blau.
8: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per a les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Ocean Noise, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica en els oceans.
9: Tiene muchos ventajas, pero una de las desventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo, que esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor.
8: Tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el congrés, que tindrà un total de 13 sessions des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i sobretot com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli. Al final del congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
1: I abans dels esports us expliquem que els treballadors de les biblioteques de Barcelona comencen avui dimarts una vaga indefinida. Els sindicats, que denuncien la precarització dels serveis amb jornades partides de fins a 11 hores al dia, també han convocat aquest matí una manifestació al centre de la ciutat. Davant la biblioteca Mercè Rodoreda, al districte d'Horta-Guinardó, de la capital catalana, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què reclamen exactament els bibliotecaris?

0: estem demanant és una millor conciliació de la vida amb uns horaris que no tinguin els abusos que ara tenen, que fem fins a 11 jornades diàries, on se'ns compensi tots els dissabtes extras que treballem a l'any. A més, també reivindiquem la manca de personal que arrastrem des de fa molt temps. Estem amb estàndards superobsolets, la sobrecàrrega de feina, el reconeixement professional. Bueno, hi ha diferents coses que s'han anat sumant i que han provocat ja un malestar que ens ha fet dir que ja no podem més.
1: Irene, perquè bibliotecaris i bibliotecàries no només ajudeu els lectors de la ciutat de Barcelona, de sobte heu assumit tasques que no us pertoquen.
0: Bueno, de fet, les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci que un podria tenir com una idea de que són així, no que històricament han estat així, sinó que avui en dia cada cop fem més activitats, donem més serveis, arribem també a nivell social allà on altres centres, on altres recursos no arriben. Doncs les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques, que n'hi ha molt pocs, molt poques.
1: Irene, i avui hi ha una reunió convocada amb l'empresa, confieu que sigui un punt d'inflexió i que es pugui desencallar el conflicte?
0: Avui és, potser, si no m'equivoco, és la novena reunió que tenim. Tant de bo que sí, tant de bo que sí, això és el que voldríem, però realment si anem fent reunions on no s'avança, on no es negocia perquè no accepten, al final el que ens donen són engrunes, doncs això no, de moment no té solució, esperem que sí que la tingui.
1: Irene Lameiro, bibliotecària, també delegada sindical de la CGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i a l'espera ja d'aquesta reunió que les bibliotecàries de Barcelona mantindran amb els seus responsables per poder desencallar aquest conflicte que afecta Elena, tal com t'explicàvem, a 41 una biblioteca de la ciutat de Barcelona, però que es podria estendre a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Doncs ara és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
2: Fins a 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial de Futbol.
3: Sí, 9 catalans han entrat a la llista de Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha conformat un bloc en què el pes principal l'aporten els jugadors del Barça, un total de 8. I destaquen especialment Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els ja habituals Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats és la convocatòria de Gavi. Després de 6 mesos de baixa per una greu lesió de genoll, el blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. De la Fuente explica per què l'ha cridat.
4: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
3: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29 de l'ACB, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 a favor dels verdinegres i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verdinegre, Yanis Morin. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que encara queden per definir. A partir de 2:15 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i també el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana Ricard Ares i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
5: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
6: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. qui guanya continua i qui perd

0: Marxa cap a casa fins l'any que ve.
1: Ja és a semifinals al Liceo. Demà t'explico qui són els tres classificats que avui trobaran la classificació per a aquestes semifinals.
2: Va, doncs merci, Cristina, que vagi bé.
1: Fins demà.
2: Fins demà. I en plana cultural, una notícia curiosa, sorprenent, si més no. I és que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com, per exemple, monedes de la guerra del francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbres o una àmfora de Riudoms. Després de lliurar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. I les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història. Com és tradició, coincideixen amb el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Doncs amb aquesta notícia tan tradicional posem el punt i final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà dimecres a partir de les 7. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
3: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Sieu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que, com sempre us recordem, és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea. També ens acompanyarà la Carla Ramos, perquè el primer que farem, com és habitual, és fer un petit tastet de l'actualitat informativa. Després, avui ens acompanyarà la psicòloga Susana Echavarría, que ens ve a presentar una comunitat de suport per a dones separades. Després tindrem a l'espai de Cultura Viva, aquest espai que realitzen els companys de Ràdio Hospitalet de l'Infant i que ens permet donar a conèixer diables, capgrossos, gegants del territori català. Concretament, avui visitarem els diables de Perafort. També tindrem a l'espai del Tast, conversarem amb una de les professionals del Centre Empodera't de Mollet del Vallès, concretament amb la terapeuta Alicia Morón. I també a la recta final del programa, més enllà de l'espai de Sons de Taverna, també tindrem l'espai del col·leccionisme, espai que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i la seva presidenta Montserrat Cavarroques avui ens acompanyarà i ens vindrà a parlar de la col·lecció de miralls antics. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: A comentar temes, un tema relacionat amb la sessió plenària d'ahir, oi?
1: Doncs sí, correctament. Ahir, en coincidència amb el darrer dilluns de mes, com és habitual, des de l'Ajuntament celebraven una nova sessió plenària ordinària i un dels punts que va ocupar part de l'ordre del dia era el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en el que fa a la seva fase 1, que de fet va ser aprovat per unanimitat. Des del consistori han posat el focus en la importància del medi ambient en la actualitat i tots els beneficis que aquest té per la salut mental. Des de Mollet fa anys que treballen per la sostenibilitat i les polítiques de medi ambient que tenen un paper primordial. De fet, aquesta feina va ser reconeguda l'any 2015 en l'àmbit europeu amb el reconeixement European Green Leaf. Ara, doncs, Mollet fa un pas endavant amb l'aprovació d'aquest pla estratègic municipal i Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, ha afirmat que cal apostar per les polítiques verdes i el medi ambient.
2: No ens podem conformar, sinó que ens toca afrontar el nou context, o potser no tan nou ja, que tenim, no? I continuar apostant per polítiques verdes i pel medi ambient. Aquest pla que avui portem a aprovació ens ha de servir com a full de ruta per seguir transformant Mollet els anys vinents en un entorn més adaptat i més saludable pels nostres veïns i veïnes.
1: És a través d'aquest pla desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona que s'ha dut a terme un estudi a través de la regla 330-300 amb l'objectiu de millorar la qualitat de la vida, reduir l'efecte illa de calor i augmentar la resiliència climàtica del municipi. Aquesta regla estableix que cada habitant ha de poder veure un mínim de 3 arbres des de casa seva. Els barris han de tenir una cobertura vegetal mínima del 30% i els veïns han de tenir un espai verd públic a una distància màxima de 300 metres. Aquest és un pla que identifica els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. També planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge, connectant els parcs existents amb nous eixos verds i creant microhàbitats i refugis de biodiversitat. De fet, com a part d'aquestes iniciatives, s'inclou la petició d'integrar al Parc dels Pinatons dins de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. Com dèiem, un pla estratègic municipal d'infraestructura verda i biodiversitat, el que fa la seva fase 1, que quedava aprovat per unanimitat, i és que la resta de partits polítics del consistori doncs, votaven favorablement a tot, ressaltant la importància de planificar una ciutat tenint en compte el que són les infraestructures verdes.
0: Molt bé, doncs aquesta era una de les qüestions destacades en aquesta sessió plenària, però una cosa que també està succeint aquests dies és que hi ha una celebració, que és la Setmana Sense Fum.
1: Exactament, no? I és que al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que s'escau el pròxim 31 de maig, se celebra doncs, aquests dies, el que és la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. L'Organització Mundial de la Salut ha fixat com a lema d'aquest 2026 per al Dia Mundial Sense Tabac, desemmascarem-los. Les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina al descobert. Precisament des de la Fundació Sanitària Mollet es farà aquest dijous una xerrada adreçada a tota la població, però especialment als joves, centrada en els riscos de l'ús de vapers. La xerrada anirà a càrrec d'expertes de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Sònia Sallent és membre d'aquesta comissió.
3: El consum de vapers ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents. I això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més en els colors, en els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important. I ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen.
1: I és que, de fet, quan pensem en tabac, doncs segurament se'ns ve al cap a la cigarreta, però si més no, doncs ara hi ha moltes altres formes doncs, de consumir nicotina. El vapor, entre elles, doncs és una de les més populars, com dèiem, una xerrada doncs, que tindrà lloc aquest dijous, que està adreçada especialment als joves. De fet, des de la Fundació Sanitària Mollet s'ofereix suport a les persones ingressades que volen deixar de fumar, i també des de l'atenció primària hi ha programes de suport, com doncs, són, per exemple, les sessions grupals.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions que avui destacarem a l'informatiu Mollet al dia, però que evidentment després us convidem a sentir a l'informatiu perquè a la una hi haurà molta, molt més informació.
1: Doncs sí, perquè també ens hi passarem aquest matí per la Fira de les Cooperatives, que també quedarà...
0: A comprar, aniràs a comprar.
1: Anirem a mirar a veure què han creat els alumnes.
0: Molt bé, Carla, gràcies per la informació. Anem a saber ara de la previsió meteorològica, a veure què ens explica en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia, un temps completament tranquil, calmat, assolellat i calorós per les dates al llarg d'aquest dimarts. De fet, el matí comença molt agradable, si fa no fa com ahir, i ja perspectiva que aquest migdia i aquesta tarda tornem a arribar als 33-34 graus en alguns municipis del Pla de Lleida, també de la Ribera d'Ebre, en molts indrets del país, de 25 a 32 graus, i sempre amb domini clar del sol. Només aquest matí alguns núvols cap a l'Ebre i aquesta tarda cap al Pirineu lleidatà, de núvols que deixin tempestes poquets. Estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posat les Piles ens acompanya una veïna de Mollet que és psicòloga, que a més és coach en separació, divorci i que coordina, és coordinadora també de parentalitat. És Susana Echevarria, que de fet doncs, té un vincle, un lligam també amb Ràdio Mollet de fa molt de temps, i el cas és que l'altre dia doncs, conversant amb ella ens va parlar de que havia creat una comunitat per a dones, no? Per donar suport a dones separades. I és per això que avui la tenim aquí amb nosaltres. Benvinguda, Susana.
1: Hola, bon dia.
0: Anem a parlar de presentar-se a aquesta comunitat que has creat. I per què?
1: Bueno, pues es tracta d'un lloc on les dones separades es poden... Bueno, les mames separades, no? Poden trobar un lloc de reunió, de suport, d'aprenentatge també, no? De convivència i de, sobretot, no trobar-se soles, perquè moltes vegades la primera sensació és, mare meva, estic sola, tinc un munt de problemes i no sé a qui preguntar-li, no? I això és una aplicació que la poden tenir al mòbil també, i també tenen accés directe pues, a mi amb els chats, no? Pues, una professional, no? De la psicologia i de l'acompanyament, i també amb experiència pròpia, perquè soc mare separada.
0: Això m'imagino que també et permet més empatitzar, no?, amb aquestes
1: dones. Totalment, sí. Perquè clar, hi ha moltes situacions que les has viscut, no?, i coneixes el sentiment, no?, i els dubtes, les pors, no?, bueno, i llavors, pues, clar, és fàcil, no?, és fàcil donar resposta, no?, i a vegades coses que no surten o coses que moltes mames venen i diuen no, és pels meus fills, perquè estic molt preocupada, no?, però realment saps el que hi ha darrere.
0: Quines són les pors o les situacions allò o les errades que acostumem a fer, no?, davant d'una separació? Perquè de vegades no és només allò, clar, quan hi ha fills pel mig, no?
1: Sí.
0: Sembla que cadascú arrossega cap a, no?, la seva banda.
1: Sí. No. Bueno, clar,
0: sobretot m'imagino en separacions, divorcis conflictius, no?
1: Sí, clar, el pitjor que ens pot passar amb una separació és que estirem dels fills, no?, que els posem enmig del conflicte, no?, en lloc de posar-los al centre de la nostra col·laboració com a pares, no?, perquè de fet s'acaba la parella però no s'acaba la família. Nosaltres continuem sent, no?, el papa i la mama dels nostres fills i per tant som la seva família. I això és superimportant tenir-ho en compte, perquè si ens centrem en els nostres conflictes, les nostres ràbies, jo vull els diners, jo vull la casa, jo vull no sé què, doncs jo vull la custòdia, doncs no sé què. Clar, això deixa els nens enmig i sense l'atenció que necessiten, no? En lloc de decidir, doncs mira, escolta, volem que els nens facin activitats extraescolars? Bueno, doncs sí, doncs com ens organitzarem per portar-los la logística, això, l'altre, no? Escolta, mira, ha de fer un casal a l'estiu, doncs el pagarem entre els dos. Si és millor que faci això o és millor que estudi, o és millor que l'enviem fora a l'estranger.
0: Això aquestes... seria ideal, eh? Allò poder arribar, sí, a aquesta entesa. Allò...
1: Hi ha parelles que se separen i tenen aquests acords, no? I tenen molt clar que els fills són el primer i que són el que han d'estar al centre, no? I també tenen clar que al final s'han d'ajudar l'un a l'altre, no?, en el tema dels fills, no? Després cadascú té la seva vida. I aquest també són dels errors, no acceptar que la parella, no?, o l'exparella ha de fer la seva vida, no?, i que tu ja no has de fer res, no? No has de fer res si se'n va de viatge o en què gasta els seus diners o amb qui es veu o quins amics té i va amb els teus fills també, no? O
0: si... I aquests acords, Susana, és important deixar-los allò per escrit? O és un acord allò de paraula, allò de dir, no, és que nosaltres hem acordat... Ho dic, quan has posat l'exemple, ara que s'acosta, sí, no?, l'estiu i que ja moltes famílies s'estan plantejant si les colònies, sí, no?, si els casals d'estiu i, sí, i el tema no és només allò de que el nen, la nena hi vagi, sinó el tema econòmic que has,
1: sí,
0: comentat, no?,
1: sí,
0: els,
1: sí,
0: pagarem,
1: sí,
0: a mitges.
1: Sí, sí, sí.
0: Això,
1: sí,
0: t'ha quedat recollit per escrit?
1: Sí, això de fet queda registrat en els convenis regulatoris, sobretot els temes econòmics, no?, i els temes d'activitats, el que passa que també hem de tenir en compte que un conveni regulatori és per tota la vida. I si tu tens nens de 3 anys, clar, quan tenen 15, igual ja no volen fer això i volen anar a l'estranger, no? A fer un curs no sé on. I quan tenen 17, doncs és diferent, no? Aleshores, al final, sí que s'han d'escriure les coses, perquè així és una mica com tots anem a la mateixa i sabem el que hi ha i el que no hi ha, però també hem de ser flexibles i si hi ha bona comunicació amb, no, amb el pare i la mare, doncs tenim aquesta facilitat d'adaptar-nos a les necessitats dels nostres fills, que és l'important. L'important no és deixar-ho tot superescrit i tot superregulat i tot. Sí, clar, ho fem perquè no ens entenem, no? Però realment l'esforç que hem de fer és en comunicar-nos millor, no? Comunicar-nos no només de manera eficient, sinó de manera pràctica i de manera realista també, no?
0: Susana, jo t'he presentat jo com a psicòloga, com a coach, també com a coordinadora de parentalitat. Què vol dir això? Portes més de 10 anys d'experiència en tots aquests àmbits?
1: Sí, mira, la coordinació de parentalitat és una figura que dona suport als jutjats i que només intervé quan hi ha alta conflictivitat. Perdó. És quan les famílies se separen i tenen fills, però hi ha risc de que els fills perdin vincle amb un dels pares. Hi ha situacions molt greus en les que realment nens pues, de 7, 8 anys... no tenen contacte amb el seu pare o amb la seva mare. Llavors, això
0: tot i tenir custòdies compartides?
1: Tot i tenir custòdies compartides, sí, sí, sí. Això és, bueno, una situació que s'està... Realment la llei va molt per darrere de la realitat que tenim, no? I hi ha coses que no es poden resoldre als jutjats, no? Bueno, ja podríem dir moltes coses perquè no tenim jutjats específics de família, llavors, bueno, hi ha moltes situacions, no? Però realment fa falta com una figura que acompanyi a les famílies tant pues, per donar eines d'habilitats parentals, però sobretot de comunicació entre els pares i de fer-los conscient de que aquest conflicte cronificat, no?, que moltes vegades tenim que hi ha famílies que estan amb jutjats 10, 15 anys de judicis, perden totalment de vista la necessitat principal que tenen els fills, que és de tenir relació amb el pare i amb la mare, i això es perd de vista. Aquí tenim situacions, bueno, una mica dramàtiques, i la coordinació de parentalitat el que fa és això. També fa coordinació amb tots els professionals que intervenen amb aquestes famílies, perquè hi ha treballadors socials, hi ha psicòlegs, hi ha CSMICs, hi ha pues, professors, hi ha molts professionals.
0: Ha comentat la Susana, hi ha CSMIC, que és el centre, no, de salut doncs, infantojuvenil, no? I sobretot en tema de mental, no?, de suport de benestar emocional, i és que, evidentment, això que dèiem, no?, si els infants estan al mig i no ens acabem entenent, que acaba patint, més enllà de nosaltres mateixos, no?, o nosaltres mateixes, sí. Són els infants, no?
1: Sempre són els infants, perquè al final pensa que ells ens tenen com a referents, no?, som la seva guia, la seva referència, no?, per lo bo i per lo dolent, no?, perquè l'adolescència també és la guia per fer tot el contrari, que també és la seva funció, no? Però sí, el que no podem fer és que, per una cosa que és normal a l'evolució, doncs que un nen tingui una afinitat amb un pare o amb una mare, fer-lo servir en contra de l'altre, no? Per dir, mira, veus, no vol anar amb tu, doncs ja demano la custòdia per mi i així tu ja no l'has de veure, no? I això passa a vegades de manera natural, no? Amb parelles que estan juntes, ai, doncs ara tinc més ganes de parlar amb ma mare, ara tinc més ganes de parlar amb el meu pare, segons l'edat, no?, i l'etapa evolutiva, però quan ens separem, moltes vegades, si no entenem que això són parts dels processos evolutius dels nens, doncs ho fem servir en contra de l'altre per separar els nens. I ojo, perquè això és superperillós, sobretot és dolent pels nens, perquè estan perdent un vincle superimportant a la seva vida i a la seva evolució, que després també és com ells construeixen el seu concepte de relació de parella, relació d'amistat, relació de feina, no? I aquí després ens trobem a teràpia adults que els seus pares s'han barallat, no?, o s'han separat malament, i ells ho pateixen moltíssim i moltes vegades han perdut la relació amb un dels pares i són grans i tenen com un buit, no?, com una inexplicació, com un per què el meu pare o la meva mare no m'ha estimat, per què m'ha abandonat. I moltes vegades no és així, és que com que hi ha hagut mala relació amb els pares, pues amb ell li han dit, o amb ella li han dit una versió, però no sap res de l'altra versió. Perquè moltes vegades els pares i les mares intenten parlar amb els fills i tal, i a l'altre pare, pues,
0: has de pensar que la Susana, en sentit, no, hi ha parelles que sí que acaben allò tenint, no? Partint del respecte, no?
1: Sí,
0: arribar clar. A una entesa.
1: Sí.
0: Però, evidentment, quan tu et planteges de crear aquesta comunitat, és perquè... no sé si les xifres apunten que hi ha separacions més que conflictives, que no passa allò de...
1: Sí.
0: En bona sintonia.
1: No, en realitat, només hi ha un 10%...
0: O les que són conflictives ho són molt, no?
1: Sí, aquest és el punt, no? Només hi ha un 10% de parelles que acaben en contenciós, però realment les conseqüències d'això, bueno, en tots els sentits, tant pel sistema judicial, perquè absolutament bloqueja i col·lapsa el sistema, perquè una família que està en processos constants durant 15 anys, o sigui, genera una de papeleo i de feina, pues, increïble, no? També a nivell de salut, no? Perquè hi ha constants visites, no? A psicòlegs, a pues, les mares, els pares, baixes, laborals, perquè és molt, molt, molt tens.
0: Molt estressant, no?
1: Molt estressant. Emocionalment és molt dur, molt esgotador, no? I llavors, clar, tot això genera un volum de problemes addicionals, no? Aquest és el problema principal.
0: En aquells casos que fins i tot allò, una de les parts sospita que hi ha un maltracte,
1: bueno,
0: això
1: no,
0: ja és un altre
1: això
0: tema.
1: Això és un altre tema, sí. Eh? Això és un altre tema perquè, de fet, en temes de coordinació de parentalitat, com que és el jutge qui designa aquesta figura, si hi ha violència o maltractament, el jutge ja no designa, ja no dona accés a que hi hagi una intervenció on els dos pares s'han de poder entendre, no? O han de poder anar en aquest camí. Moltes vegades hi ha tanta dificultat amb la relació que no podem tenir una coparentalitat real, però potser la podem tenir online, no? O sigui, pues que puguin parlar alguns temes, ni que sigui pues, amb una videotrucada, amb presència de les coordinadores parentals, o que sigui mitjançant per escrit, i poden arribar a petits acords, no? Encara que no sigui veient-se, però sempre i quan no hi hagi hagut pues, violència, ni maltractament, ni res d'això, perquè això sí que està molt, molt, molt tipificat, clar.
0: Tu has fet aquesta comunitat en una plataforma que es diu Skool?
1: Skool, sí.
0: Skool. Les persones que vulguin, no?, aquelles dones, això especifica per dones?
1: Sí, per mames.
0: Per
1: mames separades.
0: Mames separades, sí. Exacte. No dones separades, sinó que siguin mames, que
1: sí.
0: Tinguin allò criatures pel
1: sí,
0: mig.
1: Sí, perquè és el que a més és, jo crec que és una situació de molta vulnerabilitat, no? I realment és que ningú t'ajuda. O sigui, si tu te separes, encara que no tinguis fills, quan te separes dius, vale, a on vaig ara? Ni idea. Moltes vegades, si et trobes malament, vas al metge, no?, que et doni la baixa o, jo què sé, no?, una medicació per estabilitzar el teu estat d'ànim, però poca cosa més, no? Però ja si tens fills, és que, bueno, buscar-te la vida, o sigui, és que has de continuar treballant, no?, perquè tens els gastos, el sistema econòmic de l'estructura familiar queda com...
0: Sí, tocat, sí,
1: clar,
0: sí, s'ha modificat.
1: Clar, queda desestructurat, no? I
0: bueno,
1: moltes vegades...
0: Els horaris també, no?, per portar, doncs, els
1: clar,
0: nens a l'escola...
1: La logística, bueno,
0: no és
1: la
0: el mateix
1: casa,
0: allò, clar.
1: Clar, no?, on viurem, doncs, a vegades s'han de vendre la propietat i s'han d'anar a viure a un altre lloc, els nens també canvien de lloc, bueno, a vegades els pares no viuen a prop, viuen junts, llavors la logística de portar els nens a, pues, a mitja hora d'on viu el pare o on viu la mare, o sigui, realment és una situació molt, molt complexa, i ja no et dic si després hi ha una reconstrucció de família, no?, o famílies reconstituïdes, que en diem, que pues, t'ajuntes amb una altra persona i tens fills amb l'altra persona, i llavors uns caps de setmana tens fills d'un, d'altres caps tens fills d'un altre. I, bueno, i això és bastant complicat, no? Però, clar, tot això no regula la justícia, no? La justícia, al final, aquestes coses haurien de poder-se resoldre fora de...
0: Bueno, de fet, dependria, no?, de la maduresa que tenim les persones o que haurien de tenir les persones adultes,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, sí, això, aquí és on ja dudamos un poc, sí. Aquí és on dubtem una mica.
0: Aquelles
1: sí.
0: mamàs que s'hagin separat o estiguin en procés de... o que faci temps però que ho estiguin visquent malament, com poden allò accedir en aquesta comunitat?
1: Sí, poden accedir a través de a les xarxes socials, a través d'Instagram, @superarseparación, a través del meu WhatsApp personal, és el 661-63-2856. Aquestes són les dues formes més directes, no?
0: I hem sobretot... de dir que la Susana també té consulta, no? Els dimarts i dijous, aquí a Mollet del Vallès.
1: Dimarts i dimecres. Aquí a Mollet, al carrer Berenguer Tercer, 150. Sí. I, bueno, més que res també dir que també és una comunitat que engloba totes les fases, des de que no ho tens clar i estàs decidint, no saps si fer-ho, si no fer-ho, si és la millor opció o no, quan ja estàs en el procés, no? Que, bueno, doncs encara estan tots els papers per fer i la logística per organitzar i tal, i també la part, diguéssim, post-divorci que diem, que és quan ja, doncs, ja cadascú té casa seva, ja està la logística organitzada, ja tens els convenis, ja tens tot i comences a funcionar i comença l'etapa de què faig ara amb la meva vida.
0: I en aquesta comunitat, Susana, tu, evidentment, ets la que fa l'acompanyament, però no sé si hi ha alguna sessió grupal, allò que altres participants de la comunitat, no?
1: Sí.
0: Que això ajuda molt, no? Normalment sí. Allò quan hi ha sessions grupals que dius, no estic sola.
1: Sí, sí, sí. El bo que té la comunitat és que permet un fil de conversa constant, no? Que ve una mica dinamitzada doncs, pels reptes, no? Que animen una mica doncs, a l'acció, a avançar, no? A anar passant de fases. També per les formacions que hi ha, no? Les eines que es faciliten. I també la plataforma permet una calendarització de activitats, no? Online i hi ha sessions que són grupals i llavors, depenent de la fase on estiguis, no? Pues, també hi ha sessions individuals que pues, bueno, pues, es poden anar contractant i tal, no? Però sí que hi ha una part gratuïta que al començament pots entrar i pots començar pues, això, almenys a tenir aquest suport de les altres mames que s'han separat i que a vegades estan en fases més avançades o a vegades en fases anteriors, però que també t'ajuden una mica això a no sentir-te sola i a poder de comentar coses que et passen i veus que això passa a tothom, dius, vale, no soy jo la rara, vale, i també què fa la gent, no?, que estan fent altres mames per poder passar aquestes fases, no?, sobretot a nivell emocional, que a les dones també ens gratifica tant poder-ho compartir i poder aprendre de les altres, no?
0: Doncs ja sabeu, aquelles mames en dies o entremig de separació o separades, físicament us podeu adreçar al carrer Berenguer Tercer 150, dimarts i dimecres. La Susana en aquest espai doncs, té visita. La forma més directa a través de WhatsApp 661-63-28-56. El repetim, 661-63-28-56. I també a través d'Instagram en el perfil Superar Superación. Doncs busqueu aquest perfil i contacteu directament amb la Susana i ja us informarà de quina manera integrar-vos en aquesta comunitat. Susana Echevarría, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Com sempre, un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: I ara, tot seguit, els dimarts, ja sabeu que tenim a l'Espai de Cultura Vives, un espai que realitzen els companys de Ràdio Hospitalet de l'Infant per la xarxa, entitat a la qual també forma part Ràdio Mollet, i que ens permet conèixer, doncs, això, aquests personatges de la cultura popular de casa nostra. Avui ens conviden a conèixer la Colla de Diables de Perafort.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Perafort i ho fa amb l'Eli i el Pol, que ens donarà tots els detalls sobre les colles de diables del Centre de Joventut de Perafort. Eli, Pol, hola, molt bon dia, què tal?
4: Bon dia, molt bé, i tu?
3: Com esteu? Esteu preparats?
4: Sí, preparats.
3: Nosaltres també estem preparats i encantats de tenir-vos a l'altre costat de la línia telefònica per conèixer-vos una miqueta més, la vostra colla de diables. Expliqueu-nos una miqueta els vostres orígens.
4: Mira, doncs nosaltres som el Centre Joventut Perafort, d'una associació que es va fundar l'any 1991 per un grup de joves del municipi que volien fer coses al poble en l'àmbit cultural especialment. No va ser fins l'any 2000 quan es va crear la primera bèstia, que va ser la Cuca Llumaneta. La Cuca Llumaneta és una cuca de 15 metres que a l'inici llançava aigua i foc, però més endavant doncs, actualment només llança aigua. Per què es va fer la Cuca Llumaneta? Doncs, perquè aquí a Perafort hi havia moltes cuques de llum i els joves del poble doncs, sortien al carrer i es divertien doncs, caçant-les i buscant-ne. Llavors, l'any 2006 va ser quan es va crear Llumanot, que és la nostra bèstia de foc, que, com el seu nom indica, també és una cuca de llum, i es va crear doncs, per fer companyia a la Llumaneta. Llavors, el Llumanot té una alçada d'un 1,60 m, i quan, la persona, o sigui, quan es porta, de 2,10 m, una amplada de 1,50 m i una llargada de 3,30 m. I el seu pes pesa 55 quilos, i tot i això la seva llargada doncs, dificulta una mica el fet de portar-lo. Té 10 punts de foc, tot i això, als 10 punts de foc n'hi ha alguns que surten dos o tres punts més. Vale? A més, a part d'aquestes dues bèsties, doncs, tenim la colla de diables infantil i una colla de diables adults. I també tenim un manotes i dos capgrossos que són avellana. També formen part de l'entitat un grup de batucades que acompanya sobretot a la Llumaneta i després un grup de tabals infantils que està format per nens i nenes a partir de 5 anys.
3: En total, quants sou de membres? Perquè, déu-n'hi-do, en un moment m'has dit un munt entre els bestiots sí. I l'agrupació.
4: La veritat que actualment de membres doncs, entren i surten. Uh-huh. Vull dir, no hi ha com una estabilitat. Sí que és cert que, si contem doncs, últimament les sortides que estem fent, som uns 40 membres en actiu, te podria dir.
3: I el tema vestuari, els que acompanyeu a les bestiotes i com a vosaltres com a correfocs, com aneu vestits? I de quins colors?
4: Doncs mira, nosaltres tenim tres colors que són la base del Centre de Joventut Perafort. La Llumaneta, la samarreta de la Llumaneta és de color groc, les avellanes és de color marró, i tot el que seria tota la bèstia de foc, el llumanot, els diables i infantils i adults i els tabals infantils van de verd.
3: Quines són les vostres actuacions destacades?
4: Doncs nosaltres actuem, bueno, hem fet sortides arreu de Catalunya, fins i tot hem viatjat a Andorra, però les actuacions així que destaquem seria la cercavila nostra de Festa Major d'aquí de Perafort, i especialment el correfoc que fem per Sant Jordi. Ara, actualment, la Llumaneta no té gaire èxit, no? Entre, no sé, costa molt d'arrossegar la gent, i el que tira més és tot el tema del foc, tant el llumanot, que fa un parell d'anys que el vam recuperar, que havia estat guardat durant uns quants anys, i també tot el que és el tema dels diables, tant infantil com d'adults. Llavors, l'actuació que destaquem més, juntament amb el Pol, és el correfoc que organitzem cada any per Sant Jordi, que anem alternant. Un any fem correfoc infantil, el següent any fem correfoc d'adults i el tercer any doncs, fem correfoc de bèsties. I llavors convidem doncs, colles especialment doncs, d'aquí de la vora i fem l'intercanvi amb ells. I llavors, així com a curiositat, que ara tenim moltes ganes, estem molt il·lusionats, el dia 30 d'agost participarem a la Nit del Foc de Cambrils. I és una actuació que la veritat que ens fa bastanta il·lusió.
5: Molt bé. I fins a... ha canviat molt des de que va començar fins ara? Ha canviat molt aquest món dels correfocs, de la pirotècnia, de les actuacions, de la vestimenta, la normativa?
4: Pel que fa a la vestimenta, no ha canviat gaire. El Llumaneta, des de que nosaltres formem part del Centre de Joventut des de que érem superpetits, i sempre han sigut aquests colors, el groc, el verd i el marró. Llavors, pel que fa a la gent, sí que és veritat doncs, que va haver una època, sobretot quan altres eren petits, que hi havia molta canalla i moltes famílies que formaven part del Centre de Joventut i la Llumaneta tirava molt, anant, però a tot arreu. A l'estiu teníem, cada cap de setmana teníem sortida. Vull dir, era un no parar, no podies agafar vacances. I ara està costant una mica. Ara, ja, com ja t'he comentat, el que tira més són els Diables. Els Diables i el Llumanot. Que hi ha una colla bastant de joves d'entre 20 i 30 anys que estan tirant molt. Pel tema del foc, doncs el Pol te comenta, nosaltres, ell és el que ara porta més el tema del foc i pel que fa a la piro, doncs tenim una mica la castanya sempre.
6: Sí, bueno, intentem jugar amb els colors i coses noves que mai s'han provat.
5: Aquest és el que ha canviat més. I el tema de la normativa, us ha canviat molt?
4: Clar, nosaltres hem renovat la Junta aquest any. Sí. Llavors, nosaltres som molt jovenets i ara ens estem empapant una mica de la normativa. Sí que és cert, doncs ara nosaltres vam fer la formació del RG CRE i llavors es van fer progressivament les formacions del CRE als més petits i als adults. I bueno, és una mica anant-se adaptant. També cada ajuntament o cada colla de Diables on anem doncs, ens diu pues això no ho podeu tirar perquè el seu ajuntament pues, no els hi permet, no? És una mica així. I llavors també amb l'empresa de pirotècnia que ens porta ara, que és la Pirotècnia Tomàs, també doncs, ens va aconsellant i ens va marcant una mica les pautes.
5: Ens comentàveu també que la Llumineta costa més que sortir ara. Per què?
4: Doncs mira, la Llumaneta, perquè surti la Llumaneta necessiten 6 persones, perquè és el cap i són 5 geps, ¿vale? Perquè la cuca té una llargada de 15 metres. Què passa? Que una cercavila amb aquesta calor que està fent, sortir només amb 6 portants és anar a morir, com si diguéssim, sí, ¿vale? Perquè sí, a més pesa bastant i és important que hi hagi canvis. Llavors, què passa? Que hi ha molta gent que no vol portar la Llumaneta. Llavors, ara fa poc, amb l'Ajuntament de Perafort, van fer la tela nova, que ara estem intentant que s'acabi de fer bé, perquè vam tenir un seguit de problemes, i ara la idea és que la tela està partida per part. Llavors, no farà falta que siguin les 6 persones. Podrem sortir a partir de 3 persones. Llavors ja serà una mica més versàtil. Però sí que és cert que ens està costant molt trobar gent que vulgui portar la Llumaneta amb aquesta calor que fa.
5: Normal, clar, és que és un hàndicap bastant negatiu per la calor amb les figures, no? Què us aporta a vosaltres formar part d'aquesta colla, formar part d'aquestes bèsties?
4: Doncs sí, nosaltres, bueno, ja t'he dit que formem part, doncs, jo ara tinc 25 anys, el Pol en té 20 i formem part que igual des de que teníem 3 anys, no? I ara com està davant de tot això, doncs crec que parlo per tots dos, és una cosa que ens fa molta il·lusió i de tirar endavant, d'animar també a la gent del poble, als veïns i les veïnes que vinguin amb nosaltres i que participin i formin part d'aquesta família, perquè tothom s'estima la Llumaneta, però clar, tirar-ho endavant suposa molta feina. No, Pol? No sé, a nosaltres ens agrada molt. A més, portem el nom del nostre poble doncs, arreu de Catalunya i jo crec que és una cosa a valorar. I també la gent està superimplicada i també s'agraeix, no, això?
5: Què sentiu quan feu la vostra cercavila i veieu les cares dels més petits o dels més grans, veure doncs, la vostra actuació? Què sentiu?
4: Doncs Clar, al final la cercavila, com qualsevol acte, comporta doncs, una feina amb bastant de temps, no? Una feina darrere. Uh-huh. I veure doncs, la llumaneta quan surt, que la canalla doncs, els encanta, no? La veritat que se l'estimen. A part, nosaltres hi ha una de les diades que és la festa, celebrem l'aniversari de la llumaneta i fem un dia sencer tot d'activitats. On al matí doncs, fem activitats per la canalla, a la tarda fem espectacles i a la nit fem concert. I aquell dia donem l'opció a les famílies que vulguin entregar els xumets de la canalla més petita, no? Que passa doncs, a l'escola o així. I la veritat és que fa molta il·lusió veure les seves cares. I també doncs, de la gent que forma part del Centre de Joventut, gent que va fundar l'any 1991, va fundar l'associació, i també, doncs, no sé, fa il·lusió que continuïn i que vulguin seguir tirant endavant doncs, tot això.
3: Doncs, Eli i Pol, moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer una miqueta més aquesta cuca llumineta, aquesta llumineta, a tots vosaltres, vaja. Així que moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort, que vagi molt bé, i a veure si aconseguiu doncs, arrencar que la llumineta doncs, torni a gaudir les diferents cercaviles. Gràcies.
4: Doncs moltes gràcies a tu per donar a conèixer la nostra feina.
6: Merci.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
7: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 no registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estès, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem doncs, un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
5: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
6: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
7: Sí, on el puc escoltar?
6: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.
8: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Les cançons picaresques de taverna a vegades ens expliquen històries tan divertides com la que escoltarem a continuació. El marit, que després d'haver sortit a divertir-se amb els amics, arriba a casa begut i no troba la clau per entrar, motiu pel qual ha de despertar la seva dona. I passa tot el que ve a continuació, cantat de manera divertida pel grup Arjau de Palafrugell, La Pauleta.

0: Sou un d'aquells que han sortit de casa, us mireu al mirall? Us ho preguntem perquè justament en el dia d'avui, en aquesta secció on parlem de col·leccionisme, anem a fer referència a les col·leccions de miralls antics. Per parlar-ne ens acompanya, com és habitual, la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, la Montserrat Cavarroques. Benvinguda, Montserrat.
1: Bon dia a tothom.
0: Tot mires el mirall abans de sortir?
1: Sí. Cada vegada em miro menys, eh?
0: No, un s'ha de mirar perquè de vegades dius, però on vas amb aquests cabells? I és que no t'has pentinat.
1: Sí, o a vegades sí que t'has pentinat, però surts al carrer i fot una ventada com la que feia un dia d'aquests i no em vegis.
0: Bé, anem a parlar de miralls. El primer de tot, miralls antics, però de quina mida estem parlant? Perquè, clar, a hi ha els de paret, però ara també estàvem comentant,
1: clar,
0: no?
1: La meva idea, quan volia parlar de miralls, que fa 7 o 8 anys ja havia parlat, era parlar d'una senyora que havia conegut, que feia miralls, però...
0: De tocador,
1: sí que tenia alguns de tocador així, però el normal era dels que tenien mànec. Però aquesta senyora ja no hi és i no saben ni on ha anat a parar la seva col·lecció. Vull dir, llavors, bueno, he anat esbrinant una mica pues, les maneres del mirall. Evidentment, els miralls de tocador, que són els que tenen mànec, són molt provats, ¿vale? Però parlarem una mica dels miralls. Hi ha una llegenda japonesa sobre l'amor etern entre una mare morta i la seva filla a través d'un mirall, que si mai es va al Japó i en parles, tothom el sap. Es diu el mirall de Matsuyama.
0: Uh-huh.
1: I és una mare que s'estava morint i li va donar un mirall de mà d'aquests d'agafar a la seva filla i li va dir, sempre que et miris al mirall em veuràs a mi. I la filla, cada vegada que volia veure la seva mare, es mirava al mirall. I com més gran es feia, com que més s'assemblava a la seva mare, ella es pensava que parlava amb la seva mare.
0: Ah, que bonic.
1: I és un
0: conte, una llegenda.
1: Una llegenda japonesa.
0: Està bé.
1: Evidentment, els primers miralls artificials eren de cobre o de bronze, i de Mesopotàmia, Egipte, i el que feien era frotar molt el cobre i el d'allò que brillés molt i et veies una miqueta. ¿Vale? Els miralls de vidre polit no es van ser inventats fins al 1835. Venècia va ser el centre de producció de miralls de més alta qualitat en un moment donat del principi dels miralls. Egipte, els miralls eren sagrats i estaven vinculats als déus. A Roma va néixer la dita de que un mirall trencat porta 7 anys de mala sort, però no se sap el per què. ¿Vale?
0: Alguna història deu haver-hi també, alguna llegenda a l'entorn,
1: sí,
0: d'això.
1: A Xina es fan servir encara per orientar els mals espírits. Es posen a la porta perquè es vegin i marxin.
0: Molt bé. ¿Vale?
1: Deuen ser lletjos els mals espírits i quan es veuen deuen fugir.
0: Home, clar, si són dolents segur,
1: clar,
0: que són lletjos.
1: Segur.
0: I tant.
1: Hi ha una dita que diu que el significat del mirall, l'autoconsciència del mirall, és la vanitat, la veritat i la dualitat.
0: Uh-huh.
1: Aquestes tres coses. El mirall ocupa un lloc molt important a la mitologia i a les supersticions. Parlem de la Blancaneus,
0: sí,
1: amb el,
0: clar,
1: seu mirall.
0: Sí, sí.
1: El Tolkien amb el mirall del Galadriel, que diu el futur, que tu mires i et diu el que et passarà. Vull dir, hi ha diversos miralls d'allò, no? Els miralls estan catalogats com, diguéssim, si tens que buscar un mirall i vols saber si és antic, si és vintage, els miralls, els vintage, perquè molta gent ens ho pregunta,
0: sí.
1: Vintage vol dir que una cosa té més de 20 anys.
0: Ah, vale.
1: Vale? I menys de 100. Més de 20 i menys
0: de
1: 100. Perquè si en té més de 100 és una antiguitat.
0: Uh-huh.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Els miralls antics Se solen veure perquè solen tenir algunes taquetes negres, perquè l'òxid que posaven no era el mateix que es posa actualment, eh? I el cristall era més gruixut i deformava una mica l'imatge i tal. Llavors, sí que hi ha gent que fa col·lecció de miralls, n'he trobat algun, però uns es dediquen només als miralls de tocador, que són els que tenen mana, que sí, són molt macos i cada vegada se n'han fet menys i per tant els que trobes són molt...
0: És que ara les cases poques tenen allò tocador. Abans sí que era molt típic, no? Sí. El que és l'habitació de matrimoni, no?
1: El tocador, llit, el tocador... Les tauletes i l'armari. Sí. Ara el tocador no hi cap. És que no hi cap. No és per res. És que ja no hi cap a l'habitació.
0: Ja
1: no li poses. Llavors, sí, però els de tocador no eren els que eren més adornats.
0: No, però igualment, jo ara que mirava jo imatges, m'imagino que el col·leccionista... Això, jo he pensat que era una mica com els quadres. Saps allò que el marc és el que té el valor?
1: Per això,
0: doncs,
1: sí, però
0: doncs hi han
1: de molt macos. Però per lo que vaig veure i per lo que vaig deduir, els més apreciats no són els que tenien els tocadors en aquell moment. Perquè els de tocadors quasi bé sempre han anat associat a la fusta del conjunt d'habitació.
0: Uh-huh.
1: Vale? Els molt preciats són els de rebador.
0: Uh-huh.
1: Han sigut sempre els de rebador, ja des de 1700, 1800. Era el primer que veia la persona que entrava a la casa.
0: De manera que era la imatge que tu...
1: I per tant, més ric era, més elaborat era, més maco era, més senyoria donava aquella casa.
0: Uh-huh.
1: Llavors, aquests són els que van més buscats. El que em fa... els de rebedors són els que van més buscats, i d'aquests n'hi han des de molt grossos a molt petits, perquè també n'hi han hagut de rodons, d'ovalats, però
0: ara que
1: tenen
0: dius de
1: més
0: molts
1: valor
0: grossos,
1: aquests,
0: sí,
1: que vaig veure una senyora que feia un comentari, i tenen més valor aquests que els d'habitació, perquè els d'habitació sempre han anat lligat molt als mobles, tot i estem parlant també dels mobles de mil i pocs, vull dir, d'antiguitat.
0: On acostuma a haver-hi és el lavabo, i aquests tampoc deuen
1: tenir
0: massa...
1: No, aquests no tenen massa valor, perquè sempre han sigut tota
0: molt
1: la vida molt quadrats.
0: Molt funcionals.
1: Després van sortir els típicos Romi,
0: sí,
1: i ara ja han sortit coses més modernes.
0: Que els Romis era com un armariet,
1: sí,
0: anava incorporat.
1: Verdaderament, els que... Aquesta senyora deia, verdaderament, els que jo busco, els que... Aquesta senyora en tenia una quarantena, però maquíssims. I verdaderament, els que vam buscar són aquests.
0: Uh-huh.
1: Els que hi han hagut en el rebedor, sobretot antics.
0: Ah,
1: vale?
0: Sí, sí.
1: Perquè era el que donava senyoria a la casa, era el primer que veies i el primer que...
0: I a més és veritat que el mirall acostuma a donar sensació d'amplitud.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Perquè en alguns llocs jo també he vist allò miralls molt, molt grans, i és que dona com si l'estança aquella seria habitació.
1: Evidentment, si l'estança és petit i tu li poses un mirall de peu, que dic jo, de dalt a baix, pues sembla que sigui el doble, no?
0: Uh-huh.
1: Vull dir que, clar, vull dir... Però això sí, o sigui, jo per lo que vaig veure, el que anava molt parat eren més aquests que els de les habitacions, perquè a les habitacions antigues no hi solia entrar la gent, hi entrava la persona que hi dormia.
0: Uh-huh.
1: Eren ostentosos, però eren molt fets de la fusta, i en canvi aquí n'hi havien de metalls preciosos, n'hi havien de fusta, n'hi havien de marbre, n'hi havien de moltes classes, sobretot el mar, el que era el mar.
0: Que suposo, vale, que aquest tipus de col·leccionisme, la gent el que deu anar és quan hi ha trobades d'aquestes de mobles antics, no?
1: I... Evidentment.
0: Uh-huh.
1: Evidentment, i llavors és amb rastrillos d'aquests que no saben ni el que porten, no? Perquè han buidat cases, han buidat d'allò. Llavors, suposo que, a veure, sí que és veritat, aquesta senyora, ja dic que no en tenia masses, però en tenia tota una paret d'un que semblava com un graig o com un sòtano, tot dedicat a aquests a penjats, a tenir-los uh-huh. penjats, no? Llavors es també explicava que es tenia que tenir un grau de conservació perquè aquests antics, al ser el mirall no tan bo, es taquen de seguida amb l'humitat i així, llavors és que es tenien que tinguer bé.
0: Uh-huh. Està bé. Vale. No, i els demana que una col·lecció de
1: home, els demana, de el que volia parlar jo, que era d'aquesta senyora que coneixia, eren una guapada i la veritat en tenia de molt macos.
0: Uh-huh.
1: I aquí sí que n'hi havien de metalls molt preciosos, n'hi havien de plata, n'hi havien d'or, n'hi havien amb incrustacions.
0: Clar, amb incrustacions de pes, havien... no?
1: Aquests
0: de pedres.
1: Sí que eren macos i aquests sí que es tenien a sobre el tocador, però es tenien a sobre el tocador, no era ben bé el de mirar-te el tocador. Aquest era per mirar-te al darrere, per mirar-te al davant, uh-huh. per mirar-te. I aquests eren preciosos, uh-huh. vull dir, aquests són preciosos també, aquests van buscats.
0: Ja, ja, ja.
1: Vale? Però aquesta senyora fa molt hincapié amb els que hi havien sobretot a les entrades de la casa. A l'entrada de la casa feia molt... Sabia si era una molt bona casa, depèn de la qualitat del mirall i dels calanobres que tinguessin.
0: Sí.
1: Era... la identitat de la casa, exacte. Encara que després de partir d'allà fos una merda la casa. Però...
0: molt bé.
1: La d'allò. I, bueno, aquest sí que, així com dèiem altres setmanes, que no era gaire...
0: Aquest és costós.
1: Aquest econòmicament és costós i es té que tingui lloc.
0: I espai, clar.
1: Es té que tingui lloc. Sí que és veritat que segurament...
0: I malament el dia que se't trenquin tots, perquè si era la dita aquella...
1: Ara, no? Si veu un terremot, no ve aquesta senyora que estava per no ser bon de...
0: Que has dit eren de... 7 anys de mala sort, no? Sí. Doncs imagina't.
1: Llavors, no sé, però ja et dic que no, però estic...
0: Ara, la llegenda que ens has explicat del Japó, molt bonica.
1: És molt maca, sí.
0: Molt bonica, molt
1: tendra. Diu que inclús venen en el Japó venen uns contes que t'ho explica ben bé, l'enfermetat de la mare, com li va dir, i es veu que com que la noia cada vegada s'assemblava més a la mare, es pensava que parlava amb la mare.
0: Clar, no, és que és bonic, és bonic.
1: És una manera de, bueno, li va deixar una cosa per
0: recordar-se d'ella per sempre.
1: Per recordar-se d'ella tota la vida i està, és maco. Mm. El que no vaig saber és això de per què Roma diu que és des de segle no sé quin, de que si es trenca un mirall tens 7 anys de mala sort, però no posa el per què.
0: El per què? Va, ja ho mirarem.
1: No sabem si el que se li va trencar després va tindre 7 anys de mala sort o no.
0: El que
1: no
0: se li va passar.
1: No tinc ni
0: Montserrat,
1: idea.
0: Tenim alguna activitat per a
1: sí,
0: finals de mes?
1: Sí, tenim un parell d'activitats aquesta setmana. Tenim, a veure, el dia 30... tenim la 24a trobada col·leccionistes de punt de llibre a la Casa de la Cultura d'Olesa de Montserrat al matí.
0: Molt bé.
1: I llavors tenim un mercat de brocanters i col·leccionistes que es fa un cop a l'any a l'Avinguda Catalunya al matí també de 9 a 2 a Gironella.
0: Ah, molt bé.
1: Que és interessant perquè hi pots trobar coses també el dia 30, això.
0: Perfecte.
1: I la setmana que ve parlarem del Museu Mupa d'Albano.
0: Uh-huh.
1: De València.
0: Ah, ja miraré de què és això.
1: Vull dir, del Palmito,
0: sempre ens sorprenen amb alguna cosa. També ja us podeu preparar perquè la setmana vinent ja us recordarem, us ho direm, perquè ja toca Mercadet.
1: Ja tocarà
0: no?
1: Mercadet, tocarà... sí, però ja us ho anirem recordant.
0: Això. Ja que vagi molt bé, Montse.
1: Vale.
0: Una abraçada.
1: Cuideu-se.
0: Adéu-siau. Adéu.

Hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però com sempre us indiquem, demà la nostra intenció és tornar a les 9 en punt aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, així que si ens voleu escoltar en directe només heu de connectar-vos doncs al 96.3 de la FM o bé a través de la pàgina web radiomollet.com. També possibilitat d'escoltar el podcast del programa a partir de la nostra emissió, és a dir que a partir d'ara ja podeu entrar al web radiomollet.com i també de recuperar el podcast del programa o bé doncs, sintonitzar-nos novament a partir de les 3 de la tarda. Que tingueu una feliç jornada. Fins demà. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Una delegació molletana ha visitat les escoles de la Bressola per estrènyer llaços. La relació és fruit de l'acord de pressupostos de la mà del govern municipal amb Junts per Catalunya i la setmana passada la regidora de promoció de la llengua, la regidora de Junts. El director del Nou Clavé i dues persones del Departament d'Educació van visitar la Bressola per apropar els projectes. Carme Olària, regidora i portaveu de Junts per Catalunya a Mollet, ha explicat que van conversar amb els docents i els alumnes i van veure com es du a terme la immersió lingüística en el territori.
1: Tot això, com ho podíem englobar? Identitat, immersió lingüística en català, manera de ser, formacions... Vam poder parlar amb els docents, i no només docents, sinó els alumnes de les escoles, i quan els hi demanaves què és el que us agrada, no? I deien, és que és bo parlar en català, i venien molts, quan els parlaves de quines famílies venien, venien famílies que eren de parla francesa, però que havien entès que aquesta immersió, aquesta manera de treballar la llengua tan propera per ells, i per altra banda, aquesta manera educativa, perquè ells allà hi fan vida, deien que les persones més importants que hi havia, més important, que els agradava més de les escoles, eren els docents, perquè compartien fil per randa tot un dia amb ells, no? Des de les classes selectives, fins a l'hora del pati, fins als projectes col·lectius.
0: La visita va servir per entendre el funcionament de les escoles i com aposten pel català en tots els àmbits educatius. I per altra banda, us informem que al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, el pròxim 31 de maig, s'ha celebrat també aquests dies la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. L'Organització Mundial de la Salut ha fixat com a lema d'aquest 2026 per al Dia Mundial Sense Tabac, desemmascarem-los les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina al descobert, precisament. Des de la Fundació Sanitària Mollet es farà aquest dijous una xerrada adreçada a tota la població, però especialment als joves, centrada en els riscos de l'ús dels vàpers. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 1:15 del migdia i en redifusió a 8:45 del vespre.
2: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lledó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
5: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
5: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
6: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: Mans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 703, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguirem amb la història de l'alpinisme modern. Deixem els temps en els quals l'alta muntanya era una desconeguda per endinsar-nos en l'interès que va despertar, primer científic i posteriorment esportiu. Capítol 2. El Mont Blanc, primera part. En el capítol anterior vàrem acabar amb que l'Horace Benedict de Saussure havia aparegut per Chamonix i va quedar encantat pel Mont Blanc, fins a tal punt que va oferir una generosa recompensa per aquell qui aconseguís demostrar que escalar el Mont Blanc era possible. Corria l'any 1760. Malgrat que l'oferta de Saussure era prou esplèndida com per despertar l'interès dels modestos guies de la zona, el repte, però, era tan gran i la muntanya tan imponent que fins passats 15 anys no es va dur a terme un intent per tal d'assolir el cim i per tal de guanyar el premi. Cal tenir present que aquella gent no en tenia ni idea de com afrontar els problemes que es podien trobar durant l'ascensió i no disposaven d'equips adequats, sense els quals cap alpinista modern no gosaria aventurar-se per aquells paratges. A més, persistien els temors atàvics als esperits malignes que habitaven la muntanya. Però el que més els condicionava era la creença generalment compartida de que ningú podria sobreviure a una nit passada en un glaciar. I això ja posava una condició d'entrada. Calia pujar i baixar en el mateix dia. Això, per aquella gent, era missió impossible, i actualment també per gairebé tothom. El repte, doncs, no es va acceptar fins al 1775. A les 11 de la nit del 13 de juliol, quatre guies sortiren de Chamonix i s'adreçaren cap a l'esperó de roca conegut com la Montagne de la Côte, que s'enfila entre els glaciars de Bossons i Taconat. A les 8 del matí varen arribar al cim de la cresta i des d'aquest punt entraren en el món del gel. A partir d'aquí es veieren obligats a obrir-se pas per un laberint d'esquerdes, moltes d'elles amagades sota una capa de neu recent, i ponts de gel que amenaçaven de trencar-se sota el seu pes. Es trobaven en el paratge conegut actualment com la Jonció. Val a dir que actualment aquesta ruta, donada la seva perillositat, no es pot escometre sense bons coneixements de progressió en gel ni material adequat. Imagineu, doncs, el drama d'aquella gent movent-se per aquell lloc. I tot això intentant dur-ho a terme en un sol dia. Després de 3 hores d'esforços esgotadors, varen arribar a un lloc de més fàcil progressió, però, tot seguit, es trobaren avançant entre enormes seracs que amenaçaven de caure'ls al damunt. Després d'una profunda depressió, coneguda actualment com la Vall de la Neu, sentiren una forta debilitat, que es coneix com lassitud glaciar, provocada per l'aire estancat i saturat per la intensa reverberació solar a la neu. Se sentien dèbils, i això, per aquells homes, sense entendre què els estava passant, devia ser terrible. A la tarda, davant l'evidència de que no seria possible avançar gaire més, decidiren fer marxa enrere amb l'única esperança de tornar vius a casa. Tot i que, al tornar a creuar la junció, un d'ells va estar a punt de desaparèixer en una esquerda. Arribaren a Chamonix a les 11 de la nit, esgotats i espantats per l'experiència viscuda i pel fet de que es tractava dels guies més forts i experimentats que es podien trobar al poble, aquell fet només va servir per corroborar la creença de que pujar al Mont Blanc era impossible. La setmana que ve seguirem amb la història.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: M'han passat una nota del club que dona unes dades de la caminada per la serralada de Marina d'aquest cap de setmana. Van haver-hi 383 inscrits, dels quals 157 dones i 226 homes. Va anar tot molt bé i no hi ha gran cosa més a comentar. Dijous 28, extrem. Matinal, grup dels dijous. Casa de la Vall, Caixal Colcat, Sant Llorenç del Munt. Vocal, Francisco Vera. Recorregut 7,5 quilòmetres amb un desnivell de 300 metres amunt i 300 metres avall. 4 hores de durada, dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 hores. Transport, vehicles particulars. I el diumenge 31, el grup Extrem fa una sortida a les Pallargues, Montroig, Pelagall, Cisteró i visita el castell de les Pallargues. Vocals, Toni Baldó i Bartomeu Butjosa. Recorregut, 7 quilòmetres amb un desnivell de 107 metres positius i 107 negatius. I 4 hores de durada, dificultat sense. Esmorzar, aigua, bastons i equip personal obligats de portar. Opcional, dinar de restaurant, lo racó de l'Olivera, a Fonolleres. Preu, 30 euros. Lloc de sortida, pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Transport, autocar. Preu, 15 euros socis, 20 euros no socis. Fins aquí, l'agenda del Pals i Botes.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. Des del consistori han posat el focus en la importància del medi ambient en l'actualitat i tots els beneficis que aquest té per la salut mental. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, ha afirmat que cal apostar per les polítiques verdes i el medi ambient.
1: No podem conformar, sinó que ens toca afrontar el nou context, o potser no tan nou ja, que tenim, no? I continuar apostant per polítiques verdes i pel medi ambient. Aquest pla que avui portem a aprovació ens ha de servir com a full de ruta per seguir transformant Mollet els anys vinents en un entorn més adaptat i més saludable pels nostres veïns i veïnes.
0: És a través d'aquest pla, desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona, que s'ha dut a terme un estudi a través de la regla 330-300, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida, reduir l'efecte illa de calor i augmentar la resiliència climàtica del municipi. Aquesta regla estableix que cada habitant ha de poder veure un mínim de 3 arbres des de casa seva, els barris han de tenir una cobertura vegetal mínima del 30% i els veïns han de tenir un espai públic a una distància màxima de 300 metres. I dir també que des de mitjans de maig estan en funcionament les aules d'estudi ubicades a la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura, romandran obertes fins al dia 21 de juny. Aquest servei coincideix amb el període d'exàmens finals dels centres educatius i amb la celebració de les proves de selectivitat. Els horaris, els dilluns l'aula està oberta de 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i de dimarts a divendres els estudiants poden utilitzar aquest espai des de les 10 del matí i fins a la 1 de la matinada. Els caps de setmana, tant dissabtes com diumenge, l'horari és de 10 del matí a 12 de la nit. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
3: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
4: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
5: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
4: El POU.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare Isaac Andic durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El CM ha atès a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza, no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza, no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza, no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
2: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
3: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
1: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

A voltes em deies que la teva estrella brillava en un cel llunyà. Volia ser sorra la illa més vella, perduda al vell mig del mar. Gelós del teu món, gelós de l'aire del teu alè. Gelós del perfum que ve de la illa del teu cos, de la illa del teu cos. Com una gavina que vola i que crida la cala prop del far. Et senties lliure i un vals amb la vida solies nuar ballar. Gelós del teu món, gelós de l'aire del teu alè. Gelós del perfum que ve

T'estimava dona, malgrat fossis terra, malgrat cargol, bé jo ho sé. Si pogués ser pluja, filtrar les esquerdes, amorosint-te la pell. Gelós del teu món, gelós de l'aire del teu alè. Gelós del perfum que ve de la illa del teu cos, de la illa del teu cos. Somio trobar-la i a la fixiliar-me a la illa del teu cos. Tant de bo t'arribi el meu crit d'auxili a Sil en nom de l'amor. Gelós del teu món, gelós de l'aire del teu alè. Gelós del perfum que

creixen els miracles. La saliva és un riu dolç. Els cabells un bosc salvatge. A la illa del teu cor.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. 261 alumnes de 5è de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès han participat en la 14a fira de cooperatives escolars. Al llarg del matí, els alumnes han venut els seus productes coincidint amb el mercat setmanal. I també us informem que una delegació molletana ha visitat les escoles de l'Arbre Sola per estrènyer llaços. La relació s'ha formalitzat amb una visita institucional per conèixer de primera mà el projecte de la Bressola. I també parlarem del fet que Mollet ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. I per acabar, aquesta setmana se celebra la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum del tabac. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Comencem el combat dels poetes. Avui, us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui us portem un llibre d'un poeta d'aquí de Mollet que es diu Israel Clarà. Va néixer a Badalona l'any 1975, va estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona i música al Conservatori del Liceu. S'ha especialitzat en piano, harmonia, composició, etc. Ha fet traduccions de l'italià de Petrarca i Michelangelo i tal, i també ha fet uns quants llibres de poesies i ha guanyat premis. Ara, entre l'any 2025 i 26, en publicarà més d'un. Aquest poeta, com us deia, és d'aquí perquè ja fa uns anys que viu al nostre Mollet. El seu llibre, que tinc a les mans avui, es diu Gineceu. I té alguns apartats, que el primer es diu Extinció. I el primer poema porta per títol Epitafi transhumant. Em vull morir amb les mans plenes de pomes, amb els ulls en el coit de la intempèrie. Entré una llum molecular i aèria, travessant nits d'ingràvides aromes, havent desballestat imperis, romes, i provocant a Freud atacs d'histèria. I em voldria morir sols per la dèria de llegir llunes sense punts ni comes. Morir-me entre punyals catedralicis d'espigues i estilets de blats benignes, escriure amor a dalt dels frontispicis, tacant les tombes dels atlants indignes, i aprendre junts de nou les arts i oficis de la mort que travessa el cos dels signes.

El següent poema té el títol en italià, Se pietà di me non senti, que de fet el tradueix en el primer vers, si no sents pietat de mi. Si no sents pietat de mi, no em facis escoltar la preciosa ària de Handel, de l'acte segon de Juli César. Handel ens va parlar de mites grecs i tracis, de madones de llum enmig d'arestes, de clepsidres solars, de llavis verges i pomes mossegades per conserges. A les cel·les d'amor dels alciprestes hi escolto la barroca partitura entre peixos rodons de porcellana, paisatges nítids de bellesa oscura, reflexos d'univers a la façana, ivànoves de plata i seda pura, desitjoses de ser tissús de grana.

L'Orlando Furioso de Vivaldi ressona entre parets de sargantana. Es filtra pels brodats de la persiana i pren la música de Frescobaldi, perquè a l'Àrtic la canti la Tebaldi i hi hagi aigua de lluna en la barana, un lleu regust de coure a la tisana i el sol en un racó del cel escaldi. Sol de tu, sol astral, sol d'estimar-te, dolç amor meu d'epítets innombrables, de dàctils i espondeus, de terra farta, que se li clavin creus impertorbables de noms bíblics, Maria, Lot o Marta, difunts igual que roses perdurables.

Extinció. En aquest poema surt la paraula hiperbòrica o hiperbòria, que vol dir que està situat a l'extrem nord del planeta Terra. Extinció. Després d'un temps de flors sobre la Terra, tornarà l'extinció dels paradisos, l'era dels cels metàl·lics i els mars grisos, l'art de l'apocalipsi i de la guerra. Després d'un temps de flors sobre la Terra, d'una absoluta llum sense matisos, tornarà l'auge dels miralls concisos que sols refractiran la banda esquerra del firmament, condemna pitagòrica, el cantó que algun déu potser administra. Cauen Lacan i la columna dòrica, s'assequen l'heura, el lliri i l'espidistra. L'extinció de la Terra és hiperbòrica i la mort de les flors, massa sinistra.

El títol és, en llatí, Miserere de mei Deus. O sigui, demana a Déus que tingueu pietat de mi. Tingueu-nos pietat, o flors del món, que l'androceu fecundi el gineceu, i la sement que l'univers infon al meu jardí, que el sol ara distreu, arreli en terreny fèrtil i pregon, amb vitralls plens de pluges i un nimfeu, per mar brodats d'espigues que no hi són i estels claríssims que ningú no veu. Miserere mei, Deus, va escriure Allegri, i convoquem vigies, grums i àlfils, perquè el record del blau no es desintegri, germini vida nova en els pistils, l'aigua més lluminosa se'ns alegri i per cada flor hi hagi mil abrils.

Rèquiem dodecafònic. Aquí surt la paraula saturnal, que vol dir relatiu a Saturn, però en aquest context també vol dir orgia. El rèquiem saturnal que t'improviso amb música de Schoenberg i cigars s'enlaira des dels trèmols ports i hangars i el canta alguna musa amb què m'enciso. Vull morir com les flors i em moro i friso per travessar flamígers rígids mars, comprar molets de llunes amb besars i concloure el poema que reviso. I, amb l'harmonia del contrapicat, amb el cos de la dama absent de piques, et concedeixo un dol inaugurat, aquest rèquiem d'amor que glorifiques i que en silenci d'aigua pronostiques que algun déu cantarà per mi aviat.

Aquest poema següent va portar per títol una dedicatòria a Jordi Savall. Jordi Savall és un músic català d'Igualada. I cap al final del poema surt la paraula aljava, en plural aljaves, i l'aljava és un carcaix, o sigui, les tots on es guarden les fletxes. A Jordi Savall. Com un nimfeu d'estrelles necessàries, de còdecs d'aigua i d'instruments de sal, la música ens recorda que és astral i les teves lectures solitàries. Llegies partitures arbitràries d'un altre temps propici i mineral, amb notes d'una tinta blau cobalt i papirs que mostraven déus i àries. Qui movia la llum per les octaves i amb aquest arquet transgredia tessitures, salvava el món de nou, i tu el salvaves. Procurava pel bé com tu hi procures. Arquer de la bellesa, a les aljaves portes la música de les altures.

Ara sentirem el començament d'un tema de Bruce Springsteen que va composar per la pel·lícula Filadèlfia. La cançó es diu Els carrers de Filadèlfia.

Doncs continuem amb els poemes d'Israel Clarà del llibre Gineceu. El següent poema surt la paraula espidistres, que per cert ha sortit en un poema anterior i no us ho he dit. És un tipus de liliàcia, una flor de la família dels lliris. Extermini floral. Hi ha azucenes tallades amb el vidre de la lluna i begònies esquinçades per l'estilet de sílex de les fades i l'aiguamel de cer de la clepsidra. Hi ha roselles i dàlies i espidistres del color de la sang de les colomes i dagues esmolades amb les plomes d'aus de tempestes fredes i sinistres. Hi ha roses, lliris, grèvols, margarides, geranis i jacints que el blau no salva, crisantems d'altres àmbits. Hi ha glicines, botons d'espessa llum, secreta i malva, a punt de l'extermini, les orquídies, i del ressorgiment, el sol i l'alba.

Tan dolç és el turment que porto a dins que em puc fer un plor de canyamel i sucre. Tan dolç que la bellesa s'involucra i muden de color els arlequins. Tan dolç és el turment que estimo fins i tot l'immens dolor que em nega el lucre d'enriquir-me de tu i la mort en sucre, taüt, sudari, làpida i coixins. Que la fusta amalgami líquens, fòssils, que el cisell de la pluja no l'esquerdi i els embats dels ocells li siguin dòcils. Brosti la branca i la verdor no es perdi i que els sarments sorgeixin nous i indòcils, vells com un madrigal de Monteverdi.

quan resplendeixis entre el sècuro i et sentis com un calze buit i eixorca, recorda que ets la flor que es venja i corca els brancs dels temps, la fusta del temor. Por de morir, tristesa, pànic, cos d'amor, impertorbable cos, origen del gineceu, pistil, corola, oxigen, darrer periple acompanyat de flors. I passo per davant d'una façana i sento com es baten clara i ous. Un pierrot lunar es fa una truita. Rovells de sol, forquilles d'oli i grana. Els arbres del jardí sempre són nous i ens ofereixen la primera fruita.

I abans, motlle de guix, de fang o argila. Ets la figura visceral que oscil·la i entre els materials escull el marbre, la que ha compadit l'heura i que l'enarbre amb canyes i aspres perquè els ulls s'hi enfilin. Ets el motiu perquè els ocells refilin el rostre desaparegut de l'arbre.

I ara comencem l'apartat inflorescència. I el primer poema porta per títol Aigua salada. Et guariràs amb l'aigua i amb la sal. L'aigua salada que ha inundat la terra, els camps de blat i l'aigua de la gerra, les roselles en coit primaveral. Tot serà nítid, límpid, de cristall. L'esfera girarà total, completa, i l'àngel errarà destí i sageta. No es percebrà el reflex en el mirall. I a les portes d'entrada al paradís promulgarà algun déu algun edicte. Potser podràs llegir-lo d'improvís. Soldat del teu amor, esclau edicte, àmbits en què l'amor no té permís i la bellesa es mostra encara invicta.

Inversa. La lluna de les 12 del migdia em parla del sol negre de la nit. La flor del mal i el vell buró d'un llit. L'absent del viu i el mort de l'alegria. Ara em parles de com és que seria tot si no fos que res no té sentit. I m'ho dius en un món que ha pervertit els símbols de la joia i l'agonia. Ja no sento res sòlid ni segur. L'univers m'esquinça mentre hi passo i m'aboco a un abisme de ningú. M'imagino un nou rumb, el penso, el traço, i és el teu cos, de sobte, a què m'abraço. En el buit del no res, hi quedes tu.

Maternal matèria. Les havia acollit alguna ninfa per deixar-te-les vives en la tomba. Tu, ja morta, amb els ossos sense limfa, expiant els pecats d'alguna bomba caiguda a Gaza, en l'altra Palestina dels teus ulls sense vida i sense forma. Mare d'amor perduda, clandestina, desafiant tot límit, cada norma. Queda encara la rosa dels ocells, els ulls de marbre blanc d'un bust de Fídies, l'or esfèric que gira amb els anells. Queda la dàlia desmentint insídies i un coàgul de sang en els clavells, el teu cos envoltat de llum i orquídies.

és de la matèria. Tot és quàntic, ingràvid, lleu, d'etèria inconsistència, fràgil. Però en mi trobaràs el vellut de les flors tendres, l'efímera ambició dels jasaments i l'urna vegetal d'aus i arlequins que amaga dintre gineceus i cendres. Restes de cada pètal, de llavors que van ser, més que inici de la vida, raó del cos i el verb entre tots dos. La flor més simple, groga margarida, senzilla com un àtom poderós, que no vol ser vençuda ni extingida. Doncs fins aquí el combat dels poetes d'avui, dedicat a Israel Clarà. Us desitgem que passeu molt bona setmana.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dimarts 26 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. ...261 alumnes de 5è de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès han participat en la 14a fira de cooperatives escolars. Al llarg del matí, els alumnes han venut els seus productes coincidint amb el mercat setmanal. Una delegació molletana ha visitat les escoles de la Bressola per estrènyer llaços. La relació s'ha formalitzat amb una visita institucional per conèixer de primera mà el projecte de la Bressola. Mollet ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. I aquesta setmana se celebra la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balear, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Els productes fets a mà i les manualitats han estat un any més les protagonistes de la Fira de Cooperatives Escolars. En total, 261 alumnes de 5è de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès han participat aquest matí en la 14a edició de la Fira, en la qual han exposat i venut els productes elaborats dins dels seus projectes cooperatius. Amb un èxit de participació i afluència, les escoles participants han estat tot el matí venent els seus productes i, de fet, l'escola L'Estonac ha exhaurit totes les existències. En total, hi ha participat 7 centres de Mollet i des del nou Claver Cooperativa han apostat per lamparetes de nit, portallapis o ventalls. Així ho han explicat l'Alan i l'Ona, alumnes de 5è del centre.
2: Doncs ens sentim una miqueta emocionats, ja que hem estat tot el curs preparant tots els materials.
3: Avui estem venent ventalls, llamparetes de nit, posallapis de diverses coses i james i bústies de porquet.
1: Més enllà dels projectes cooperatius, l'iniciativa també té un component social i és que cada cooperativa decideix a quina ONG o entitat social destinarà els beneficis obtinguts amb la venda dels productes. En el cas del nou Claver, l'ONA ha comentat que els destinaran a la Fundació Eleven de la Molletana, Alexia Putelles.
3: Els diners vam decidir per votacions que anirien a la Fundació Eleven, que és un lloc on nenes amb exclusió social juguen al futbol.
1: Per la seva banda, des de l'escola Federico García Lorca han apostat per l'ONG Pallapupes i, en el seu cas, han elaborat molins de vent i altres joies per posar a la venda. La Naya, l'Ian i la Nora són alumnes de 5è del centre.
4: Ens estem passant molt bé i hem vengut moltes coses també que hem fet.
5: Veníem molines de vent, baldufes, pulseres, xapes,
4: collarets.
1: Si bé la fira s'ha celebrat aquest matí, els alumnes fa mesos que treballen en els seus projectes cooperatius. La Naya de l'escola Lorca ha comentat que el més destacat del projecte és el treball conjunt amb els companys.
4: Hem après que si ho fem tots junts es fa molt millor, més ràpid i millor, sí, és millor fer-ho tots junts que individual.
1: Entre punts de llibres, polseres, portallapis i d'altres objectes, la Fira de la Rambla Balmes ha estat el punt neuràlgic de les cooperatives. Aquest dimarts i els alumnes han pogut mostrar allò en què han treballat durant tot el curs. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha fet una valoració positiva del projecte i ha afegit que és una experiència enriquidora que permet als alumnes iniciar-se en la cultura emprenedora.
6: Jo crec que és una valoració generalment molt positiva tant pels centres educatius com pels nens i nenes, i diuen que hi ha de tot. I aquí et diu que el que més li ha agradat és fer el producte, que el que més li ha agradat és crear el nom de la cooperativa, que a vegades és molt fàcil posar-se d'acord, que a vegades és molt difícil, però jo crec que en tot cas és una experiència molt enriquidora, que al final el que volem és que els nens i nenes comencin, no?, a tenir doncs, aquesta cultura emprenedora que potser molts d'ells acabaran utilitzant quan siguin adults.
1: La iniciativa forma part del programa Cultura Emprenedora a l'escola, promogut per la Diputació de Barcelona i desenvolupat a Mollet per l'Ajuntament a través d'Enfo i de l'Institut Municipal d'Educació.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I una delegació molletana ha visitat les escoles de l'Arbre Sola per estrènyer llaços des de Mollet fa mesos, que va començar la relació amb la xarxa d'escoles immersives, una relació que s'ha formalitzat amb una visita institucional per conèixer de primera mà el projecte de l'Arbre Sola en la seva recuperació de la llengua i la cultura catalana a la zona del Rosselló, a França. La relació és fruit de l'acord de pressupostos de la mà del govern municipal amb Junts per Catalunya, i la setmana passada la regidora de Promoció de la Llengua, la regidora de Junts, el director del Nou Claver i dues persones del Departament d'Educació van visitar l'Arbre Sola per apropar els projectes. Carmolari, regidora i portaveu de Junts per Catalunya a Mollet, ha explicat que van conversar amb els docents i els alumnes i van veure com es du a terme la immersió lingüística en el territori.
7: Tot això, com ho podíem englobar? Identitat, immersió lingüística en català, manera de ser, formacions. Vam poder parlar amb els docents, i no només docents, sinó els alumnes de les escoles, i quan els hi demanaves què és el que us agrada, no?, i deien és que és bo parlar en català, i venien molts, quan els parlaves de quines famílies venien famílies que eren de parla francesa, però que havien entès que aquesta immersió, aquesta manera de treballar la llengua tan propera per ells, i per altra banda, aquesta manera educativa, perquè ells allà hi fan vida, deien que les persones més importants que hi havia, més important, que els agradava més de les escoles, eren els docents, perquè compartien fil per randa tot un dia amb ells, no?, des de les classes selectives fins a l'hora del pati, fins als projectes col·lectius.
1: La visita va servir per entendre el funcionament de les escoles i com aposten pel català en tots els àmbits educatius. De fet, Carme Olari ha comentat que l'Arbre Sola, a l'hora del pati, també és en català.
7: El que diem, no? El català se sap, el català l'entenem, però l'hora del pati no el parlem. Aleshores, van haver-hi moltes accions que vàrem poder notar de la manera de treballar que tenen els docents, perquè també hi treballen en el pati. No només el vigilen, sinó que hi treballen. Aleshores, jugar en català, no?, és aquella cosa de que ja t'ho fas teu. Vam fer una altra pregunta als alumnes i ens van ser molt clars, deien que hi havia moments, perquè clar, són de llengua francesa, de parlar francesa, hi havia moments de rampell que podies sortir al francès, però com que tenien els mestres allà, els docents, de seguida feien el gest, diu, els veiem i ja parlem en català.
1: L'Arbre Sola es caracteritza pel seu sistema pedagògic, el qual està centrat en la immersió lingüística, la verticalitat, el treball per projectes i la implicació de tota la comunitat educativa. Precisament, estrènyer aquests llaços amb Mollet permetrà incloure diverses iniciatives de l'Arbre Sola en el Pacte Local per la Llengua, en el qual està treballant l'Ajuntament de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha explicat que l'objectiu és que el pacte sigui aprovat abans de l'estiu.
8: Tindrem aquest 20, que nosaltres ens marquem que abans d'estiu volem tenir aprovat el pacte local per la llengua, i treballem en aquest sentit. I l'estratament, no?, de la relació amb l'Arbre Sola en l'àmbit també doncs, educatiu de Mollet, en aquest cas, era un objectiu que teníem i continuarem per aquesta línia.
1: Amb aquesta visita institucional, Mollet reforça el seu compromís amb la promoció i la defensa de la llengua catalana, tot establint noves vies de col·laboració amb l'Arbre Sola, uns vincles que han de servir per compartir experiències i impulsar noves iniciatives dins del futur Pacte Local per la Llengua, que el govern municipal espera tenir enllestit abans de l'estiu. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet torna a posar en marxa un any més el servei d'aules d'estudi per oferir als estudiants un espai adequat per preparar els exàmens finals i les proves d'accés a la universitat. Aquesta iniciativa vol facilitar un entorn tranquil i amb horaris ampliats durant les setmanes de més exigència acadèmica. Les aules d'estudi estaran ubicades a la biblioteca de Can Molà Jordi Soler Tura i romandran obertes fins al 21 de juny. El servei coincideix amb el període d'exàmens finals dels centres educatius i amb la celebració de les proves de selectivitat. Pel que fa als horaris, el dilluns l'aula estarà oberta des de les 4 de la tarda fins la 1 de la matinada. De dimarts a divendres, els estudiants podran utilitzar l'espai des de les 10 del matí fins la 1 de la matinada. Els caps de setmana, tant dissabtes com diumenges, l'horari serà de 10 del matí a 12 de la nit. D'aquesta manera, els usuaris disposaran d'una ampli ventall horari per adaptar les sessions d'estudi a les seves necessitats. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb l'educació i el suport als joves del municipi, oferint recursos i equipaments municipals per afavorir el rendiment acadèmic en una època clau del curs escolar.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra a molts indrets de Ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu Lleidatà, amb alguna gotellada i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa?
2: Moltes gràcies, Luis Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis. Us apropem la farmàcia de Guàrdia. Avui a Mollet, que és la farmàcia Sa Torre, situada a l'Avinguda Llibertat número 36, al barri del Calderí.

0: L'Ajuntament de Mollet ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. Des del consistori han posat el focus en la importància del medi ambient en l'actualitat i tots els beneficis que aquest té per la salut mental. Des de Mollet fa anys que es treballa per la sostenibilitat i les polítiques de medi ambient. De fet, aquesta feina va ser reconeguda l'any 2015 en l'àmbit europeu amb el reconeixement European Green Leaf. Ara, doncs, Mollet fa un pas més amb l'aprovació d'aquest Pla Estratègic Municipal i Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, ha afirmat que cal apostar per les polítiques verdes i de medi ambient.
1: No ens podem conformar, sinó que ens toca afrontar el nou context, o potser no tan nou ja, que tenim, no? I continuar apostant per polítiques verdes i pel medi ambient. Aquest pla que avui portem a aprovació ens ha de servir com a full de ruta per seguir transformant Mollet als anys vinents, en un entorn més adaptat i més saludable pels nostres veïns i veïnes.
0: És a través d'aquest pla, desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona, que s'ha dut a terme un estudi a través de la regla 330-300 amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida, reduir l'efecte illa de calor i augmentar la resiliència climàtica del municipi. La regla estableix que cada habitant ha de poder veure un mínim de 3 arbres des de casa seva. Els barris han de tenir una cobertura vegetal mínima del 30% i els veïns han de tenir un espai verd públic a una distància màxima de 300 metres. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. També planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge, connectant els parcs existents amb nous eixos verds i creant microhàbitats i refugis de biodiversitat. De fet, com a part d'aquestes iniciatives, s'inclou la petició d'integrar el Parc dels Pinetons dins de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. Amb aquest estudi fet, Ferran Segarra ha comentat la necessitat de continuar avançant cap a la transformació verda i entendre que la natura és un element destacat de les ciutats.
1: Avui volem, i si m'ho permeteu també per ser una mica original, volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental, sinó que també l'entenguem com una infraestructura bàsica de la nostra qualitat de vida.
0: El Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1 ha quedat aprovat per unanimitat. La resta de partits polítics del consistori han votat favorablement, ressaltant la importància de planificar una ciutat, tenint en compte les infraestructures verdes i fer de Mollet una ciutat més habitable i més resilient al canvi climàtic.

0: I al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que s'escau el pròxim 31 de maig, se celebra també aquests dies la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. L'Organització Mundial de la Salut ha fixat com a lema d'aquest 2026 per al Dia Mundial Sense Tabac: desemmascarem-los, les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina al descobert. Precisament des de la Fundació Sanitària Mollet es farà aquest dijous, dia 28, una xerrada adreçada a tota la població, però especialment als joves, centrada en els riscos de l'ús de vapejadors. La xerrada anirà a càrrec d'expertes de la Comissió Sense Tabac de la mateixa Fundació. Sònia Sallent és membre d'aquesta comissió.
1: El consum de vapor ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents. I això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més en els colors, en els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important. I ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen.
0: Hortensia Marcos, infermera, ha explicat que els efectes del tabac acaben produint-se a llarg termini. En aquest sentit, Sònia Sallent ha parlat de l'aparició de noves malalties.
2: No es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio, no. Al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
1: No, y del vapor, sobre todo, lo que ya es una malaltia, que es derivada de l'ús de vapor, que es el, es diu EBALI, ¿vale? Que es una inflamació dels pulmons, no? Deguda, pues, a aquest ús continu, no? Dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes, i el que provoca realment és una inflamació dels pulmons. Sí. Apareix tos, dolor toràcic, febre, no? I també apareix també en joves que són aparentment sans. Vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
0: La Fundació Sanitària Mollet ofereix suport a les persones ingressades que volen deixar de fumar. També des de l'atenció primària hi ha programes de suport, com ara les sessions grupals. D'aquestes sessions ens ha fet 5 cèntims la infermera del CAP de Can Pantiquet, Laura Palma.
3: Nosaltres llavors valorem a la consulta, valorem si ho fem individual o si en el grup. En el grup hi ha l'acompanyament extra del grup, o sigui, a més de totes les explicacions, tota la teràpia, l'estratègia individualitzada, tenim l'acompanyament dels altres, no?, que estan amb
4: una situació pors, similar, no?
3: Les mateixes pors, les mateixes dubtes, i són situacions molt similars que al final aprenguem de tots, no? I és el mateix grup a vegades el que t'ajuda, et motiva a continuar.
0: L'atenció primària de la mà de l'Ajuntament de Mollet faran el divendres, dia 29 de maig, accions al carrer i a les portes dels centres sanitaris per informar i encoratjar la població a abandonar l'hàbit de fumar. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. ...261 alumnes de 5è de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès han participat en la 14a Fira de Cooperatives Escolars. Al llarg del matí, els alumnes han venut els seus productes coincidint amb el mercat setmanal. Una delegació molletana ha visitat les escoles de la Bressola per estrènyer llaços. La relació s'ha formalitzat amb una visita institucional per conèixer de primera mà el projecte de la Bressola. Mollet ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. I aquesta setmana se celebra la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Galiza no Vallès.
2: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
1: Galiza no Vallès.
2: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa. Li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts i com cada setmana és el torn de Ramollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, i en la seva representació ens acompanya, com és habitual, el seu regidor i portaveu Sergi Suárez, a qui saludem. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Com sempre, doncs, comentarem els temes d'actualitat de la ciutat i comencem parlant del ple de maig que tenia lloc ahir a la tarda, en coincidència doncs, amb el darrer dilluns de mes, i de fet en el vostre cas ens presentàveu una moció conjunta amb Mollet en Comú Podem que parlava sobre la retirada de què és el pla pilot de presència de Mossos a les, als centres educatius. Sergi, comentem aquesta moció conjunta que presentàveu.
1: Sí, inicialment la vam presentar per separat a tots els grups municipals i veient doncs, que tractàvem el mateix tema i que pràcticament doncs, les dues mocions deien el mateix, vam creure oportú doncs, pactar una conjunta entre els dos grups, que va ser doncs, la que ahir es va sotmetre a votació i malauradament doncs, va ser rebutjada amb el vot en contra del PSC, del PP i de Vox. Uh-huh. I volíem manifestar no, doncs, el nostre rebuig a aquest pla pilot de presència de Mossos d'Esquadra en les escoles catalanes. És cert que inicialment no afectaria aquest pla pilot a cap centre de la ciutat, però creiem que era necessari doncs, rebutjar aquest pla. Crec que ho va explicar la meva companya Mireia Oliva d'una manera increïble, però sota el nostre parer creiem que a les escoles hi ha d'haver mestres, hi ha d'haver vetlladores, hi ha d'haver psicòlegs, hi ha d'haver treballadors socials, educadors socials, integradors socials, hi ha de ser un entorn educatiu, pedagògic, ha de ser un entorn de confiança, i la presència de Mossos, de policia, que fa la seva feina i que l'ha de fer, però creiem doncs, que en els centres educatius no es necessita això. Molts partits donaven com a argument doncs, que la pèrdua d'autoritat del mestre, etcètera, doncs, això ho reforçaria. I nosaltres creiem doncs, que és que tot el contrari. No? Creiem que són coses diferenciades i que en els països no? que tenim de referència a nivell educatiu, això no passa, no? Per tant, hem de caminar potser cap a més recursos, tant humans com millors salaris cap als mestres, menys ràtios, etc. Això és el que funciona, no? I la veritat que molt decebuts, perquè en les dues mocions que es van presentar sobre educació, doncs un dels partits de govern, el majoritari, en una es va abstenir, que demanava doncs, millores en l'educació, i en aquesta doncs, va votar en contra. I vull recordar doncs, que el PSC a nosaltres, particularment, sempre ens ha donat lliçons sobre la defensa de l'escola, sobre la defensa de l'escola mollatana, que nosaltres no estàvem a favor de l'educació pública, que nosaltres doncs, donàvem l'esquena perquè érem el govern de la Generalitat als interessos de la ciutat. Doncs estem veient doncs, com estan actuant justament ells d'aquesta manera. No? En comptes de defensar els interessos dels mestres mollatans, que hi eren allà presents, etc. Doncs hi van posar, van tenir un posicionament que els hi va donar el seu partit i ja està. I per tant, doncs, cap lliçó, vull aprofitar per dir-ho per aquí, cap lliçó del PSC que sempre ens deia que posàvem davant els interessos quan governàvem la Generalitat, que posàvem per davant els interessos del partit en comptes del de la ciutat, quan hi ha exemples clars doncs, que hem votat a favor de mocions que defensaven justament el contrari del que potser nosaltres o el Departament d'Educació feia quan governàvem, perquè posàvem sempre davant els interessos de Mollet, com pot ser un exemple Can Vila, no? Veiem que en el cas contrari doncs, no és exactament igual i per tant creiem que també era necessari dir-ho. Bueno, el que hi ha de fer són mocions, no depèn de l'Ajuntament que aquest pla pilot tiri endavant o no, sembla que s'ha retirat o pràcticament s'ha retirat per el rebuig de les escoles i per tant ja és una bona notícia, esperem doncs, que mai s'apliqui.
0: Aquesta moció que presentàveu, com deies, doncs al final no es tirarà endavant, però sí que hi havia un altre dels punts del ple que sí que va ser aprovat per unanimitat i era doncs, l'elaboració d'aquest pla estratègic municipal d'infraestructura verda i biodiversitat. Sergi, per què us vau mostrar a favor vosaltres d'aquest pla?
1: Sí, ens vam mostrar a favor perquè la diagnosi que fa, jo crec que és compartida per tothom, no? O per pràcticament tothom, independentment de les ideologies. Una de les principals conclusions és que Mollet necessita més verd urbà, no? I això jo crec que en parlem moltes vegades, és una necessitat, no? En el context actual de crisi climàtica, amb temperatures cada vegada més elevades, ho estem veient aquests dies, no? Que estem que gairebé a finals de maig i sembla ja juliol, doncs el que necessitem són espais de més confort tèrmic i els arbres, no? I el verd urbà està demostrat que això hi ajuda. Sobretot per una altra qüestió, i és que hi ha desigualtat pel que fa als barris de la ciutat, pel que fa al verd urbà. És a dir, veiem barris on es compleixen les ràtios o gairebé es compleixen, com poden ser el barri de Can Borrell o el barri de Santa Rosa o el barri de Riera Seca, i per altra banda veiem doncs, que hi ha barris que estan molt lluny de poder-los complir, poden ser el barri de l'Estació del Nord, poden ser el barri de Col·legis Nous, pot ser el barri del Centre, entre d'altres. I per tant, aquí cal molta feina, no? Des de l'Ajuntament se'ns va dir, enguany, per exemple, fa poc va sortir la notícia de que s'havien plantat 500 arbres, i ens sembla bé, però Mollet necessitaria de l'entorn d'uns 3.000 arbres nous. I, per tant, malgrat que no és de les ciutats que està pitjor, perquè si ho comparem hi ha ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, que té una falta molt més gran de verd urbà, sí que creiem que plans com aquest, que sorgeix del ple de l'estat de la ciutat, que ja hi vam donar suport a aquesta declaració, doncs creiem que és un bon punt de partida. El que vam parlar, el que vam expressar al ple, és que esperem que no quedi només en el paper, no? I que, per tant, més enllà d'una diagnosi que fem i que hi estem a favor, doncs realment que es comenci a aplicar, no? I per tant, aquí no es poden dilatar, perquè cada dia que passa o cada any que passa, doncs podem evitar doncs, que persones no s'hagin de quedar a casa perquè no poden gaudir d'un espai a l'aire lliure, en verd, on es puguin seure i gaudir de... No? I tot això està demostrat que cada vegada és més necessari. I, per tant, doncs, el que animem al govern és que, malgrat sigui una despesa, i és evident, és una despesa gran, creiem doncs, que aquí la despesa, la inversió, és superior al que ens pot costar. I, per tant, cap aquí anem i esperem que no quedin al paper com tots els plans que es fan.
0: Doncs queden comentats aquests punts a l'ordre del dia del ple d'aquest mes de maig, i ara parlem de la Fira de les Cooperatives Escolars, que un any més ens ha celebrat aquesta fira en coincidència amb el mercat municipal, i aquest matí doncs, hem pogut gaudir d'aquests productes dels quals han estat treballant al llarg de tot el curs els alumnes de cinquè de primària. No sé, Sergi, si t'has pogut apropar en aquesta fira.
1: Sí, m'hi he apropat gairebé a primera hora del matí. He pogut comprar productes, els he pogut veure, parlar amb mestres, parlar fins i tot amb els propis alumnes, no?, de les diferents escoles que hi eren, i la veritat que em sembla una bona iniciativa, sobretot doncs, per fomentar els valors de l'emprenedoria, de l'esforç, no?, i per tant doncs, que creiem que és una molt bona iniciativa, i des d'aquí doncs, també felicitar als alumnes i als mestres i a ENFO i a tothom doncs, que ho fa possible any rere any. I la veritat és que estava molt ple, tant dels propis alumnes que estaven molt emocionats, com també doncs, de famílies o de persones que, aprofitant que hi ha mercat i els carrers s'omplen molt, doncs aprofitaven per parar, per veure els productes. La veritat que molts estan fets amb molta il·lusió, i alguns també doncs, són molt curiosos, no? I tenen un esforç important que cal agrair, i és per això doncs, que ja fa molts anys que hi assistim, i aquest any doncs, no podia ser d'una altra manera.
0: De fet, també és una fira doncs, que culmina, no?, aquest projecte de cooperatives, però que a més també té aquest component solidari, no?, perquè doncs, cada cooperativa escull on aniran aquests diners destinats. I parlant de fires, també parlem del Codebot Vallès, que tenia lloc la setmana passada. En aquest cas parlem d'una fira de robòtica i de tecnologia que reunia doncs, alumnes de tot el Baix Vallès, de fet, amb un èxit de participació, perquè eren més de 1.000 alumnes els que mostraven els seus projectes.
1: Sí, també hi vam poder anar. Aquesta fira es va més enllà de Mollet, perquè també vam poder veure que hi havia instituts de fora, de Mollet, de Montmeló, de Montornès, em sembla que també hi havia algú de Santa Perpètua, la qual cosa doncs, l'amplia encara més al pavelló de la Riera Seca. La pista exterior estava plena, i la veritat que, igual que amb la Fira de Cooperatives Escolars, doncs hi havia molts productes, per dir-ho d'alguna manera, amb un esforç, amb una feina durant temps que demostra, no?, que hi ha molt talent, no?, i que hi ha molts alumnes, aquests ja són més grans, no?, dels que hi havia avui a la Fira de Cooperatives Escolars, però que que hi ha gent que té, que hi ha alumnes que tenen molta ambició, que tenen ganes de fer coses, de, i la veritat que aquesta sí que era la primera vegada que hi vaig anar, i la veritat que em vaig quedar sorprès doncs, amb tot el que hi havia, no? I amb tot el que havíem fet i tot el companyerisme també entre els alumnes. Els mestres també estaven molt contents i molt il·lusionats, no?, de veure doncs, que doncs, havia funcionat molt bé, que molta gent també s'apropava. La veritat que esperem doncs, que es consolidi. La Fira de les Cooperatives Escolars està més consolidada des de fa molts més anys, però aquesta esperem doncs, que també amb el temps doncs, es pugui consolidar i que cada maig doncs, també la puguem tenir a Mollet.
0: Doncs queden comentades aquestes fires i parlem d'altres temes. És que la setmana passada ens assabentàvem doncs, que ja han finalitzat el que són les obres de rehabilitació del cap de plana a Lladó. Per tant, doncs, els serveis que ara havien estat diversificats en altres caps doncs, ja podran tornar a recuperar al seu lloc inicial.
1: Sí, per una banda estem contents de que això hagi i que això passi, perquè era una de les pors que teníem quan al setembre del 2024 havien de començar doncs, totes aquelles obres que es van retardar una miqueta, van acabar a finals del 2024. I la CIR, principalment, marxava de la ciutat, la nostra preocupació era que un cop aquestes obres acabessin, doncs no tornessin a Mollet. I amb transport públic, sobretot, perquè en cotxe està molt ben comunicat i molt a prop, però amb transport públic és cert doncs, que estava molt mal comunicat, amb poca oferta de trens i amb poca oferta de busos, i per tant doncs, això podia dificultar no?, que alguna dona, sobretot, usuària de la CIR, doncs, ho pogués desplaçar. Finalment, sembla que no, i sembla que al setembre tornarà aquest servei al cap de Camp Antiquet i que el 29, per tant, aquest divendres, doncs, els serveis de pediatria tornaran al cap de Plana Lladó. Per tant, ens sembla bé, ens hagués agradat, no?, doncs, almenys que des d'alcaldia se'ns hagués informat, no?, perquè ens vam assabentar per la premsa i per les xarxes socials, però creiem que era una notícia prou important com per poder transmetre als grups municipals doncs, que això passaria i quan, però en tot cas contents de que torni.
0: Doncs queda comentat i ja ens queda un minut i aquest doncs amb un tema més cultural, i és que també aquest cap de setmana assistíeu a la festa del barri de Plana Lladó, que de fet doncs podríem dir que és un èxit perquè no totes les comunitats de veïns aquí a Mollet no doncs poden gaudir d'aquesta bona salut.
1: Doncs sí, un any més, com sempre, gaudint de les seves activitats, tant culturals com la paella popular. La veritat que sempre personalment em sento molt acollit per l'Associació de Veïns del Plana Lladó. Són gent molt implicada des de fa molts anys en un barri que moltes vegades pateix estigmatització i això doncs, bé, visitant, estant, doncs es veu que són una comunitat, que són gent treballadora però gent amb moltes ganes no?, de fer coses, i aquest èxit any rere any doncs, és un clar exemple no?, del que porten fent fa més de 40 anys. I aquest cap de setmana també el barri de Riera Seca tindrà la seva festa al barri, i el juny també, com és tradicional per Sant Joan, al barri de Lourdes i també al barri de Santa Rosa, i per tant sí que és veritat doncs, que no hi ha una homogeneïtat entre tots els barris, perquè hi ha barris que han perdut, malauradament, les seves associacions de veïns els últims anys, i això és una mala notícia, però que barris com Plana Lladó, que tenen tant a reclamar no?, i tant a millorar, doncs puguin celebrar cada any doncs, aquesta festa, i amb tanta gent que des de fa tants anys s'implica, de veritat que estem molt contents, i sobretot també de veure gent jove, perquè aquest també és un element que et fa veure no?, que això anirà més enllà, i per tant molt contents i felicitar l'Associació de Veïns de Plana Lladó per tot el que fan, i sempre si estem al seu costat.
0: Doncs queda comentat, Sergi, amb això posem punt i final a la conversa. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més, ens trobem la setmana vinent, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, gràcies.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
3: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

Passa poca estona de la mitjanit. A dins d'un búnquer soterrat a les afores de Moscou, un home mira una pantalla. Aquesta s'encén de color vermell. La paraula que hi apareix és llançament. Ara, l'home té 10 minuts per decidir si el món existirà demà al matí. El seu nom és Stanislav Petrov, l'home que aquella nit va salvar la vida tal i com la coneixem. Però la decisió que va prendre no la va saber ningú durant 15 anys. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'home que va salvar el món d'una guerra nuclear, Stanislav Petrov.

Ens situem a l'any 1983. La relació entre Estats Units i la Unió Soviètica ha tocat fons dins el context de la Guerra Freda. Al març d'aquest any, el president Ronald Reagan ha pronunciat el discurs de l'imperi del mal, referint-se a la URSS. Aquest mateix mes ha iniciat la Iniciativa de Defensa Estratègica, un programa per construir armes especials capaces d'interceptar míssils nuclears soviètics. Des de Moscou, això s'interpreta com una estratègia d'Estats Units per tal de poder atacar primers sense rebre les conseqüències d'un possible contraatac per part dels soviètics. Al mes d'agost, el Congrés dels Estats Units ha rebutjat una moratòria nuclear bilateral, és a dir, un pacte per al qual les dues parts, Estats Units i la Unió Soviètica, acordaven frenar simultàniament la producció, les proves i el desplegament d'armes nuclears. En ser rebutjat per part dels Estats Units significava que la cursa armamentística continuava accelerada. I amb tot aquest context i antecedents, arriba el dia 1 de setembre de 1983, quan un caça soviètic derriba un avió civil de Korean Airlines, el vol KAL-007, en l'espai aeri soviètic, prop de l'illa de Sakhalin. El greu problema, però, és que a bord hi havia 269 persones, entre elles un congressista nord-americà. Totes moren i Washington condemna el que anomena una massacre per part dels agressors soviètics. Ara el clima és el pitjor des de fa molt i molt de temps, des de la crisi dels míssils de Cuba l'any 1962. Davant d'aquesta situació, la Unió Soviètica sencera es prepara per un possible atac de part dels Estats Units. L'alerta és màxima i la tensió també. Tota aquesta tensió fa que sigui molt més fàcil per part de la URSS cometre errors logístics i que puguin causar greus conseqüències. És en aquest context quan arriba la nit del 25 al 26 de setembre del 1983. Stanislav Petrov s'asseu davant la seva consola de control, preparat per a un torn de 12 hores. Petrov va néixer el 7 de setembre de 1939, a prop de Vladivostok. El seu pare va pilotar avions de combat durant la Segona Guerra Mundial. La seva mare era infermera. Però Stanislav Petrov no és un militar de carrera en el sentit clàssic. Ha estudiat enginyeria a la Universitat Militar d'Enginyeria de Ràdio de Kiev. La seva formació és tècnica, científica, una distinció que li resultarà crucial per desenvolupar el seu paper. A principis dels anys 70 l'assignen a l'organisme que supervisa el nou sistema d'alerta primerenca soviètic, el sistema OCO, que en rus significa ull. El seu objectiu és detectar qualsevol llançament de míssils balístics des del territori nord-americà. Petrov coneix el sistema per dins, ha participat en el desenvolupament del seu programari i això el permet conèixer com funciona i sap també com pot fallar. Al moment dels fets, la tardor de 1983, Petrov és tinent coronel. Té 44 anys i treballa al centre de comandament Serpulkov 15, un búnquer secret situat al sud de Moscou. La seva tasca és observar la xarxa de satèl·lits i notificar als superiors en cas que es detecti un atac de míssils contra la Unió Soviètica. El protocol és explícit. Si el sistema detecta un llançament, Petrov ha de comunicar-ho immediatament a la cadena de comandament. Llavors els generals ho traslladen al Kremlin i el líder soviètic, Yuri Andropov, té la paraula final sobre el contraatac nuclear. Aquella nit en què s'encén la pantalla, Petrov no hauria d'estar de guàrdia. Un company seu ha de fer el torn, però per raons que els registres no han conservat, és Petrov qui avui ocupa el càrrec. Les primeres hores del torn transcorren en calma, però poc després de mitjanit, hora de Moscou, una sirena trenca el silenci dins el búnquer. La pantalla gran, il·luminada en vermell, mostra una sola paraula: llançament. El sistema indica que un míssil balístic intercontinental Minuteman ha estat llançat des de la base aèria de Malmstrom, a Montana, als Estats Units, rumb a la Unió Soviètica. Acte seguit, el text de la pantalla es modifica i apareix la frase «atac de míssils». Quatre alertes més es succeeixen. El sistema ha detectat 5 míssils en total, tots en trajectòria cap a territori soviètic. El nivell de fiabilitat de l'alerta és el màxim possible. A la sala, el pànic s'apodera dels altres operaris. Tothom mira a Petrov. El protocol diu el que ha de fer molt clarament.
agafar el telèfon, trucar als superiors i comunicar l'atac. Però el nostre protagonista s'hi nega. En aquells 10 minuts, el temps que els analistes...

0: deixant a l'enemic prou viu perquè respongués. El segon factor és que els radars terrestres soviètics no confirmen res. El sistema OCO funciona via satèl·lit, però els radars de terra que rastregen objectes que suren per l'horitzó no mostren cap senyal d'activitat. I un missil balístic intercontinental vol dir que hauria d'aparèixer en aquests radars. El tercer factor és que Petrov coneix el sistema OCO per dins i sap que és propens a errors. En el seu criteri, una alerta sense confirmació de múltiples fonts és una alerta que cal verificar, no executar, almenys no per ara. Però res d'això elimina el dubte. El sistema marca fiabilitat màxima. Podria ser real. Petrov agafa el telèfon, però no truca als generals. Comunica: error del sistema, alerta falsa. Cap missil està arribant. Amb aquest acte, Petrov no s'equivocava i tallava la possibilitat d'una resposta balística per part de la Unió Soviètica que hagués desencadenat en una guerra nuclear brutal. La investigació posterior determina la causa. El satèl·lit Cosmos 1382 havia captat el reflex del Sol sobre els núvols d'alta altitud. El programari ho havia interpretat com la punta de calor d'un missil, 5 vegades seguides. No hi havia cap missil. El que passa a continuació és absurd. Petrov rep una amonestació per errors administratius al registre de guàrdia. Cap distinció, cap reconeixement oficial. El sistema no volia publicitat sobre el fet que el seu satèl·lit havia fallat de manera tan estrepitosa. El 1984 es jubila anticipadament. Torna a casa, a un petit apartament a les afores de Moscou. La seva dona mor de càncer el 1997. Viu sol. Durant 10 anys no en parla amb ningú. Quan finalment ho explica a la seva dona, ella li pregunta: «I tu què vas fer?» I ell respon: «Res, no vaig fer res». L'incident roman classificat fins al 1991. El món se n'assabenta el 1998. Petrov rep reconeixements internacionals tardans. Viatja a les Nacions Unides, guanya el Dresden Peace Prize, però continua vivint al mateix apartament modest. Mor el 19 de maig de 2017, però la notícia no transcendeix fins mesos més tard, quan un amic alemany truca al seu fill per felicitar-lo pel seu aniversari. El govern rus no emet cap comunicat oficial. 11 dies després de la gran nit de Petrov, l'OTAN inicia un exercici militar que simula un atac nuclear soviètic. L'URSS ho interpreta com una possible cobertura per a un atac real. Mobilitzen tropes, transporten armes nuclears als llocs de llançament. Andropov rep el maletí nuclear. El 1983, el món va estar a punt de destruir-se 2 vegades en menys de 6 setmanes. Les 2 vegades, algú va decidir esperar. Però d'això en parlarem en un altre episodi. Fins aquí el d'avui. Moltes gràcies per escoltar Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir, doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: no és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers.
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'Ustec.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de la negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs tot plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però, dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia.
12: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
3: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
16: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: Consell de Ministres, que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
17: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
15: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
18: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla i és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
19: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
20: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
21: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
20: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
0: Doncs no deixem els més petits perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
3: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ja ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
23: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i, bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
22: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
23: Vam estar per Sant Pere Nord, i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
22: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
1: Notícies en xarxa.
0: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus exprés, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
5: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
7: Aquest dimarts el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
9: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant, doncs, aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, doncs, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
7: Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
0: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
24: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
24: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat baixaempordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on mort aquest matí.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Picó. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
26: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
25: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
27: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
28: Ell sabe que la confiança era absoluta. És verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
27: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça al Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
27: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
4: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
27: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
8: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
27: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treball.
12: Com a trans et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest amb un trastorn mental és violent.
16: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit, marimatge.
31: Però si estic sol o...
32: Com un terrorista.
33: Menjar plata.
34: Tot això és odi.
35: Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
37: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
38: Fisioteràpia en l'esport de base.
39: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
37: Salut Activa.
40: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
41: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i demés. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
37: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu i Lleidatà, amb alguna gotellada i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2.500 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no està el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert dues de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'Ustec.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. El tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport del col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
15: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
14: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
3: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
16: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres, que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
0: Tres quarts de tres, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
5: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut, i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellver, bon dia.
21: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
21: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant tres dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
23: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
24: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Humanà, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
23: En aquests quatre dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
3: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
3: Els fets van passar ahir a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
25: L'Oncodines Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
2: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
6: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
2: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabric Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
8: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
7: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, Aleida Bas.
9: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el Govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
10: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
9: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González. Bon.

0: el equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
1: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45 Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
3: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
1: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
4: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar a les semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
1: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Esparra Girona. La Lliga Femenina han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Sieu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que com sempre us recordem, és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, també ens acompanyarà la Carla Ramos, perquè el primer que farem, com és habitual, és fer un petit tastet de l'actualitat informativa. Després, avui ens acompanyarà la psicòloga Susana Echevarría, que ens ve a presentar una comunitat de suport per a dones separades. Després tindrem a l'espai de Cultura Viva, aquest espai que realitzen els companys de Ràdio Hospitalet de l'Infant i que ens permet donar a conèixer diables, capgrossos, gegants del territori català. Concretament, avui visitarem els diables de Perafort. També tindrem a l'espai del Tast, conversarem amb una de les professionals del Centre Empoderat de Mollet del Vallès, concretament amb la terapeuta Alicia Morón, i també a la recta final del programa, més enllà de l'espai de Sons de Taverna, també tindrem l'espai del col·leccionisme, espai que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i la seva presidenta Montserrat Cavarroques avui ens acompanyarà i ens vindrà a parlar de la col·lecció de miralls antics. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Anem a comentar temes, un tema relacionat amb la sessió plenària d'ahir, oi?
1: Doncs sí, correctament. Ahir, en coincidència amb el darrer dilluns de mes, com és habitual, des de l'Ajuntament celebraven una nova sessió plenària ordinària i un dels punts que va ocupar part de l'ordre del dia era el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en el que fa a la seva fase 1, que de fet va ser aprovat per unanimitat. Des del consistori han posat el focus en la importància del medi ambient en l'actualitat i tots els beneficis que aquest té per la salut mental. Des de Mollet fa anys que treballen per la sostenibilitat i les polítiques de medi ambient que tenen un paper primordial. De fet, aquesta feina va ser reconeguda l'any 2015 en l'àmbit europeu amb el reconeixement European Green Leaf. Ara, doncs, Mollet fa un pas endavant amb l'aprovació d'aquest pla estratègic municipal i Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, ha afirmat que cal apostar per les polítiques verdes i el medi ambient.
2: No ens podem conformar, sinó que ens toca afrontar el nou context, o potser no tan nou ja, que tenim, no? I continuar apostant per polítiques verdes i pel medi ambient. Aquest pla que avui portem a aprovació ens ha de servir com a full de ruta per seguir transformant Mollet els anys vinents en un entorn més adaptat i més saludable pels nostres veïns i veïnes.
1: És a través d'aquest pla desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona que s'ha dut a terme un estudi a través de la regla 330-300 amb l'objectiu de millorar la qualitat de la vida, reduir l'efecte illa de calor i augmentar la resiliència climàtica del municipi. Aquesta regla estableix que cada habitant ha de poder veure un mínim de 3 arbres des de casa seva. Els barris han de tenir una cobertura vegetal mínima del 30% i els veïns han de tenir un espai verd públic a una distància màxima de 300 metres. Aquest és un pla que identifica els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. També planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge, connectant els parcs existents amb nous eixos verds i creant microhàbitats i refugis de biodiversitat. De fet, com a part d'aquestes iniciatives, s'inclou la petició d'integrar al Parc dels Pinatons dins de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. Com dèiem, un pla estratègic municipal d'infraestructura verda i biodiversitat en el que fa la seva fase 1 que quedava aprovat per unanimitat, i és que la resta de partits polítics del consistori doncs votaven favorablement a tot, ressaltant la importància de planificar una ciutat tenint en compte el que són les infraestructures verdes.
0: Molt bé, doncs aquesta era una de les qüestions destacades en aquesta sessió plenària, però una cosa que també està succeint aquests dies és que hi ha una celebració, que és la Setmana Sense Fum.
1: Exactament,
0: no?
1: I és que al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que s'escau el pròxim 31 de maig, se celebra doncs aquests dies el que és la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. L'Organització Mundial de la Salut ha fixat com a lema d'aquest 2026 per al Dia Mundial Sense Tabac, desemmascarem-los, les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina al descobert. Precisament des de la Fundació Sanitària Mollet es farà aquest dijous una xerrada adreçada a tota la població, però especialment als joves, centrada en els riscos de l'ús de vapers. La xerrada anirà a càrrec d'expertes de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Sònia Sallent és membre d'aquesta comissió.
3: El consum de vapers ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents. I això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades es veuen com gent molt, molt important. I ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen.
1: I és que, de fet, quan pensem en tabac, doncs segurament se'ns ve al cap a la cigarreta, però, si més no, doncs ara hi ha moltes altres formes doncs, de consumir nicotina. El vaper, entre elles, doncs és una de les més populars, com dèiem, una xerrada doncs que tindrà lloc aquest dijous, que està adreçada especialment als joves. De fet, des de la Fundació Sanitària Mollet s'ofereix suport a les persones ingressades que volen deixar de fumar, i també des de l'atenció primària hi ha programes de suport, com doncs, són, per exemple, les les sessions grupals.
0: Molt bé, doncs aquestes són informacions que avui destacarem a l'informatiu Mollet al dia, però que evidentment després us convidem a sentir a l'informatiu perquè a la una hi haurà molta més informació.
1: Doncs sí, perquè també ens hi passarem aquest matí per la Fira de les Cooperatives, que també quedarà...
0: A comprar, aniràs a comprar.
1: Anirem a mirar a veure què han creat els alumnes.
0: Molt bé, Carla, gràcies per
1: a
0: la
1: tu,
0: informació.
1: Emma.
0: Anem a saber ara de la previsió meteorològica, a veure què ens explica en Lluís Mí Pérez. Molt bon dia, Lluís Mí.
4: Bon dia, un temps completament tranquil, calmat, assolellat i calorós per les dates al llarg d'aquest dimarts. De fet, el matí comença molt agradable, si fa no fa com ahir, i ja perspectiva que aquest migdia i aquesta tarda tornem a arribar als 33-34 graus en alguns municipis del Pla de Lleida, també de la Ribera d'Ebre, en molts indrets del país, de 25 a 32 graus, i sempre amb domini clar del sol. Només aquest matí alguns núvols cap a l'Ebre i aquesta tarda cap al Pirineu Lleidatà, de núvols que deixin tempestes poquets. Estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posa't les Piles ens acompanya una veïna de Mollet que és psicòloga, que a més és coach en separació, divorci i que coordina, és coordinadora també de parentalitat. És Susana Echevarria, que de fet doncs, té un vincle, un lligam també amb Ràdio Mollet de fa molt de temps, i el cas és que l'altre dia doncs, conversant amb ella ens va parlar de que havia creat una comunitat per a dones, no? Per donar suport a dones separades. I és per això que avui la tenim aquí amb nosaltres. Benvinguda, Susana.
1: Hola, bon dia.
0: Anem a parlar de presentar-nos a aquesta comunitat que has creat. I per què?
1: Bueno, pues es tracta d'un lloc on les dones separades, es poden, bueno, les mames separades, no? Poden trobar un lloc de reunió, de suport, d'aprenentatge també, no? De convivència i de, sobretot, no trobar-se soles, perquè moltes vegades la primera sensació és: mare meva, estic sola, tinc un munt de problemes i no sé a qui preguntar-li, no? I això és una aplicació que la poden tenir al mòbil, també, i també tenen accés directe pues, a mi, amb els chats, no? Pues, a una professional, no? De la psicologia i de l'acompanyament, i també amb experiència pròpia, perquè soc mare separada.
0: Això m'imagino que també et permet més empatitzar, no? Amb aquestes
1: totalment
0: dones.
1: Totalment, sí. Perquè clar, hi ha moltes situacions que les has viscut, no? I coneixes el sentiment, no? I els dubtes, les pors, no? I llavors, pues, clar, és fàcil, no? És fàcil donar resposta, no? I a vegades coses que no surten o coses que moltes mames venen i diuen: no, és pels meus fills, perquè estic molt preocupada, no? Però realment saps el que hi ha darrere.
0: Quines són les pors o les situacions allò, o les errades que acostumem a fer, no? Davant d'una separació, perquè de vegades no és només allò, clar, quan hi ha fills pel mig, no?
1: Sí.
0: Sembla que cadascú arrossega cap a, no?, la seva banda.
1: Sí. No. Bueno, clar,
0: sobretot m'imagino en separacions, divorcis conflictius, no?
1: Sí, clar, el pitjor que ens pot passar amb una separació és que estirem dels fills, no? Que els posem al mig del conflicte, no? En lloc de posar-los al centre de la nostra col·laboració com a pares, no? Perquè de fet s'acaba la parella, però no s'acaba la família. Nosaltres continuem sent, no?, el papa i la mama dels nostres fills, i per tant som la seva família. I això és superimportant tenir-ho en compte, perquè si ens centrem en els nostres conflictes, les nostres ràbies, jo vull els diners, jo vull la casa, jo vull no sé què, doncs jo vull la custòdia, doncs no sé què, clar, això deixa els nens enmig i sense l'atenció que necessiten, no? En lloc de decidir, doncs mira, escolta, volem que els nens facin activitats extraescolars? Bueno, doncs sí, doncs com ens organitzarem per portar-los la logística, això, l'altre, no? Escolta, mira, ha de fer un casal a l'estiu, doncs el pagarem entre els dos. Si és millor que faci això, o és millor que estudi, o és millor que l'enviem fora a l'estranger.
0: Això seria aquestes ideal, eh? Allò, poder arribar, sí, a aquesta entesa. Allò
1: hi ha parelles que se separen i tenen aquests acords, no? I tenen molt clar que els fills són el primer i que són el que han d'estar al centre, no? I també tenen clar que al final s'han d'ajudar l'un a l'altre, no? En el tema dels fills, no? Després cadascú té la seva vida. I aquest també són dels errors, no acceptar que la parella, no?, o l'exparella ha de fer la seva vida, no? I que tu ja no has de fer res, no? No has de fer res si se'n va de viatge, o en què gasta els seus diners, o amb qui es veu, o quins amics té i va amb els teus fills, també, no? O
0: si... I aquests acords, Susana, és important deixar-los allò per escrit? O és un acord allò de paraula, allò de dir, no, és que nosaltres hem acordat... Ho dic, quan has posat l'exemple, ara que s'acosta, sí, no?, l'estiu, i que ja moltes famílies s'estan plantejant si les colònies, sí, no?, si els casals d'estiu, i, sí, i el tema no és només allò de que el nen, la nena hi vagi, sinó el tema econòmic que has,
1: sí,
0: comentat, no?
1: Sí,
0: els,
1: sí,
0: pagarem,
1: sí,
0: a mitges.
1: Sí, sí, sí.
0: Això,
1: sí,
0: t'ha quedat recollit per escrit?
1: Sí, això de fet queda registrat en els convenis regulatoris, sobretot els temes econòmics, no?, i els temes d'activitats, el que passa que també hem de tenir en compte que un conveni regulatori és per tota la vida. I si tu tens nens de 3 anys, clar, quan tenen 15, igual ja no volen fer això i volen anar a l'estranger, no? A fer un curs no sé on. I quan tenen 17, doncs és diferent, no? Aleshores, al final, sí que s'han d'escriure les coses, perquè així és una mica com tots anem a la mateixa i sabem el que hi ha i el que no hi ha, però també hem de ser flexibles i si hi ha bona comunicació amb, no, amb el pare i la mare, doncs tenim aquesta facilitat d'adaptar-nos a les necessitats dels nostres fills, que és l'important. L'important no és deixar-ho tot superescrit i tot superregulat i tot. Sí, clar, ho fem perquè no ens entenem, no? Però realment l'esforç que hem de fer és en comunicar-nos millor, no? Comunicar-nos no només de manera eficient, sinó de manera pràctica i de manera realista, també, no?
0: Susana, jo t'he presentat jo com a psicòloga, com a coach, també com a coordinadora de parentalitat. Què vol dir això? Portes més de 10 anys d'experiència en tots aquests àmbits?
1: Sí, mira, la coordinació de parentalitat és una figura que dona suport als jutjats i que només intervé quan hi ha alta conflictivitat. Perdó. És quan les famílies se separen i tenen fills, però hi ha risc de que els fills perdin vincle amb un dels pares. Hi ha situacions molt greus en les que realment nens pues, de 7, 8 anys... no tenen contacte amb el seu pare o amb la seva mare. Llavors, això
0: és... Tot i tenir custòdies compartides?
1: Tot i tenir custòdies compartides, sí, sí, sí. Això és, bueno, una situació que s'està... Realment la llei va molt per darrere de la realitat que tenim, no? I hi ha coses que no es poden resoldre als jutjats, no? Bueno, ja podríem dir moltes coses, perquè no tenim jutjats específics de família, llavors, bueno, hi ha moltes situacions, no? Però realment fa falta com una figura que acompanyi a les famílies tant pues, per donar eines d'habilitats parentals, però sobretot de comunicació entre els pares i de fer-los conscient de que aquest conflicte cronificat, no?, que moltes vegades tenim que hi ha famílies que estan amb jutjats 10, 15 anys de judicis, perden totalment de vista la necessitat principal que tenen els fills, que és de tenir relació amb el pare i amb la mare, i això es perd de vista. Aquí tenim situacions, bueno, una mica dramàtiques, i la coordinació de parentalitat el que fa és això. També fa coordinació amb tots els professionals que intervenen en aquestes famílies, perquè hi ha treballadors socials, hi ha psicòlegs, hi ha CSMICs, hi ha pues, professors, hi ha molts professionals.
0: Ha comentat la Susana, hi ha CSMIC, que és el centre, no, de salut doncs, infantojuvenil, no? I sobretot en tema de mental, no?, de suport de benestar emocional, i és que, evidentment, això que dèiem, no?, si els infants estan al mig i no ens acabem entenent, que acaba patint, més enllà de nosaltres mateixos, no?, o nosaltres mateixes, sí. Són els infants, no?
1: Sempre són els infants, perquè al final pensa que ells ens tenen com a referents, no?, som la seva guia, la seva referència, no?, per lo bo i per lo dolent, no?, perquè l'adolescència també és la guia per fer tot el contrari, que també és la seva funció, no? Però sí, el que no podem fer és que, per una cosa que és normal a l'evolució, doncs que un nen tingui una afinitat amb un pare o amb una mare, fer-lo servir en contra de l'altre, no? Per dir, mira, veus, no vol anar amb tu, doncs ja demano la custòdia per mi i així tu ja no l'has de veure, no? I això passa a vegades de manera natural, no? Amb parelles que estan juntes, ai, doncs ara tinc més ganes de parlar amb ma mare, ara tinc més ganes de parlar amb el meu pare, segons l'edat, no?, i l'etapa evolutiva, però quan ens separem, moltes vegades, si no entenem que això són parts dels processos evolutius dels nens, doncs ho fem servir en contra de l'altre per separar els nens. I ojo, perquè això és superperillós, sobretot és dolent pels nens, perquè estan perdent un vincle superimportant a la seva vida i a la seva evolució, que després també és com ells construeixen el seu concepte de relació, relació de parella, relació d'amistat, relació de feina, no? I aquí després ens trobem a teràpia adults que els seus pares s'han barallat, no?, o s'han separat malament, i ells ho pateixen moltíssim i moltes vegades han perdut la relació amb un dels pares i són grans i tenen com un buit, no?, com una inexplicació, com un per què el meu pare o la meva mare no m'ha estimat, per què m'ha abandonat. I moltes vegades no és així, és que com que hi ha hagut mala relació amb els pares, pues amb ell li han dit, o amb ella li han dit una versió, però no sap res de l'altra versió. Perquè moltes vegades els pares i les mares intenten parlar amb els fills i tal, i a l'altre pare, pues,
0: es va pensant que la Susana, en sentit, no, hi ha parelles que sí que acaben allò tenint, no? Partint del respecte, no?
1: Sí,
0: arribar a una entesa.
1: Sí.
0: Però, evidentment, quan tu et planteges de crear aquesta comunitat, és perquè... no sé si les xifres apunten que hi ha separacions més conflictives que no passa allò de...
1: Sí.
0: En bona sintonia.
1: No, en realitat només hi ha un 10%.
0: O les que són conflictives ho són molt, no?
1: Sí, aquest és el punt, no? Només hi ha un 10% de parelles que acaben en contenciós, però realment les conseqüències d'això, bueno, en tots els sentits, tant pel sistema judicial, perquè absolutament bloqueja i col·lapsa el sistema, perquè una família que està en processos constants durant 15 anys, o sigui, genera una de papeleo i de feina, pues, increïble, no? També a nivell de salut, no? Perquè hi ha constants visites, no? A psicòlegs, a pues, les mares, els pares, baixes, laborals, perquè és molt, molt, molt tens.
0: Molt estressant, no?
1: Molt estressant. Emocionalment és molt dur, molt esgotador, no? I llavors, clar, tot això genera un volum de problemes addicionals, no? Aquest és el problema principal.
0: En aquells casos que fins i tot allò, una de les parts sospita que hi ha un maltracte,
1: bueno,
0: això
1: no,
0: ja és un altre
1: això
0: tema.
1: És un altre tema, sí. Això és un altre tema perquè, de fet, en temes de coordinació de parentalitat, com que és el jutge qui designa aquesta figura, si hi ha violència o maltractament, el jutge ja no designa, ja no dona accés a que hi hagi una intervenció on els dos pares s'han de poder entendre, no? O han de poder anar en aquest camí. Moltes vegades hi ha tanta dificultat amb la relació que no podem tenir una coparentalitat real, però potser la podem tenir online, no? O sigui, pues que puguin parlar alguns temes, ni que sigui pues, amb una videotrucada, amb presència de les coordinadores parentals, o que sigui mitjançant per escrit, i poden arribar a petits acords, no? Encara que no sigui veient-se, però sempre i quan no hi hagi hagut pues, violència, ni maltractament, ni res d'això, perquè això sí que està molt, molt, molt tipificat, clar.
0: Tu has fet aquesta comunitat en una plataforma que es diu Skool?
1: Skool, sí.
0: Skool. Les persones que vulguin, no?, aquelles dones, s'especifica per dones?
1: Sí, per mames.
0: Per
1: mames separades.
0: Mames separades, sí. Exacte. No dones separades, sinó que siguin mames. Sé que
1: sí.
0: Tinguin allò criatures pel
1: sí,
0: mig.
1: Sí, perquè és el que a més, jo crec que és una situació de molta vulnerabilitat, no? I realment és que ningú t'ajuda. O sigui, si tu te separes, encara que no tinguis fills, quan te separes dius, vale, a on vaig ara? Ni idea. Moltes vegades, si et trobes malament, vas al metge, no?, que et doni la baixa o, jo què sé, no?, una medicació per estabilitzar el teu estat d'ànim, però poca cosa més, no? Però ja si tens fills, és que, bueno, busca-te la vida, o sigui, és que has de continuar treballant, no?, perquè tens els gastos, el sistema econòmic de l'estructura familiar queda com...
0: Sí, tocat, sí,
1: clar,
0: sí, s'ha modificat.
1: Clar, queda desestructurat, no? I
0: bueno,
1: moltes vegades...
0: Els horaris també, no?, per portar, doncs, els
1: clar,
0: nens
1: la logística,
0: a l'escola...
1: Bueno,
0: no és
1: la
0: el mateix
1: casa,
0: allò, clar.
1: Clar, no?, on viurem, doncs, a vegades s'han de vendre la propietat i s'han d'anar a viure a un altre lloc, els nens també canvien de lloc, bueno, a vegades els pares no viuen a prop, viuen junts, llavors la logística de portar els nens a mitja hora d'on viu el pare o on viu la mare, o sigui, realment és una situació molt, molt complexa, i ja no et dic si després hi ha una reconstrucció de família, no?, o famílies reconstituïdes, que en diem, que pues, t'ajuntes amb una altra persona i tens fills amb l'altra persona, llavors uns caps de setmana tens fills d'un, d'altres caps tens fills d'un altre... I, bueno, i això és bastant complicat, no? Però, clar, tot això no regula la justícia, no? La justícia, al final, aquestes coses haurien de poder-se resoldre fora de...
0: De fet, dependria, no?, de la maduresa que tenim les persones o que haurien de tenir les persones adultes,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, sí, això, aquí és on ja dudamos un poc, sí. Aquí és on dubtem una mica.
0: Aquelles mamàs que s'hagin separat o estiguin en procés de... o que faci temps però que ho estiguin visquent malament, com poden allò accedir en aquesta comunitat?
1: Sí, poden accedir a través de a les xarxes socials, a través d'Instagram, @superarseparació, a través del meu WhatsApp personal, és el 661-63-2856. Aquestes són les dues formes més directes, no?
0: I sobretot que la Susana també té consulta, no? Els
1: sí.
0: Dimarts i dijous, aquí a Mollet del Vallès.
1: Dimarts i dimecres. Aquí
0: dimecres.
1: A Mollet, al carrer Berenguer Tercer, 150. Sí. I, bueno, més que res també dir que també és una comunitat que engloba totes les fases, des de que no ho tens clar i estàs decidint, no saps si fer-ho, si no fer-ho, si és la millor opció o no. Quan ja estàs en el procés, no? Que, bueno, doncs encara estan tots els papers per fer i la logística per organitzar i tal, i també la part, diguéssim, post-divorci, que diem, que és quan ja, doncs, ja cadascú té casa seva, ja està la logística organitzada, ja tens els convenis, ja tens tot, i comences a funcionar i comença l'etapa de què faig ara amb la meva vida.
0: I en aquesta comunitat, Susana, tu, evidentment, ets la que fa l'acompanyament, però no sé si hi ha alguna sessió grupal, allò que altres participants de la comunitat, no?
1: Sí.
0: Que això ajuda molt, no? Normalment,
1: sí.
0: Allò quan hi ha sessions grupals que dius, sí. No estic sola.
1: Sí, sí, sí. El bo que té la comunitat és que permet un fil de conversa constant, no? Que ve una mica dinamitzada, doncs, pels reptes, no? Que animen una mica, doncs, a l'acció, avançar, no? Anar passant de fases, també per les formacions que hi ha, no? Les eines que es faciliten, i també la plataforma permet una calendarització d'activitats, no? Online, i hi ha sessions que són grupals, i llavors, depenent de la fase on estiguis, no? Pues també hi ha sessions individuals que, pues, bueno, pues es poden anar contractant i tal, no? Però sí que hi ha una part gratuïta que al començament pots entrar i pots començar, pues, això, almenys a tenir aquest suport de les altres mames que s'han separat i que a vegades estan en fases més avançades o a vegades en fases anteriors, però que també t'ajuden una mica això a no sentir-te sola i a poder comentar coses que et passen, i veus que això passa a tothom, dius, vale, no soy yo la rara, vale, i també què fa la gent, no?, que estan fent altres mames per poder passar aquestes fases, no?, sobretot a nivell emocional, que a les dones també ens gratifica tant poder-ho compartir i poder aprendre de les altres, no?
0: Doncs ja sabeu, aquelles mames en dies o entremig de separació o separades, físicament us podeu adreçar al carrer Berenguer Tercer 150, dimarts i dimecres. La Susana en aquest espai, doncs, té visita. La forma més directa, a través de WhatsApp, 661-63-28-56. El repetim, 661-63-28-56. I també a través d'Instagram, en el perfil superarseparació. Doncs busqueu aquest perfil i contacteu directament amb la Susana i ja us informarà de quina manera integrar-vos en aquesta comunitat. Susana Echevarría, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Com sempre, un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: I ara, tot seguit, els dimarts ja sabeu que tenim a l'Espai de Cultura Vives, un espai que realitzen els companys de Ràdio Hospitalet de l'Infant per la xarxa, entitat a la qual també forma part Ràdio Mollet, i que ens permet conèixer, doncs, això, aquests personatges de la cultura popular de casa nostra. Avui ens conviden a conèixer la Colla de Diables de Perafort.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura Viva marxa cap a Perafort i ho fa amb l'Eli i el Pol, que ens donarà tots els detalls sobre les colles de diables del Centre de Joventut de Perafort. Eli, Pol, hola, molt bon dia, què tal?
4: Bon dia, molt bé, i tu?
3: Com esteu? Esteu preparats?
4: Sí, preparats.
3: Nosaltres també estem preparats i encantats de tenir-vos a l'altre costat de la línia telefònica per conèixer-vos una miqueta més, la vostra colla de diables. Expliqueu-nos una miqueta els vostres orígens.
4: Mira, doncs nosaltres som el Centre Joventut Perafort, és una associació que es va fundar l'any 1991 per un grup de joves del municipi que volien fer coses al poble en l'àmbit cultural especialment. No va ser fins l'any 2000 quan es va crear la primera bèstia, que va ser la Cuca Llumaneta. La Cuca Llumaneta és una cuca de 15 metres que a l'inici llançava aigua i foc, però més endavant doncs, actualment només llança aigua. Per què es va fer la Cuca Llumaneta? Doncs, perquè aquí a Perafort hi havia moltes cuques de llum i els joves del poble doncs, sortien al carrer i es divertien doncs, caçant-les i buscant-ne. Llavors, l'any 2006 va ser quan es va crear Llumanot, que és la nostra bèstia de foc, que, com el seu nom indica, també és una cuca de llum, i es va crear doncs, per fer companyia a la Llumaneta. Llavors, el Llumanot té una alçada d'un metre 60, i quan, la persona, o sigui, quan es porta, de 2,10 metres, una amplada de 10,50 i una llargada de 3,30 metres. I el seu pes pesa 55 quilos, i tot i això la seva llargada doncs, dificulta una mica el fet de portar-lo. Té 10 punts de foc, tot i això, als 10 punts de foc n'hi ha alguns que surten dos o tres punts més. Vale? A més, a part d'aquestes dues bèsties, doncs, tenim la colla de diables infantil i una colla de diables adults. I també tenim un manotes i dos capgrossos que són avellana. També formen part de l'entitat un grup de batucades que acompanya sobretot a la Llumaneta i després un grup de tabals infantils que està format per nens i nenes a partir de 5 anys.
3: En total, quants sou de membres? Perquè, déu-n'hi-do, en un moment m'has dit un munt entre els bestiots i l'agrupació.
4: La veritat que actualment de membres doncs, entren i surten. Vull dir, no hi ha com una estabilitat. Sí que és cert que si contem doncs, últimament les sortides que estem fent, som uns 40 membres en actiu, te podria dir.
3: I el tema vestuari, els que acompanyeu a les bestiotes i com a vosaltres com a correfocs, com aneu vestits? I de quins colors?
4: Doncs mira, nosaltres tenim tres colors que són la base del Centre de Joventut Perafort. La Llumaneta, la samarreta de la Llumaneta és de color groc, les avellanes és de color marró, i tot el que seria tota la bèstia de foc, el llumanot, els diables i infantils i adults i els tabals infantils van de verd.
3: Quines són les vostres actuacions destacades?
4: Doncs nosaltres actuem, bueno, hem fet sortides arreu de Catalunya, fins i tot hem viatjat a Andorra, però les actuacions així que destaquem seria la cercavila nostra de Festa Major d'aquí de Perafort, i especialment el correfoc que són per Sant Jordi. Ara actualment la Llumaneta no té gaire èxit, no? No sé, costa molt d'arrossegar la gent, i el que tira més és tot el tema del foc, tant el Llumanot, que fa un parell d'anys que el vam recuperar, que havia estat guardat durant uns quants anys, i també tot el que és el tema dels diables, tant infantil com d'adults. Llavors, l'actuació que destaquem més, juntament amb el Pol, és el correfoc que organitzem cada any per Sant Jordi, que anem alternant. Un any fem correfoc infantil, el següent any fem correfoc d'adults i el tercer any doncs, fem correfoc de bèsties. I llavors convidem doncs, colles especialment doncs, d'aquí de la vora i fem l'intercanvi amb ells. I llavors, així com a curiositat, que ara tenim moltes ganes de ser molt il·lusionats, el dia 30 d'agost participarem a la Nit del Foc de Cambrils. I és una actuació que la veritat que ens fa bastanta il·lusió.
5: Molt bé. I fins a... ha canviat molt des de que va començar fins ara? Ha canviat molt aquest món dels correfocs, de la pirotècnia, de les actuacions, de la vestimenta, la normativa?
4: Pel que fa a la vestimenta, no ha canviat gaire. El Llumaneta, des de que nosaltres formem part del centre de joventut des de que érem superpetits, i sempre han sigut aquests colors, el groc, el verd i el marró. Llavors, pel que fa a la gent, sí que és veritat doncs, que va haver una època, sobretot quan altres eren petits, que hi havia molta canalla i moltes famílies que formaven part del centre de joventut i la Llumaneta tirava molt, anàvem però a tot arreu. A l'estiu teníem, cada cap de setmana teníem sortida. Vull dir, era un no parar, no podies agafar vacances. I ara està costant una mica. Ara, ja, com ja t'he comentat, el que tira més són els Diables. Els Diables i el Llumanot. Que hi ha una colla bastant de joves d'entre 20 i 30 anys que estan tirant molt. Pel tema del foc, doncs el Pol te comenta, nosaltres, ell és el que ara porta més el tema del foc i pel que fa a la piro, doncs tenim una mica la castanya sempre.
6: Sí, bueno, intentem jugar amb els colors i coses noves que mai s'han provat.
5: Aquest és el que ha canviat més. I el tema de la normativa, us ha canviat molt?
4: Clar, nosaltres hem renovat la Junta aquest any. Sí. Llavors, nosaltres som molt jovenets i ara ens estem empapant una mica de la normativa. Sí que és cert, doncs ara nosaltres vam fer la formació del RG CRE i llavors es van fer progressivament les formacions del CRE als més petits i als adults. I bueno, és una mica anant-se adaptant. També cada ajuntament o cada colla de Diables on anem doncs, ens diu pues, això no ho podeu tirar perquè el seu ajuntament pues, no els hi permet, no? És una mica així. I llavors també amb l'empresa de pirotècnia que ens porta ara, que és la Pirotècnia Tomàs, també doncs, ens va aconsellant i ens va marcant una mica les pautes.
5: Ens comentàveu també que la Llumineta costa més que sortir ara. Per què?
4: Doncs mira, la Llumaneta, perquè surti la Llumaneta necessiten 6 persones, perquè és el cap i són 5 geps, ¿vale? Perquè la cuca té una llargada de 15 metres. Què passa? Que una cercavila, amb aquesta calor que està fent, sortir només amb 6 portants és anar a morir, com si diguéssim, sí, ¿vale? Perquè sí, a més sí. Pesa bastant i és important que hi hagi canvis. Llavors, què passa? Que hi ha molta gent que no vol portar la Llumaneta. Llavors, ara fa poc, amb l'Ajuntament de Perafort, van fer la tela nova, que ara estem intentant que s'acabi de fer bé, perquè vam tenir un seguit de problemes, i ara la idea és que la tela està partida per part. Llavors, no farà falta que siguin les 6 persones. Podrem sortir a partir de 3 persones. Llavors ja serà una mica més versàtil. Però sí que és cert que ens està costant molt trobar gent que vulgui portar la Llumaneta amb aquesta calor que fa.
5: Normal, clar, és que és un hàndicap bastant negatiu per la calor amb les figures, no? Què us aporta a vosaltres formar part d'aquesta colla, formar part d'aquestes bèsties?
4: Doncs sí, nosaltres, bueno, ja t'he dit que formem part, doncs, jo ara tinc 25 anys, el Pol en té... 20 i formem part que igual des de que teníem 3 anys, no? I ara com està davant de tot això, doncs crec que parlo per tots dos, és una cosa que ens fa molta il·lusió i de tirar endavant, d'animar també a la gent del poble, als veïns i a les veïnes que vinguin amb nosaltres i que participin i formin part d'aquesta família, perquè tothom s'estima la Llumaneta, però clar, tirar-ho endavant suposa molta feina. No, Pol? No sé, a nosaltres ens agrada molt, a més portem el nom del nostre poble doncs, arreu de Catalunya i jo crec que és una cosa a valorar. I també la gent està superimplicada i també s'agraeix, no, això?
5: Què sentiu quan feu a la vostra cercavila i veieu a les cares dels més petits o dels més grans, veure doncs, la vostra actuació? Què sentiu?
4: Doncs Clar, al final la cercavila, com qualsevol acte, comporta doncs, una feina amb bastant de temps, no? Una feina darrere. Uh-huh. I veure doncs, la llumaneta quan surt, que la canalla doncs, els encanta, no? La veritat que se l'estimen. A part, nosaltres hi ha una de les diades que és la festa, celebrem l'aniversari de la llumaneta i fem un dia sencer tot d'activitats, on al matí doncs, fem activitats per la canalla, a la tarda fem espectacles i a la nit fem concerts. I aquell dia donem l'opció a les famílies que vulguin entregar els xumets de la canalla més petita, no? Que passa doncs, a l'escola o així. I la veritat que fa molta il·lusió veure les seves cares. I també doncs, de la gent que forma part del Centre de Joventut, gent que va fundar l'any 1991, va fundar l'associació, i també, doncs, no sé, fa il·lusió que continuïn i que vulguin seguir tirant endavant doncs, tot això.
5: Doncs, Eli i Pol, moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer una miqueta més aquesta cuca llumineta, aquesta llumineta, a tots vosaltres, vaja. Així que moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort, que vagi molt bé, i a veure si aconseguiu doncs, arrencar que la llumineta doncs, torni a gaudir les diferents cercaviles. Gràcies.
4: Doncs moltes gràcies a tu per donar a conèixer la nostra feina.
6: Així.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
7: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus la negociació juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: L'increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. El tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
2: I l'equip d'atenció primària de Salt ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Les cançons picaresques de taverna a vegades ens expliquen històries tan divertides com la que escoltarem a continuació. El marit, que després d'haver sortit a divertir-se amb els amics, arriba a casa begut i no troba la clau per entrar, motiu pel qual ha de despertar la seva dona. I passa tot el que ve a continuació, cantat de manera divertida pel grup Arjau de Palafrugell, La Pauleta.

0: sou d'aquells que en sortir de casa us mireu al mirall? Us ho preguntem perquè justament en el dia d'avui, en aquesta secció on parlem de col·leccionisme, anem a fer referència a les col·leccions de miralls antics. Per parlar-ne ens acompanya, com és habitual, la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, la Montserrat Cabarrocas. Benvinguda, Montserrat.
1: Bon dia a tothom.
0: Mires el mirall abans de sortir?
1: Sí. Cada vegada em miro menys,
0: No, on s'ha de mirar, perquè de vegades dius, però on vas amb aquests cabells? I és que no t'has pentinat.
1: Sí, o a vegades sí que t'has pentinat, però surts al carrer i fot una ventada com la que feia un dia d'aquests i no em vegis.
0: Bé, anem a parlar de miralls. El primer de tot, miralls antics, però de quina mida estem parlant? Perquè, clar,
1: a
0: hi ha
1: veure.
0: Els de paret, però ara també estàvem comentant,
1: clar,
0: no?
1: el de la Blancaneus. La meva idea, quan volia parlar de miralls, que fa 7 o 8 anys ja havia parlat, era parlar d'una senyora que havia conegut, que feia miralls, però...
0: De tocador,
1: sí que tenia alguns de tocador així, però el normal era dels que tenien mànec. Però aquesta senyora ja no hi és i no saben ni on ha anat a parar la seva col·lecció. Vull dir, llavors, bueno, he anat esbrinant una mica pues, les maneres del mirall. Evidentment, els miralls de tocador, que són els que tenen mànec, són molt provats, ¿vale? Però parlarem una mica dels miralls. Hi ha una llegenda japonesa sobre l'amor etern entre una mare morta i la seva filla a través d'un mirall, que si mai es va al Japó i en parles, tothom el sap. Es diu el mirall de Matsuyama.
0: Uh-huh.
1: I és una mare que s'estava morint i li va donar un mirall de mà d'aquests d'agafar a la seva filla i li va dir sempre que et miris al mirall em veuràs a mi. I la filla, cada vegada que volia veure la seva mare, es mirava al mirall. I com més gran es feia, com que més s'assemblava a la seva mare, ella es pensava que parlava amb la seva mare.
0: Ah, que bonic.
1: I és un
0: conte, una llegenda.
1: Una llegenda japonesa.
0: Ja està bé.
1: Evidentment, els primers miralls artificials eren de cobre o de bronze, i de Mesopotàmia, Egipte, i el que feien era frotar molt el cobre i el d'allò que brillés molt i et veies una miqueta. ¿Vale? Els miralls de vidre polit no es van ser inventats fins al 1835. Venècia va ser el centre de producció de miralls de més alta qualitat en un moment donat del principi dels miralls. Egipte, els miralls eren sagrats i estaven vinculats als déus. A Roma va néixer la dita de que un mirall trencat porta 7 anys de mala sort, però no se sap el per què. ¿Vale?
0: Alguna història deu haver-hi també, alguna llegenda a l'entorn,
1: sí,
0: d'això.
1: A Xina es fan servir encara per orientar els mals espírits. Es posen a la porta perquè es vegin i marxin.
0: Molt bé. ¿Vale?
1: Deuen ser lletjos els mals espírits i quan es veuen deuen fugir.
0: Home, clar, si són dolents, segur que són lletjos.
1: Segur.
0: I tant.
1: Hi ha una dita que diu que el significat del mirall, l'autoconsciència del mirall, és la vanitat, la veritat i la dualitat.
0: Uh-huh.
1: Aquestes tres coses. El mirall ocupa un lloc molt important a la mitologia i a les supersticions. Parlem de la Blancaneus,
0: sí,
1: amb el
0: clar,
1: seu mirall.
0: Sí, sí.
1: El Tolkien, amb el mirall del Galadriel, que diu el futur, que tu mires i et diu el que et passarà.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, hi ha diversos miralls d'allò, no? Els miralls estan catalogats com, diguéssim, si tens que buscar un mirall i vols saber si és antic, si és vintage, els miralls, els vintage, perquè molta gent ens ho pregunta,
0: sí.
1: Vintage vol dir que una cosa té més de 20 anys.
0: Ah, vale.
1: Vale? I menys de 100. Més de 20 i menys
0: de
1: 100. Perquè si en té més de 100 és una antiguitat.
0: Uh-huh.
1: Vale?
0: Molt bé.
1: Els miralls antics Se solen veure perquè solen tenir algunes taquetes negres, perquè l'òxid que posaven no era el mateix que es posa actualment, i el cristall era més gruixut i deformava una mica l'imatge i tal. Llavors, sí que hi ha gent que fa col·lecció de miralls, n'he trobat algun, però uns es dediquen només als miralls de tocador, que són els que tenen mana, que sí, són molt macos, i cada vegada se n'han fet menys, i per tant els que trobes són molt antics.
0: És que ara les cases poques tenen allò tocador. Abans sí que era molt típic, no? Sí. El que és l'habitació de matrimoni, no?
1: El tocador, llit, el tocador, les tauletes, sí, i l'armari. Sí. Ara el tocador no hi cap. És que no hi cap. No és per res. És que ja no hi cap a l'habitació.
0: Ja.
1: Ja no li posa. Llavors, sí, però els de tocador no eren els que eren més adornats.
0: No, però igualment, jo ara que mirava jo imatges, m'imagino que el col·leccionista... Això, jo he pensat que era una mica com els quadres. Saps allò que el marc és el
1: ja,
0: que té el valor?
1: Això,
0: doncs,
1: sí, però
0: doncs hi ha
1: de molt macos. Però per lo que vaig veure i per lo que vaig deduir, els més apreciats no són els que tenien els tocadors en aquell moment. Perquè els de tocadors quasi bé sempre han anat associat a la fusta del conjunt d'habitació. Vale? Els molt preciats des d'últim són els de rebador. Han sigut sempre els de rebador, ja des de 1700, 1800, era el primer que veia la persona que entrava a la casa.
0: De manera que era la imatge
1: més rica
0: que tu...
1: Era, més ric era, més elaborat era, més maco era, més senyoria donava aquella casa. Llavors, aquests són els que van més buscats. El que em fa, els de rebador són els que van més buscats. I d'aquests n'hi han des de molt grossos a molt petits, perquè també n'hi han hagut de rodons, d'ovalats... Però
0: ara que
1: tenen
0: dius de
1: més valor
0: grossos,
1: aquests,
0: sí,
1: que vaig veure una senyora que feia un comentari, i tenen més valor aquests que els d'habitació, perquè els d'habitació sempre han anat lligat molt als mobles, tot i estem parlant també dels mobles de mil i pocs, vull dir, d'antiguitat.
0: On acostuma a haver-hi és el lavabo, i aquests tampoc deuen
1: no,
0: tenir
1: aquests,
0: massa...
1: No, aquests no tenen massa valor, perquè sempre han sigut tota
0: molt
1: la vida molt quadrats.
0: Molt funcional.
1: Després van sortir els típicos Romi,
0: sí,
1: i ara ja han sortit coses més modernes.
0: Que el Romi no era com un armariet,
1: sí,
0: anava incorporat.
1: Verdaderament, aquesta senyora deia, verdaderament, els que jo busco, els que aquesta senyora en tenia una quarantena, però maquíssims, i verdaderament els que vam buscar són aquests. Els que hi han hagut en el rebador, sobretot antics. Vale?
0: Sí, sí.
1: Perquè era el que donava senyoria a la casa, era el primer que veies i el primer que...
0: I a més és veritat que el mirall acostuma a donar sensació d'amplitud.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Perquè en alguns llocs jo també he vist allò miralls molt, molt grans, i és que dona com si l'estança aquella seria habitació.
1: Evidentment, si l'estança és petit i tu li poses un mirall de peu, que dic jo, de dalt a baix, doncs sembla que sigui el doble, no? Vull dir que, clar, vull dir... Però això sí, o sigui, jo per lo que vaig veure, el que anava molt parat eren més aquests que els de les habitacions, perquè a les habitacions antigues no hi solia entrar la gent, hi entrava la persona que hi dormia. Eren ostentosos, però eren molt fets de la fusta, i en canvi aquí n'hi havien de metalls preciosos, n'hi havien de fusta, n'hi havien de marbre, n'hi havien de moltes classes, sobretot el marc, el que era el marc.
0: Que suposo, vale, que aquest tipus de col·leccionisme, la gent el que deu anar és quan hi han trobades d'aquestes de mobles antics, no?
1: I... Evidentment. Evidentment, i llavors és amb rastrillos d'aquests que no saben ni el que porten, no? Perquè han buidat cases, han buidat d'allò. Llavors, suposo que, a veure, sí que és veritat, aquesta senyora, ja dic que no en tenia masses, però en tenia, però tenia tot una paret d'un que semblava com un graig o com un sòtano, tot dedicat a aquests penjats, a tenir-los penjats, no? Llavors es també explicava que es tenia que tenir un grau de conservació perquè aquests antics, al ser el mirall no tan bo, es taquen de seguida amb l'humitat i així, llavors és que es tenien que tinguer bé.
0: Està bé. Vale. No, i els demana que una col·lecció de
1: home, els demana de el que volia parlar jo, que era d'aquesta senyora que coneixia, eren una guapada i la veritat en tenia de molt macos. I aquí sí que n'hi havien de metalls molt preciosos, n'hi havien de plata, n'hi havien d'or, n'hi havien amb incrustacions.
0: De pes, havien... no,
1: aquests
0: de pedres.
1: Sí que eren macos i aquests sí que es tenien a sobre el tocador, però es tenien a sobre el tocador, no era ben bé el de mirar-te el tocador. Aquest era per mirar-te al darrere, per mirar-te al davant, per mirar-te. I aquests eren preciosos, vull dir, aquests són preciosos també, aquests van buscats.
0: Ja.
1: Vale? Però aquesta senyora fa molt hincapié amb els que hi havien sobretot a les entrades de la casa. L'entrada de la casa feia molt... Sabia si era una molt bona casa, depèn de la qualitat del mirall i dels calenobres que tinguessin. Sí. Era... la identitat de la casa, exacte. Encara que després de partir d'allà fos una merda la casa. Però...
0: molt bé.
1: La d'allò. I, bueno, aquest sí que, així com dèiem altres setmanes, que no era gaire...
0: Aquest és costós.
1: Aquest econòmicament és costós i es té que tingui lloc.
0: I espai, clar.
1: Es té que tingui lloc. Sí que és veritat que segurament...
0: I malament el dia que se't trenquin tots, perquè si era la dita aquella...
1: No? Si hi ha un terremot, aquesta senyora que estava per no sé on de...
0: Perquè has dit que eren 7 anys de mala sort, no? Doncs imagina't.
1: Llavors, no sé, però ja et dic que no, però estic...
0: Ara, la llegenda que ens has explicat del Japó, molt bonica.
1: És molt maca,
0: molt
1: sí.
0: Bonica,
1: diu, molt que, diu que inclús venen un, en el Japó venen uns contes que t'ho explica ben bé, l'enfermetat de la mare, com li va dir, i es veu que com que la noia cada vegada s'assemblava més a la mare, es pensava que parlava amb la mare.
0: Clar, no, és que és bonic, és bonic.
1: Dir, és una manera de, bueno, li va deixar una cosa per
0: recordar-se d'ella per sempre.
1: Per recordar-se d'ella tota la vida i està, és maco. El que no vaig saber és això de per què Roma diu, perquè diu que és des de segle no sé quin, de que si es trenca un mirall tens 7 anys de mala sort, però no posa el per què.
0: El per què, ja ho mirarem.
1: No sabem si el que se li va trencar després va tindre 7 anys de mala sort o no.
0: El que
1: no
0: se li va passar.
1: No tinc ni
0: Montserrat,
1: idea.
0: Tenim alguna activitat per a finals de mes?
1: Sí, tenim un parell d'activitats aquesta setmana. Tenim, a veure, el dia 30... tenim la 24a trobada col·leccionistes de punt de llibre a la Casa de la Cultura d'Olesa de Montserrat al matí.
0: Molt bé.
1: I llavors tenim un mercat de brocanters i col·leccionistes que es fa un cop a l'any a l'Avinguda Catalunya al matí també de 9 a 2 a Gironella.
0: Ah, molt bé.
1: Que és interessant perquè hi pots trobar coses també el dia 30, això.
0: Perfecte.
1: I la setmana que ve parlarem del Museu Mupa d'Albano. De València.
0: Ah, ja miraré de casa això.
1: Vull dir, del Palmito,
0: sempre ens sorprenen amb alguna cosa.
1: O sigui...
0: També ja us podeu preparar perquè la setmana vinent ja us recordarem, us ho direm, perquè ja toca Mercadet.
1: Ja tocarà, no? Mercadet, tocarà... sí, però ja us ho anirem recordant.
0: Ah, això. Ja que vagi molt bé, Montse.
1: Vale.
0: Una abraçada.
1: Cuideu-se.
0: Adéu-siau. Adéu.

a la fi del programa pel dia d'avui, però com sempre us indiquem, demà la nostra intenció és tornar a les 9 en punt aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, així que si ens voleu escoltar en directe, només heu de connectar-vos doncs al 96.3 de l'FM o bé a través de la pàgina web radiomollet.com. També possibilitat d'escoltar el podcast del programa a partir de la nostra emissió, és a dir, que a partir d'ara ja podeu entrar al web radiomollet.com i també de recuperar el podcast del programa o bé doncs, sintonitzar-nos novament a partir de les 3 de la tarda. Que tingueu una feliç jornada. Fins demà. Adéu-siau.

0: Salutacions. Són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Una delegació molletana ha visitat les escoles de la Bressola per estrènyer llaços. La relació és fruit de l'acord de pressupostos de la mà del govern municipal amb Junts per Catalunya i la setmana passada la regidora de promoció de la llengua, la regidora de Junts. El director del Nou Clavell i dues persones del Departament d'Educació van visitar la Bressola per apropar els projectes. Carme Olari, regidora i portaveu de Junts per Catalunya a Mollet, ha explicat que van conversar amb els docents i els alumnes i van veure com es du a terme la immersió lingüística en el territori.
1: Tot això, com ho podíem englobar? Identitat, immersió lingüística en català, manera de ser, formacions... Vam poder parlar amb els docents, i no només docents, sinó els alumnes de les escoles, i quan els hi demanaves què és el que us agrada, no? I deien, és que és bo parlar en català, i venien molts, quan els parlaves de quines famílies venien famílies que eren de parla francesa, però que havien entès que aquesta immersió, aquesta manera de treballar la llengua tan propera per ells, i per altra banda, aquesta manera educativa, perquè ells allà hi fan vida, deien que les persones més importants que hi havia, més important, que els agradava més de les escoles, eren els docents, perquè compartien fil per randa tot un dia amb ells, no? Des de les classes selectives, fins a l'hora del pati, fins als projectes col·lectius.
0: La visita va servir per entendre el funcionament de les escoles i com aposten pel català en tots els àmbits educatius. I per altra banda, us informem que al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, el pròxim 31 de maig, s'ha celebrat també aquests dies la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. L'Organització Mundial de la Salut ha fixat com a lema d'aquest 2026 per al Dia Mundial Sense Tabac, desemmascarem l'ús, les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina al descobert, precisament. Des de la Fundació Sanitària Mollet es farà aquest dijous una xerrada adreçada a tota la població, però especialment als joves, centrada en els riscos de l'ús dels vapers. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
5: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
6: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Som Terra, amb Billy García.
1: Avui al Som Terra Conversa Slow amb la Teresa Lloret. Coneixerem la Junta de Gerència, responsable de Personal, Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach. Benvinguda, Teresa, què tal? Com
2: Moltes
1: estàs?
2: Gràcies, bon dia, molt bé.
1: Gràcies per ser-hi. Volem conèixer qui sou, qui sou Pinsos Llach.
2: Mira, Pinsos Llach som una empresa del sector porcí, som una empresa d'origen familiar que fa molts anys que treballem al costat dels ramaders. Sempre hem apostat fermament pel territori. Fabriquem pinso, tenim fàbrica de pinso pròpia, produïm i integrem porc, també, i mares, verres, i sobretot jo diria acompanyant el granger, que és el que fem més en el nostre dia a dia, perquè avui en dia tenir una granja no és només saber cuidar porcs, sinó que nosaltres diem que és saber gestionar una empresa, perquè les granges han anat creixent de tamany, d'organització, les exigències legals i administratives s'han anat incrementant molt, de benestar animal també, les granges s'han anat tecnificant, per tant, requereix innovació, digitalització, i tot això és, en definitiva, això, no?, gestionar una empresa. Per tant, el que fem des de IAC és donar molt suport al nostre ramader perquè es pugui desenvolupar i donar suport en tot allò que necessita perquè, en definitiva, puguem créixer junts.
1: És una empresa integradora també, com deies,
2: sí,
1: no? Teniu
2: sí.
1: Granges pròpies, granges integrades. Què vol dir això per als oients que no ho sàpiguin?
2: Mira, les granges integrades vol dir que el granger és propietari d'unes instal·lacions i nosaltres li prestem els serveis. Li portem, som proveïdors dels animals i li proporcionem l'alimentació, és a dir, el pinso, li proporcionem els serveis veterinaris, l'acompanyament sanitari, l'acompanyament clínic, també el suport administratiu en tota la part de documentació que necessiten i en tota la gestió. Ell, el granger, s'encarrega de cuidar-lo diàriament alimentar-lo fins que el porc arriba a un pes i està preparat per anar a escorxador. Llavors, en aquest moment és quan el porc es carrega i nosaltres ens encarreguem del transport i del portal a l'escorxador. El granger cobra un tant per porc, un preu acordat, i per tant això li permet una mica minimitzar les variacions del preu del mercat, perquè el preu que s'acorda amb ell és un preu únic que es va revisant anualment en funció dels preus que marca la llotja de Merco Lleida, però és un preu estable, que això li permet atenuar aquestes fluctuacions que pot tenir el mercat i per tant minimitzar en la seva economia familiar.
1: I deies, no, que s'ha de tenir aquesta visió com d'empresari, empresari ramader, igual que passa
2: sí.
1: amb els empresaris agraris, no?
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Perquè
2: sí.
1: realment la feina de alimentar i de fer créixer els animals és una feina complexa, cada vegada més, i a més amb uns estàndards super, super alts.
2: Exacte. Els estàndards de benestar animal s'han incrementat, les exigències legals i administratives també, tot s'ha de documentar, perquè en definitiva té origen tot això amb l'augment de la traçabilitat. És a dir, en el moment en què el consumidor vol saber d'on procedeixen els productes, s'incrementa aquesta traçabilitat, tot ha d'estar documentat, i això vol dir que el granger ha de fer una feina d'anar registrant tot el que fa, d'acord? Quan se li administra puntualment algun medicament, quina alimentació s'ha donat, en quin moment, etc. No? Què es fan de les dejeccions que surten? Per tant, les granges també s'han anat tecnificant molt, s'han anat automatitzant molt els processos. Les granges de mares, per exemple, tots els treballadors que hi han de ser persones formades, que sàpiguen, que coneguin bé els processos d'inseminació, de gestació, els diferents departaments que hi ha parideres. Per tant, han de ser una mica, qui està al capdavant d'una empresa ha de ser un gestor, és el propietari d'una empresa que ha de saber gestionar correctament. I per això els hi donem suport nosaltres, per poder anar donant resposta a totes aquestes necessitats que van tenint.
1: Una de les vostres característiques és que aquest suport també és un suport proper, no? En tant que...
2: Molt proper. A nosaltres saben que ens poden tocar, que ens poden trucar en el moment que vulguin. Sempre diem que el granger està al centre i que donem un servei 360 graus, perquè realment tot gira entorn seu, tot el servei que tenen de visitadors que van a la granja per fer un seguiment de l'evolució del porc, els orientem a nivell legal i de les noves normatives que van sortint, els hi proporcionem servei d'assessorament d'enginyeries que els hi permeten fer projectes nous, els hi prestem servei financer si ho necessiten, etcètera, etcètera. No? Vull dir que tot el que impliqui créixer, avançar, cuidar el porc, millorar, doncs ens tenen nosaltres com a partners.
1: En qualsevol cas, no creix a qualsevol preu, perquè sempre esteu fent una gran tasca de sostenibilitat.
2: Exacte,
1: a Pinsos Llach.
2: Exacte.
1: Què és el que esteu fent? Amb què esteu treballant?
2: Nosaltres fa anys que estem treballant amb el tema de la sostenibilitat, no només l'ambiental, sinó també l'econòmica i la social, perquè entenem que el sector por si només pot avançar i pot millorar i ser competitiu si millorem en termes de sostenibilitat. El nostre valor afegit, el valor afegit del territori on estem, ha de ser créixer de manera sostenible. Llavors, amb la sostenibilitat ambiental vam calcular ja la petjada de carboni cap al 2023 i nosaltres vam fer una metodologia d'analitzar, fer una declaració ambiental de producte a través de l'anàlisi de cicle de vida des de que el porc entra, neix, fins que l'enviem a escorxador. Per això és una anàlisi de cicle de vida des del bressol a la porta, que diem, analitzant tot el tema de la matèria prima per fer els pinsos, tota l'alimentació, el procés d'engreix. El resultat, la xifra, és que un quilo de carn de porc emet 3,57 quilos de CO2 per cada quilo de pes, per cada quilo de porc viu. D'acord? La nostra sorpresa és que, si això ho comparem, per exemple, amb la xocolata, produir un quilo de xocolata emet 46 quilos de CO2 a l'atmosfera. O el cafè soluble, produir un quilo de cafè, emet 29 quilos de CO2. Mentre que produir un quilo de carn de porc, que és proteïna que va directa a l'alimentació mundial, n'emet 3,57. Llavors, ser capaços de comunicar correctament tot això, que l'impacte que està produint el porc doncs, és molt menor que d'altres aliments no tan necessaris, no? I llavors tenir en compte que aquestes emissions sobretot venen de la part de l'alimentació. I aquí és on estem treballant amb pinsos més eficients, que nutritivament estiguin adaptats a cada fase de l'animal, segons les seves necessitats nutricionals. No necessita el mateix una mare que està alletant, que necessita més quantitat de fibra, de proteïna, de remolatge, etc., que un garrí que està poc més temps d'haver nascut, no? Les necessitats nutricionals no són les mateixes. O un porc que ja està a la fase final d'anar cap a l'escorxador. Llavors és treballar amb nutricions de precisió, que es redueixi el fòsfor i el nitrogen, perquè després a les dejeccions que en traiem també es puguin aplicar al camp i fer-ho d'una manera més sostenible, no? Sense tantes emissions a l'atmosfera.
1: I que tot sigui doncs, això més sostenible, tot des de l'inici fins al final.
2: Sí.
1: Per tant, l'alimentació, que vosaltres en sou experts, perquè feu pinsos, és pràcticament cabdal, és la clau de tot plegat.
2: Sí, en el tema de les emissions l'alimentació és molt important, per això s'està avançant molt amb el desenvolupament tecnològic que diem de l'alimentació, amb aminoàcids, es posen molts aminoàcids al pinso perquè el porc pugui créixer d'una manera més eficient, amb menys temps, perquè així també minimitzes més l'impacte.
1: I tota aquesta investigació on la feu?
2: Nosaltres la fem amb ajuda d'agents externs, o per exemple, ara estem duent a terme, estem liderant un grup operatiu de recerca amb la Universitat de Vic, amb el grup Beta, que analitzem diferents tipus de millors tècniques disponibles, cobertura de basses, per exemple, no? Quina és l'eficiència d'una cobertura amb lona, o amb peces flotants, o amb crosta natural, o combinant diferents tècniques, analitzant variables com el cost que té i les emissions que fa a l'atmosfera.
1: Dieu que doncs, intenteu també mantenir a ratlla o ser pioners en sostenibilitat ambiental, que és la que ens acabes d'explicar, segurament amb moltes altres potes, però també econòmica i social.
2: Sí.
1: Quines són aquestes altres dues?
2: L'econòmica està clar que és una de les molt importants, perquè si no ens guanyem la vida, ni el granger ni nosaltres, la resta de sostenibilitats no tenen sentit. Per tant, per nosaltres és una prioritat que el granger tiri endavant i es guanyi la vida. En aquest sentit, donem suport amb tot el que fa falta, amb suport a vegades també en finançament, perquè hi pugui haver un creixement, hi pugui haver una millora, hi pugui haver innovacions a la granja que permetin treballar d'una manera més eficient, etc.
1: Perdona, deixa'm que posi aquí cullerada, perquè és que, sobretot ara que s'han entregat els Premis PITA, de vegades hem vist granges que són com naus de Star Trek, o sigui, està tot super automatitzat, etcètera, etcètera.
2: De fet, les persones que no ho coneixen i entren en una granja, amb el concepte de veure espais bruts, foscos, amb teranyines, es queden molt sorpreses, perquè les granges ja no són això. Hem estat capaços de desenvolupar infraestructures netes, amb espais de bioseguretat molt importants, que treballem molt la bioseguretat, i més en un context que tenim la PPA aquí a Catalunya com el que estem vivint. Treballem molt temes de bioseguretat, Per tant, les granges estan molt tecnificades, estan molt automatitzades, hi ha programacions perquè se'ls pugui donar el menjar de manera automàtica, aigua, etc. Es mesura les emissions de CO2 a l'atmosfera per poder regular la temperatura adequadament. Estan molt professionalitzades les granges i és la professionalització del sector porcí ha anat millorant moltíssim.
1: La sostenibilitat econòmica que ens havíem quedat, que és el que us preocupa més perquè hi ha augment de costos per tot arreu, no?
2: Sí, sí, sí, l'augment de costos hi són, però el mercat ha d'acompanyar, és a dir, si el món demana proteïna, la necessitat actual que hi ha de proteïna, de necessitat de porc n'hi ha molta en aquests moments. I Espanya i Catalunya és un país productor i és un país que està produint molt bé i amb quantitat. Llavors, si el preu es pot mantenir, tots hi sortim guanyant, no? Si fem les coses ben fetes. I amb la part de sostenibilitat social, que dèiem, ens hem centrat darrerament en poder fer acompanyament pel relleu generacional a les explotacions, perquè ens trobem que hi ha granges que hi ha hagut un avi que la va començar, hi ha hagut un fill que l'ha seguit, però a la que aquest pare, no? Ha format el seu fill i a vegades ha estudiat i se n'ha anat a fora, aquí es trenca, no? I nosaltres el que donem suport és que aquest fill es pugui quedar, pugui mantenir una miqueta la granja i la pugui gestionar. Ja no tant cuidar els porcs, sinó sobretot gestionar-la, no? Fer-los conscients que tenint una granja tenen un actiu econòmic important, que la venda no sempre és la millor opció, és una de les opcions, però no és l'única, no? I acompanyem en aquests processos de relleu generacional i de transició, posant en valor els actius, un actiu econòmic com és una granja, i posant en valor que és una feina que té futur i que la poden fer igual que una altra, no? Que pot ser el complement, com ha estat sempre les granges, de qualsevol altra feina.
1: Clar, complement també, no? Perquè contínuament hi ha aquesta possibilitat de compaginar-ho amb altres feines d'agricultura o altres feines.
2: Totalment, totalment. Tenim casos de persones que no estan treballant directament en ramaderia ni en agricultura, que estan en altres professions, però que en canvi han volgut conservar la granja perquè hi ha fórmules, es pot posar un responsable davant, hi ha petits equips de treball que es dediquen a cuidar les granges, vull dir que hi ha fórmules actualment perquè no t'hagis d'estar tu dedicant-te exclusivament a la granja. I també estem acompanyant molt amb el tema de dones.
1: Això et volia preguntar, perquè en l'àmbit social, no?
2: Sí, sí.
1: En el nostre ideari, i com tu bé deies, penses en avis, pares, fills.
2: Sí.
1: Però també les dones han ocupat un rol molt important a la ramaderia, potser al darrere, i també cada vegada més al capdavant.
2: Sí, sí, sí.
1: Tu mateixa.
2: Efectivament, les dones ocupen un paper molt important. Pensa que a les granges de mares, a les granges de verres, hi ha forces dones treballant-hi, i passant al davant, i funcionen. Quan hi ha una dona a davant d'una granja de mares, es nota. Funcionen molt bé, són molt sistemàtiques, porten la documentació molt bé, saben entendre molt bé una verra en el moment del part, que és molt important. Jo crec que empatitzen molt bé amb la part femenina de la verra i són dones molt, molt potents, i amb granges d'engreix també. Són dones que treballen molt, que estan molt implicades, i per tant volem posar en rellevància tot això i donar-los suport en aquest sentit, no? Perquè tenim moltes dones que estan treballant al sector i s'han de visibilitzar i val la pena que la reconeguem, no?
1: És encara un món complicat per les dones o no té per què? Com tu mateixa, que també doncs, ets una dona al capdavant d'una empresa ramadera, diguéssim, pinsos i ramadera.
2: Mira, no té per què, perquè és el que dèiem abans, que una granja ja no és, ens imaginem aquelles imatges d'estar físicament alimentant els porcs o de treure baixes. Clar, és que actualment tot això s'ha tecnificat molt. Per tant, retirar, potser per qüestions de força, retirar una baixa de 120 quilos, no? Potser una dona tenia dificultats per fer-ho, però és que ara això s'ha tecnificat. Hi ha carros per retirar baixes que ho poden fer igual. I en la línia del que dèiem abans, que una granja és una empresa, que hi ha moltes altres feines a part, doncs és indiferent si hi ha un home o una dona al capdavant, no? L'important és que agradi la feina, que s'impliqui, que sàpiguen entendre el bestiar, que sàpiguen entendre les necessitats de temperatura, d'alimentació, etc. I, per tant, això tant ho pot fer un home com una dona, clarament.
1: Teresa Lloret, que ens ha agradat molt conèixer. Recordem que ets adjunta a Gerència, responsable de Personal i Sostenibilitat i Comunicació de Pinsos Llach, i estarem molt, molt atents, molt amatents de tota aquesta feina que feu en aquest àmbit social, econòmic i ambiental, per continuar, doncs això, lluitant per la sostenibilitat i que ens puguem alimentar totes i tots cada dia. Gràcies per ser.
2: Molt bé, gràcies.
0: La teva ràdio local parla de tu. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda.
4: Bon dia, Pili.
1: Avui parlem dels precedents del haiku.
4: Sí.
1: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
4: Ui, segles atrás, endarrere, no? Lo primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries.

0: un altre de 7 i un altre de 7. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de 5, un de 7 i un de 7, i una altra estrofa de 5, de 7 i de 7, dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kiregi, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el Tanka, que aquell dia és molt important. Mm. El Tanka és, està composat de 5 versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen 2 versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi.
1: Ai, què dius?
0: I després, clar, aquests 3 primers versos de 5, 7, 5, després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li tanka per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí perquè hem llegit diversos haikus seus, torna a reivindicar el nom de tanka, que era el que havia estat sempre, i donar-li una mica de modernitat al waka aquest, que no els acabava de convèncer. Hem parlat de que el tanka, els primers 3 versos del tanka formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kiregi, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem. De mètrica, de kiregi, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i bueno, i totes aquestes coses que m'he explicat durant tots aquests dies que m'he estat fent aquest programa, no?
1: I avui ens llegiràs algun tanka?
0: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Te Shujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, és, ja ho veureu, té 5 versos i lo que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
1: Ay, aquí hi ha el missatge subliminal, no?, dels amants.
0: Claro, sí, les poeteses xineses són molt fortes, molt. La Chiyonia, a vegades que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
1: sí, que té
0: com se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto 2 del Carles Riba.
1: Ai, val.
0: Un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
1: Que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
0: clar. Aquí ja, la simplicitat, ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
1: Que bo!
0: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanka, però que te fa un efecte, no?, d'impressió i d'emoció tremendo, eh?
1: Tothom se pot emocionar amb un haiku. O no?
0: Jo crec que ja depèn de cadascú, no? No ho sé, però jo crec que sí.
1: Jo crec que sí, també.
0: Jo crec que sí.
1: Gràcies. T'esperem la setmana que ve.
0: Moltes gràcies, Pili. Que vagi bé.
2: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.

0: Parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds fins del dia 6 fins al 17 de juliol. El govern també ha aprovat avui, per cert, una convocatòria rècord de places per interventors i secretaris. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
1: No és només un Pla de Barris, igual que la primera convocatòria que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
0: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portavó del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
2: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: Per cert, que l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez de la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància i el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure i d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a 9:00 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero el dimecres a 10:00 de la nit a Ràdio Mollet.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Benvinguts i benvingudes a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa on fem un repàs d'èxits i números 1. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Dolce Vita. És una cançó de l'any 1983, interpretada per Ryan Paris i composta i escrita per Paul Mazzolini i Pierluigi Giombini. El títol de la cançó és una referència a la pel·lícula del mateix nom. Escoltem Ryan Paris, Dolce Vita.

Me colé en una fiesta va ser el tercer senzill de Mecano, grup espanyol de tecnopop. Va arribar com a avançament de la imminent publicació del primer àlbum del grup. La cançó és un dels temes principals del primer àlbum. Se la pot catalogar com a cançó de ritme ràpid, melodia molt enganxosa i lletra una mica còmica i molt quotidiana per a les coses que s'hi narren. Escoltem els Mecano, Me colé en una fiesta.

Recordar-te que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el programa aquell any. Continuem amb la música i ho fem amb MC Hammer. És un raper nord-americà conegut pel seu talent com a músic i ballarí de ritme frenètic i enganxós. Va destacar la seva indumentària ostentosa i brillant dels pantalons inflats i el seu energètic estil personal. Va guanyar 3 premis Grammy, 8 American Music Award, un People's Choice Award i un premi de diamant. Escoltem a MC Hammer amb el tema Have You Seen Her?

La Unión és un grup espanyol de pop rock i new Ways, format a Madrid el 1982. El grup estava format inicialment pel baixista Luis Bolín, el guitarrista Mario Martínez i el teclista Íñigo Zabala, i poc després s'uniria el vocalista Rafa Sánchez. Escoltem a La Unión, Fueron los celos.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números 1. Bad Day és una cançó i un senzill de la banda nord-americana REM. La cançó va poder ser escoltada per primera vegada el 1985, quan Michael Stipe va cantar part de la lletra en un concert que va celebrar la banda a Albany, New York. La cançó va ser publicada finalment al seu àlbum In Time, The Best of REM, 1988-2003. Escoltem el REM. Bad Day.

0: Salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Ajuntament ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. Des del consistori han posat el focus en la importància del medi ambient en l'actualitat i tots els beneficis que aquest té per la salut mental. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, ha afirmat que cal apostar per les polítiques verdes i el medi ambient.
1: No podem conformar, sinó que ens toca afrontar el nou context, o potser no tan nou ja, que tenim, no? I continuar apostant per polítiques verdes i pel medi ambient. Aquest pla que avui portem a aprovació ens ha de servir com a full de ruta per seguir transformant Mollet els anys vinents en un entorn més adaptat i més saludable pels nostres veïns i veïnes.
0: És a través d'aquest pla, desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona, que s'ha dut a terme un estudi a través de la regla 330-300, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida, reduir l'efecte illa de calor i augmentar la resiliència climàtica del municipi. Aquesta regla estableix que cada habitant ha de poder veure un mínim de 3 arbres des de casa seva, els barris han de tenir una cobertura vegetal mínima del 30% i els veïns han de tenir un espai verd públic a una distància màxima de 300 metres. I dir també que des de mitjans de maig estan en funcionament les aules d'estudi ubicades a la Biblioteca de Can Molà, Jordi Soletura, romandran obertes fins al dia 21 de juny. Aquests serveis coincideix amb el període d'exàmens finals dels centres educatius i amb la celebració de les proves de selectivitat. Els horaris, els dilluns l'aula està oberta de 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i de dimarts a divendres els estudiants poden utilitzar aquest espai des de les 10 del matí i fins a la 1 de la matinada. Els caps de setmana, tant dissabtes com diumenge, l'horari és de 10 del matí a 12 de la nit. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i el diumenge en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Enrique és l'àlbum debut en anglès del cantant espanyol de pop llatí Enrique Iglesias. L'àlbum va debutar al número 10 del Billboard 200 i passaria a ser certificat disc de platí als Estats Units. L'àlbum va ser un èxit a Canadà també, on es va convertir amb 8 discos de platí i a Espanya 10 discos de platí. Va aconseguir la categoria de platí a Alemanya, Itàlia, Noruega i Polònia, i or a Dinamarca, Suïssa i 30 països més. Escoltem d'aquest àlbum a Enrique Iglesias, Rain Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Baila Morena és una cançó gravada el 2001 pel cantant italià Suchero. La cançó va ser llançada com a senzill dues vegades. La primera, el 2001, aconseguint el número 1 a Itàlia i a Espanya, però obtenint un èxit moderat a altres països. La segona vegada va ser el 2006, com a duet amb la banda Manà, convertint-se en aquell moment en un gran èxit a França i Bèlgica. Escoltem Suchero, Baila Sexy Thing.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM Ràdio Mollet. I recordar-te, tens una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar i escoltar sempre que vulguis el podcast d'aquell any. The Time, Dirty Beat, és una cançó del grup musical nord-americà Black Eyed Peas, del seu sisè àlbum d'estudi, The Bearing. La cançó va rebre crítiques generalment mixtes, que van elogiar la seva melodia enganxosa, però van criticar l'ús de la mostra, de l'autotune i la lletra. Va assolir el número 4 al Billboard Hot 100 als Estats Units. Escoltem The Time, Dirty Beat, de Black Eyed Peas.

Teràpia de Xoc és un grup de pop-rock català creat el 2006 per uns joves de Les Preses, La Garrotxa. El grup va agafar un especial renom després de ser la banda sonora de la sèrie de TV3 Polseres Vermelles i es va dissoldre el 2016 després d'editar 5 discos. El 15 d'agost de 2008, Teràpia de Xoc va presentar la cançó Sense tu al concurs de cançó de Salitja, on van ser el grup més votat pel públic assistent que els va otorgar el Premi Popular. Escoltem a Teràpia de Xoc Sense tu. Esta

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us està acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a números 1 i èxits dels últims 40 anys. Marxem amb The Gift, és el 36è disc senzill del grup australià de rock In Excess, el primer després del seu novè àlbum d'estudi Full Moon Dirty Hearts, i va ser publicat el 1993. El vídeo va ser prohibit per la MTV a causa del seu ús d'imatges de l'Holocaust i la Guerra del Golf. Escoltem a In Excess, The Gift. Que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 6:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Mollà perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies dels centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Gibert. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del Cap de Mollà, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar

0: que des del Departament d'Educació de la Generalitat es volen treure dues línies de diferents cursos a la primària i a secundària, de tercer de primària, de primer de secundària, i això ha indignat sobretot a les famílies que creuen que no encaixa amb el discurs que estan tenint des del Departament de reduir ràtios, i a més els preocupa que al final aquestes ràtios acabin sent més altes de les que marca la pròpia llei del Departament.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ja us ha un dia tot plegat mentre recordem hi ha en marxa una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
2: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports de Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com a espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
3: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
4: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda, dia o nit, amants del motor. Això és l'Angle del Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez. I com de costum, m'acompanyen en aquesta tarda de dilluns, per vosaltres dimarts, els meus companys. Eva Otrero, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Álvaro.
1: Àlex Bermúdez, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Comencem un programa a la vegada que comencem una setmana, després de tenir un gran cap de setmana de curses i d'esports. Un cap de setmana que ens ha deixat amb unes 500 milles d'Indianàpolis apassionants, un gran premi de Canadà que... No sé tu, Àlex, com ho has vist, però penso que bastant bé.
3: Sí, va estar molt interessant. Bueno, Canadà sempre és un gran premi que acostuma a donar bones curses i ahir no va ser una excepció. Sí, sí.
1: Un cap de setmana de curses al circuit de Catalunya, Eva.
2: Amb una Junior GP que començava a la temporada en el circuit de casa.
1: I, bueno, un cap de setmana en general bastant completet. El Barça femení ha guanyat la Champions, a comentar. 4-0 a l'Olímpic de Lioneses. I bé...
2: Quarta Champions.
1: Quarta Champions, eh? La cinquena, Àlex, te queda té.
2: Però bueno...
1: Vosaltres no noteu un tufillo que ha començat per Mollet del Vallès, així com... Fa una olor així com a pilota d'or, no?
2: Potser és de l'Empordà de Vapajor, eh?
3: Jo no sé si ha de donar l'Àlexia, eh? No? Tampoc ha fet una temporada tan completa, no?
1: Per... Uf, però quin final de temporada.
3: Però sí que és veritat que també això s'ha notat últimament amb l'Aitana i amb ella, que són les més relevants i potser només per fer una bona final i un bon final de temporada potser se li donen a ella, no?
2: Però si és pel resultat li haurien de donar a l'Eva.
3: Sí, home, no és la que més ho mereix, no, l'Àlexia, la veritat. Però bueno... Si no vota un tio de Zimbabue que només veu la final de la Champions, doncs clar, potser...
2: Si no li van donar en el seu moment a la Caroline Graham Hansen... Ja no sé què és just i què és injust.
1: Dures declaracions en un programa on hem pactat no parlar de futbol per donar més temps a les curses. Aprofitem abans de començar per saludar a la nostra part tècnica, en aquest cas la Nora. Saludem també l'Ivan, saludem també el Sergi i el Pep, que de tant en tant anem alternant de tècnics. I bé, per repassar una mica abans d'enfonsar-nos en la Fórmula 1, que potser és el que més ens ocupa avui, anem a parlar de les motos, anem a fer-ho amb la secció de la Eva, anem a fer-ho amb Sobre les dues rodes.
2: Doncs aquest cap de setmana, sobre les dues rodes, com bé deia l'Àlvaro, hem viscut un inici d'una de les competicions més importants i sovint menys mediàtiques, que és el que passa del motociclisme mundial. I és que ha començat el Junior GP. El circuit de Barcelona-Catalunya ha estat l'escenari de la primera cita del campionat. Ha donat el tret de sortida una temporada que, com cada any, marcarà el futur de molts dels pilots que veurem d'aquí poc al Mundial, si és que els hi va bé. Per entendre la importància d'aquest campionat, cal tenir clares... les quatre categories que formen el Junior GP i perquè cadascuna representa un pas fonamental a la formació dels pilots. La categoria principal és el Mundial Júnior de Moto3, on no hi ha defensor del títol després del salt del Brian Uriarte, que segur que us sona aquest nom, i és que el Brian Uriarte ja està fent coses molt bones a Moto3 al Mundial, i això va deixar el campionat completament obert per aquesta categoria. Una categoria que té 36 pilots a la graella i 4 marques, KTM, Honda, CF Moto i Husqvarna. El nivell és molt alt, 7 pilots espanyols en formen part, amb noms com Carlos Cano, Fernando Bujosa o David González, que parteixen com alguns dels grans protagonistes d'aquesta temporada. El segon esglaó d'aquesta Junior GP és el Campionat d'Europa de Moto2. El vigent campió és Milan Pagulek i intentarà defensar el títol en una categoria amb 30 pilots i 3 fabricants, Kalesk, Bosco Oscuro i Forward. Fins a 10 pilots espanyols hi participen en una graella amb noms molt destacats com Eric Fernández, potser us sonarà de Moto E, o Unai Oradre o Javier Palomera. La base del sistema del Junior GP és la Moto4 European Cup, que aquest 2026 estrena aquesta nomenclatura, potser us sona més l'European Talent Cup, com es deia fins aquest any. És la sena edició d'aquesta categoria formativa, on 57 pilots corren, i és una única moto per tothom, que és la Honda NSF 250R. Finalment tenim la categoria d'Europa Stock, que inicia la seva quarta temporada com a categoria pròpia després d'haver estat integrada dins del Moto2 fins a 2022, amb 32 pilots i dues marques, Yamaha i Honda. Representació de 14 països, categoria la categoria continua creixent a nivell de representació de països. Hi ha 10 pilots espanyols, entre ells David Jiménez i Miguel Bernard, tots dos de l'equip MDR Competition. Precisament des d'aquest box ha estat on he pogut viure el cap de setmana de competicions, seguint de prop la feina des del paddock i des d'on implica competir en una categoria on cada tall compta. Arrencàvem el cap de setmana a casa amb un nivell molt a la pista, amb les primeres lluites d'una temporada que tot just acabava de començar, i diverses curses amb molts noms propis i sobretot la sensació que hi havia una generació que ve molt forta. Anem amb el que va passar i els resultats, i és que el cap de setmana ens ha deixat com a líder del Mundial de Moto Junior 3 el Giulio Puglisi, que va pujar al podi amb Kiandra Ramadipa. És el que ens passa, que quan comencen les categories petites no tenim ni idea de com es diuen i després podem dir Toprak Razgatioglu, eh? En segona posició va estar el Kiandra i en la tercera Leonardo Zadini. El Campionat d'Europa de Moto2, el Milian Paulek es va emportar la victòria davant d'Unai Oradre i de Denis Foggia. Et sona Denis Foggia, Àlex?
3: Ha fet Denis Foggia? Ha fet un great de categoria?
2: Efectivament, està en el Campionat d'Europa de Moto2. Hi ha noms que ens sonen, com pot ser Denis Foggia o no sé si et sonarà també...
1: Lorenzo de la Porta?
2: No, Felon.
1: Ah, sí, Felon.
2: Felon també va estar a Moto3.
1: Davide Felon, no era...
2: No.
1: No,
2: no. No recordo el nom, però és Felon de cognom. A la Moto4 Europea en cap, Álvaro Lucas va ser el guanyador, seguit per Eduardo Sabino i Lorenzo Pitrelli. Per últim, a la categoria Stock, la victòria va ser per Blai Trias, pilot català, amb Gerai Ruiz segon i tercer Lorenzo Felon.
1: Ara sí.
2: Però més enllà de l'activitat a pista, el paddock va estar ple de cares conegudes. Hi havia el Pedro Acosta, des d'aquí el felicitem perquè avui és el seu aniversari. També estava Ivan Ortolà i un Jorge Lorenzo, que no es va voler perdre la cita per donar suport a Víctor Cubeles, pilot de Moto4, un nen que no sé si el segueix perquè l'entrena el seu pare, potser, però un pilot que segueix molt el Jorge Lorenzo.
1: El coneixem, el Víctor Cubeles, no en persona, però sí que sabem qui és i hem parlat d'ell algunes vegades al programa. És un noi de Zuera, de Saragossa, que es dedica a entrenar i entrenar i entrenar i entrenar i entrenar al circuit, al kàrting de Zuera, precisament. Té els paddock, el paddock té pintat els cercles aquests famosos del Chicho Lorenzo,
2: sí,
1: i es dedica a entrenar allà. I a la pista més petita que té el kàrting de Zuera, que és una pista que està pensada per kàrting de nens, però de 3 anys, de 0 a 3 anys, una cosa així, allà es fica amb la moto i es dedica a derrapar i es fica al circuit més ratoner que hi ha, i allà és on es dedica a entrenar juntament amb els buits aquests del Chicho Lorenzo. És un noi en el que s'està apostant molt, perquè a nivell mediàtic ho està fent molt bé, està treballant molt bé les xarxes socials, i al principi de temporada va anunciar que el Jorge Lorenzo entrava com el seu mànager. És a dir, que qui pagava la festa seria el Jorge Lorenzo, i a més té alguna mena de relació amb Bion, Bion o Biwan, un patrocinador que porta, que em sembla que està relacionat a algú així com a una marca de motos xinesa o una cosa així. I bueno, el noi sembla que és bastant bo, però sobretot té tot aquest suport i tot aquest treball tan ben fet dins del circuit i amb les xarxes socials, que fa pinta que pujarà fort de cara al Mundial.
2: Un Víctor Cubeles, que si el junta amb Jorge Lorenzo li desitgem que li vagi millor.
3: Que ja t'estava veient les intencions.
2: Doncs qui també era en aquest paddock era Paula Ramos, la pilot del World WCR, el Mundial Femení que acompanya el Mundial de Superbikes, i que segueix creixent a passes gegants. Amb ella vam poder parlar la setmana passada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP de com se sent a la seva primera temporada oficial al Mundial. Tenim les declaracions.
4: Bueno, pues estoy muy contenta, primero porque estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? Al final poder haber llegado a un mundial es lo que todo el mundo sueña desde pequeño, y llegar y en tu primer año ya estar ganando carreras, pues todavía es más especial. Así que nada, como dije ya desde principio de temporada, este es mi primer año como piloto oficial. Así que sin presión, aprenderme los circuitos porque no me conozco prácticamente ninguno, y sobre todo aprender de mí misma, que siempre se pueden mejorar cosas, y aprender de los demás también, ¿no? que hay pilotos que tienen mucha experiencia y siempre se aprenden cosas.
2: Una Paula Ramos, pilot catalana, pilot de Tarragona, que té, és del 2007, una pilot molt jove. Estem acostumats a parlar de la Maria Herrera, de la Beatriz Neila, de qui ara també parlarem, però una Paula Ramos que l'any passat no va estar com a pilot oficial, sinó que va fer unes quantes curses d'aquest Mundial, i aquest any ja ha començat el Mundial amb ella a pista i amb ella fent unes molt bones curses. S'han portat fins i tot una victòria. També vam parlar amb la seva companya Beatriz Neila, com deia, i ens explicava que no va tenir un bon començament de temporada, tot i que, si només mirem els resultats, ha pujat al podi amb totes les curses fins ara, però això és el que ens deia la Beatriz Neila.
5: Bueno, al final empezamos en Portimao con muchos problemas. Aquí este campeonato se sortean las motos, entonces me tocó una moto totalmente rota, motor roto, horrible, la moto se calentaba, y claro, mientras que ellas estaban rodando bien con sus motos, con su todo, yo no. Yo tenía muchísimos problemas, no conseguían encontrar el error hasta que lo encontraron. Menos mal que fue antes de la primera carrera en Portimao, pero claro, la crono fatal, no pude coger ritmo. Entonces la primera carrera me fue muy complicada porque pasé de rodar en un tiempo a otro tiempo más rápido, que no había rodado yo jamás en ese tiempo. Aparte, bueno, luego se juntó que ellos bajaron a hacer test, se juntaron un montón de cosas y no empecé como me gustaría haber empezado. Hombre, me siento fatal. No tendría que estar permitido esto, porque al final estamos jugándonos. No tengo un presupuesto enorme y todo lo que tengo pues lo he metido en mi pretemporada. Entonces, si yo vengo a hacer una pretemporada genial y me encuentro con una moto súper desastrosa, al final pues eso te frena de golpe. Pero bueno, al final es lo que digo, que no eres... Yamaha no es Yamaha oficial, sino un chico que tiene las R7 y las alquila pues a modo de preparar las copas estas. Entonces, nuestras motos son sorteadas durante todos los años, 3 años. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, el primer año me tocó una moto nueva, en plan nueva, y yo la estrené y genial. El segundo año me tocó una moto que yo no sabía si se había caído 5 veces, si se había roto 3, si se la habían dado al cambio mal 4 veces. Pero bueno, ya está, iba. Y este año pues me lleva la sorpresa que la moto estaba totalmente destrozada, pues porque sufre caídas, porque sufre calentones, porque no se revisa, porque... Y ya está, y me toca a mí.
3: Bueno, vaya rajada, ¿no?
2: Sabíeu això de Yamaha en el Mundial?
1: M'ho podia imaginar. M'ho podia imaginar de la mateixa forma que passen aquestes coses en les categories femenines d'automobilisme.
3: Bueno, fins i tot a la Fórmula 2 també coses semblants. No tant a aquest nivell, però bueno. Sí, com que sí. Les categories inferiors sempre estan com... Els pilots estan molt més maltractats que en l'àmbit professional, no?
1: Sí, aviam, al final és una Yamaha R7. No és una moto que diguis... Necessites un pressupost de 1,5 milions d'euros per fer-la servir a l'any. De normal, a una temporada amb una Yamaha d'aquest estil, la moto costa al voltant de 50.000 euros i es té en compte que al llarg de la temporada es faran servir entre 3 i 4 motos. El que... El que passa és que, bueno, amb tal de reduir costos i de tenir aquest Mundial femení, doncs s'ha buscat la manera de fer-ho de la forma més econòmica possible. I bé, no és normal fer servir només una moto en tot el campionat. Et limita a no poder anar en el límit.
2: I a més també ens explicava la Beatriz Neila que obliguen a les pilots a portar el mateix setting quan comença el cap de setmana. És a dir, si tu has... Per això deia que si ella s'ha gastat els diners en anar a un circuit i provar coses en aquest circuit per veure quin setting és el que li va millor, que l'obliguen a portar el mateix setting que totes les demés quan comença el cap de setmana.
1: I si una pesa 60 quilos i fa 1,60 m i l'altra pesa 80 quilos i fa 1,80 m, porten el mateix setting, eh? les mateixes
3: això,
1: molles.
3: Això és ridícul. O sigui...
2: Doncs sí. És el que... Doncs jo em vaig sorprendre molt perquè després d'això jo li vaig preguntar quines són les condicions perquè es professionalitzi aquest mundial, perquè clar, estem molt contents, o potser només estem posant un títol en gran que digui tenim un mundial femení, però no estem fent les coses perquè sigui un mundial en condicions. Però tot i així, les declaracions de la Paola i les de la Beatriz és que estan molt contentes perquè pugui haver-hi aquest mundial femení, o sigui que ja es aniran fent coses, però molt contentes de que sigui possible queixar-se, no? És molt fort, però
1: sí,
2: és el que hi ha.
1: Una mica un bendito problema.
2: Doncs la Beatriz Neila, que també es posicionava sobre fer un bon paper, sobre si fer un bon paper en el Mundial femení et podria portar a tenir un lloc en el Mundial de Moto3.
5: A ver, yo es que soy más de las que piensa que deberíamos seguir luchando por el mundial femenino y el mundo femenino, no para dar el salto a ninguna categoría masculina. O sea, al final yo comparto todas las opiniones, que una mujer gane a los hombres a mí me encanta también, o sea, al final yo apoyo mucho, y ha pasado, yo lo he hecho, o sea, en el sentido de yo he competido siempre contra hombres y yo sí los he ganado, o sea, yo al final... Me he criado con ellos cuando corrí el Mundial 300, yo fui seleccionada de la Red Bull Rookies Cup, yo también era Red Bull Rookies Cup, o sea, al final yo también he ganado, lo que pasa es que llega un punto que yo veo más que la diferencia está en la fuerza física, o sea, no sé si seríamos capaces de llevar durante 27 vueltas una MotoGP, no digo que no seamos rápidas, porque a lo mejor yo y todas nos ponemos a entrenar y damos vueltas y vamos muy rápidas en una MotoGP, súper rápidas, pero aguantar la fuerza física contra un hombre a esos niveles pasa en todos los deportes, no solamente aquí.
6: ¿Qué condición?
3: Bueno, una mica de galàs, no, el que diu. O sigui, a mi el que sí que em sorprèn és que, com que ja, perquè se suposa que aquesta categoria està com per una mica llançada segons quines pilots, les que destaquin més, i ja com que vol descartar-se per fer el pas a Moto3, no sé, jo crec que això és un error, no és una bona manera d'enfocar-ho, perquè evidentment el màxim al que pot aspirar una pilot no crec que sigui competir aquesta categoria, la veritat. Potser en uns anys sí evoluciona més, però ara mateix jo crec que qualsevol pilot ràpida que guanyi vol fer una mica el salt al món MotoGP, no?
1: Va ser la Anna Carrasco la que va ser campiona del món de Supersport 300. La realitat és que sí que es pot, o sigui, sí que tenen opció de lluitar. Estaria d'acord en que les dones corrin amb una mica menys de lastre i una mica més de potència? Jo penso que sí.
3: Bueno, podria ser una bona...
1: Per una qüestió, sí. Bueno, el mateix que diu, força física. Evidentment, pues, amb menys pes i més potència, doncs la moto serà efectivament més ràpida. Serveix per compensar la resistència física que es poden tenir al llarg d'una carrera llarga? Segurament sí, sobretot quan tenim dipòsit ple, gestió de pneumàtics i de més. Sí, i la realitat és que s'ha demostrat que amb motos relativament lleugeres, entre cometes lleugeres, perquè les 300 molt lleugeres no eren, l'Anna Carrasco va ser capaç de guanyar el Mundial. Per tant, bé, jo penso que sí que s'ha d'adaptar, però això de voler fer un món femení a banda és bastant inviable. O sigui, el negoci és el que és i funciona. Per tant, per què no adaptar-ho en comptes d'intentar crear un diferent? Jo crec que no arribaria als diners.
3: El negoci el que és i les migajes del negoci gran van per fer això. O sigui...
2: La meva opinió en les declaracions de la Beatriz és que entenc que hi ha pilots que volen, com ella, que el competir només contra dones, no perquè no vulguin competir contra homes, perquè ja ha dit ella que tota la vida ho ha fet, però potser no estem ni tan sols mirant quines són les diferències que poden haver-hi en el cos d'una dona i en el d'un home per poder portar aquesta moto. I anem amb un altre esport per mirar-ho millor, i és que el futbol femení, totes les lesions de les millors jugadores del món han estat la mateixa lesió, i ara ara s'ha vist que és que les sabates que porten per jugar a futbol havien estat dissenyades a mesura de les cames i del cos d'un home. I s'han fet unes sabates especials per elles. O sigui, però fins ara, fins que ara mateix, com estaven dient, el Barça femení no té 4 Champions, no hem arribat a això. O sigui, pot ser que ens estiguem deixant moltíssimes coses al darrere i potser en un futur jo sí que espero una categoria professionalitzada femenina en motociclisme.
1: Sí, però el que necessites per tenir una categoria professionalitzada és, per una banda, interès pel públic general, per una altra banda, interès de marques que ho patrocinin, i per tercera banda, un interès de marques que fabriquin motos específicament per això, o que vegin que hi ha negoci suficient com per vendre motos allà i vendre recanvis allà. Fer tota una categoria femenina on només corrin dones i esperar que hi hagi l'interès suficient com per generar-ho a grans empreses que apostin a patrocinar això, que al final és el negoci del motociclisme i que funciona sorprenentment bé, no és gaire realista. En el futbol femení realment sí que és realista, primer perquè és futbol i sí, després perquè està el Barça al darrere.
2: Està el Barça? I perquè ho dius ara, però si ho dius fa 30 anys...
1: Sí, però és que plantejar que el futbol pogués ser mixta, o qualsevol esport que no impliqui portar una màquina sigui mixta, sempre ha estat una mica irrealista. En el cas dels esports de motor, la realitat és que les dones han demostrat que poden guanyar i que poden estar allà i que ho poden fer bé.
3: És veritat que no les 20 que competeixen.
1: Ja, tampoc tots els homes són capaços d'anar bé. O sigui...
3: Però que, evidentment, a l'elit arriben 30 homes i potser arriba una dona. O sigui, això és tacalàs.
1: Sí. Dir.
2: Quina dona hem tingut a MotoGP?
3: Bueno, jo et parlo a Moto3, Moto2.
1: A MotoGP no hem tingut cap dona. A Fórmula 1 tenia l'Elena Lombardi.
3: O sigui, traiem un tio que... fa un...
2: No, no hem de treure ningú.
3: Volta,
2: no, no hem de treure
3: llavors,
2: ningú.
3: Però llavors, jo és que no entenc a què s'ha d'aspirar. Si, diguem-ne, fer com un app per certificar les dones allà perquè facin el seu, o intentar que arribin a l'elit com els homes.
2: No, hem d'arribar a que aquesta categoria que tenim ara del World WCR sigui professional i tinguin més d'una moto per poder fer el que han de fer.
3: A mi em sembla això genial, però és que la realitat és que aquesta categoria l'importarà a molt poca gent. I és complicat que això arribi a més, crec jo. Però com la moto, o sigui, no és un tema només de dones, hi ha categories de motos que interessen menys que unes altres. I jo crec que si tu vols professionalitzar, doncs has d'intentar, per exemple, que una dona doncs arribi a Moto3, a Moto2, i que ho faci bé, que faci podis. Potser això també fa que obri les portes a tenir més interès al Mundial Femení, crec jo.
2: Un debat en el que no arribarem a cap lloc, però bueno, hem fet debat.
3: Bueno, són dos punts de vista, vull dir, no
1: sí.
3: sé. El temps potser treu o afegeix raons.
2: Guardarem aquest clip per si de cas. Doncs deixem enrere Barcelona, però no baixem el ritme, perquè aquest cap de setmana arriba una de les cites més especials del calendari a MotoGP, i és que arriba Mugello, un circuit únic, ràpid i tècnic, i amb una de les aficions més apassionades del món, una pista on Ducati sempre vol brillar davant de la seva gent, i cada any passen coses. Arribant a un moment clau del campionat, sense el Dos Márquez, pot ser que torni Marc o no, encara no sabem, i amb tot molt ajustat i amb molts pilots en disposició de lluitar per la victòria.
3: Márquez, tu creus que tornarà? O sigui, s'ha parlat de que pot tornar? Jo ho veig molt precipitat, eh?
2: S'ha parlat, o sigui, suposava que tornava Mugello, però ara s'està parlant que per com és el circuit de físic potser deixa passar un temps més.
3: Sí. Tampoc és un circuit que s'hagi especialment bé, no? Potser si fos Sachsenring sí que faria potser l'esforç, no? Per...
2: Potser si hagués estat aquesta setmana Montmeló, que tampoc és que se li doni massa bé,
3: però
2: és el seu circuit
3: clar,
2: a casa.
3: Té més pes. Sí.
2: Doncs l'horari d'aquest cap de setmana de Mugello és dissabte a classificació a les 10:50, sprint a les 3, diumenge Moto3 a les 11, Moto2 a les 12:15, MotoGP a les 2. Després fent l'agenda de Superbikes.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Una delegació molletana ha visitat les escoles de la Bressola per estrènyer llaços. La relació és fruit de l'acord de pressupostos de la mà del govern municipal amb Junts per Catalunya i la setmana passada la regidora de promoció de la llengua, la regidora de Junts. El director del Nou Clavell i dues persones del Departament d'Educació van visitar la Bressola per apropar els projectes. Carme Olari, regidora i portaveu de Junts per Catalunya a Mollet, explicat que van conversar amb els docents i els alumnes i van veure com es du a terme la immersió lingüística en el territori.
1: Tot això, com ho podíem englobar? Identitat, immersió lingüística en català, manera de ser, formacions... Vam poder parlar amb els docents, i no només docents, sinó els alumnes de les escoles, i quan els hi demanaves què és el que us agrada, no? I deien, és que és bo parlar en català, i venien molts, quan els parlaves de quines famílies venien, venien famílies que eren de parla francesa, però que havien entès que aquesta immersió, aquesta manera de treballar la llengua tan propera per ells, i per altra banda, aquesta manera educativa, perquè ells allà hi fan vida, deien que les persones més importants que hi havia, més important, que els agradava més de les escoles, eren els docents, perquè compartien fil per randa tot un dia amb ells, no? Des de les classes selectives, fins a l'hora del pati, fins als projectes col·lectius.
0: La visita va servir per entendre el funcionament de les escoles i com aposten pel català en tots els àmbits educatius. I per altra banda, us informem que al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, el pròxim 31 de maig, s'ha celebrat també aquests dies la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. L'Organització Mundial de la Salut ha fixat com a lema d'aquest 2026 per al Dia Mundial Sense Tabac, desemmascarem-los les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina al descobert, precisament. Des de la Fundació Sanitària Mollet es farà aquest dijous una xerrada adreçada a tota la població, però especialment als joves, centrada en els riscos de l'ús dels vàpers. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Estem de tornada a l'Àngel Miramar. Anem amb el segon tram de programa. I si us sembla bé, jo crec que és un bon moment per començar a analitzar el que va donar de si el Gran Premi de Canadà de Fórmula 1. Entrem ja en una fase cada cop més decisiva al Mundial. Comencen a obrir-se escletxes entre els favorits al Mundial. I bueno, abans de començar a parlar, anem a donar pas a la nostra secció Fórmula Sprint. Doncs Gran Premi a Canadà, circuit de Montreal, circuit que, com parlàvem abans, doncs té una certa mística que no tenen tots els circuits, desgraciadament, que hi ha al calendari actual del model de Fórmula 1, i és un circuit que sempre acostuma a donar-nos bones curses, tot i que també s'ha de dir que el format sprint ni tan sols el Gran Premi de Canadà aconsegueix remuntar el que és les curses d'esprint. I bueno, que realment el que importa del cap de setmana són els diumenges, i és que clar, aquest cap de setmana hem tingut quali sprint, hem tingut cursa sprint i hem tingut cursa de diumenge. Això el que ens fa és tenir una imatge potser més clara de ara mateix com estan els equips en quant a rendiment, ja que doncs són moltes proves i ja l'atzar té menys pes, no?
1: I què tal Aston Martin? Bé, oi?
0: Bueno, a veure, jo vaig posar el divendres per la nit els típics programes de ràdio, et pots imaginar ja quins són, i bueno, deien que, bueno, que a veure, que no lancemos campanas al vuelo, però que a l'Aston Martin ja hi havia certa esperança.
1: Brotes verdes.
0: Brotes verdes. Jo crec que es va parlar de brotes verdes.
2: No sabem de com està Aston Martin per al que ha parlat Fernando Alonso d'Azón, eh?
1: Bueno, ni en cap mitjà. No ha fet premsa.
0: Però potser llavors no és només per Azón, i és que Alonso té una creuada amb algú superior a Azón. Perquè, clar, si tampoc va parlar pels mitjans sud-americans... Ni
1: per Sky ni per ningú.
0: És una mica raro, no? També vaig veure que... Jo no sabia que cada cursa Alonso donava... La veritat és que no veig tots els previs de Fórmula 1, o sigui, perquè no tenen cap interès, la veritat. Ho sento molt per Azón, però no, és que és veritat. Però que es veu que últimament Alonso sempre donava xarles a peu de pista, que això ni tan sols a l'època última durada en Ferrari ho feia. Potser parlava una o dues curses a l'any. I ara últimament tenia una implicació molt forta amb Azón, i no sé, una mica raro això de no fer res. No sé si has pogut, Álvaro...
1: Ni idea, no? Sé que
0: no corre cap,
1: tots els periodistes estan obligats a fer la premsa, i si no la fan, doncs s'han de pagar una multa.
0: Bueno, no crec que Alonso plori per...
1: No crec que sigui el cas. I tampoc crec que hi hagi... Bueno, esperem que no hagi estat alguna urgència de qualsevol tipus, que hi ha hagut de marxar abans de temps.
0: No semblava, no? Perquè si no fa ni divendres, ni dissabte, ni diumenge...
1: No, bueno, però
0: pot
1: passar el mateix diumenge. En qualsevol cas, Alonso pues, ha passat bastant del tema mediàtic aquest cap de setmana, i no és per menys, ja que bueno... Bueno, la situació d'Aston Martin és la que és.
0: Sí, bueno, és veritat que ha aconseguit passar... Crec que ja va fer alguna cursa a la segona sessió de qualificació.
1: Sí, a la Q2 amb un accident.
0: A la Q2, clar. Bueno, però, sí, però passar. Però clar, és que si l'esperança d'Aston Martin és quedar el 14 a la Q2 a fi de temporada, són uns objectius miserables pel que se suposava que era el projecte d'Aston Martin, i no crec jo que l'any que ve això millori molt, la veritat. O sigui, ja estan dient, no, Alonso renovarà perquè l'any que ve segurament l'Aston Martin, si es va al típic d'agafe, que ara començaran a veure Aston Martin. Jo crec que si Alonso retira aquest any, l'Aston Martin no remunta el vol. No sé tu com ho veus.
1: Bueno, que remunti o no remunti el vol no depèn tant de que la figura d'Alonso estigui allà, sinó més bé del buen hacer de la gent d'Aston Martin. El que han de tenir és una mica de paciència. Al final estan estrenant el motor Honda, ja sabem com funciona Honda en els primers anys, ja sabem com funcionen els projectes esportius d'Honda. I bé, sí, potser d'aquí 3-4 anys sí que estan per guanyar, tot i que clar, té tants problemes al cotxe que no podem dir que el problema sigui només Honda.
0: No.
1: De fet, Stroll ja ho va dir, que tenien problemes de motor i del que no era motor. La caixa de canvis és d'Aston Martin. La suspensió del darrere, que va lligada a la caixa de canvis directament, és també d'Aston Martin. Per tant, bueno, no estem en condicions de dir Honda.
0: És una bona via escape també, no? Com ficar-hi totes les culpes a Honda, i salir de rosites, no? També crec jo. Me'n refereixo a l'hora d'escoltar una mica per part de l'equip. Sí. Que les expectatives que s'havien venut eren...
2: Salir totalment. De Pedro de las Rositas.
0: Ah,
1: amigo.
0: Bueno. Sí, de la Rosa quan parlen o a la Son i tal... Molta autocrítica tampoc és que facin, des de l'equip Aston Martin. A mi això, sincerament, és que ja hem vist això tants cops que...
1: Sí.
0: M'hi estia, o sigui, és una cosa...
1: Deixar de sortir els llibres i dir, no, és que ja he provat tot el que era, però... per no tenir pasta per rodar. No sé, jo penso que al final on pot estar el declivi d'Aston Martin és en què el Lawrence Stroll digui mira, tanquem la paradeta.
0: Ostres, això no, sí. No és cap senyal esperançador tampoc per l'equip, eh?
1: Si passa això, tanca la paradeta sencera, perquè vosaltres penseu que Aston Martin, com a marca de cotxes, està en una situació econòmica terrible. O sigui, està en els seus pitjors moments de la història, porten 10-15 anys sense guanyar diners, o sigui, en dèficit. Ara sabeu que Jaguar no està fabricant cotxes, perquè l'any passat van dir, si portem 30 anys sense guanyar diners fent cotxes, no guanyaven diners, només incrementaven el deute que tenien amb el banc. Van decidir fer un canvi, fer un rebranding
0: horrible. El van fer una xarxa, un anunci surrealista.
1: Sí, i ara estan treballant en disseny per reinventar-se després de 30 anys sense vendre cotxes, que clar, potser han dit, si en 30 anys ha funcionat, potser hem de fer algo diferent, saps?
2: Potser és que el que han de fer amb aquests diners que els hi queden és posar-los en el Mundial Femení de Motociclisme.
1: Potser ja seria més rentable, no irònicament seria més rentable. Com?
0: Jaguar ha fet motos algun cop? És que
1: no.
2: No, però els seus diners.
0: Bueno, potser els hi van bé, no sé.
1: De fet, Jaguar el que es dedica ara mateix a fabricar són xassis i recanvis per cotxes dels anys 50-60 que corren, que encara corren i competeixen, i això sí que el produeix Jaguar i el ven.
0: I això sí que dona diners?
1: No. Home, si dona diners.
0: Sí?
1: Això sí que dona
0: però
1: pasta.
0: És tan lucratiu, això?
1: Home, a Anglaterra, el circuit de Woodwood, corren cada cap de setmana, sense excepció, hi ha curses de cotxes històrics.
0: I la gent paga la seva entrada, vaja, per...
1: I tant, sí. Bueno, però el negoci està en la gent, en els tios que paguen per córrer amb el Jaguar E-Type de l'any 60.
0: Gent de diners, no pillos professionals.
1: Sí, alguns també.
0: Però segur que hi ha el típic aristòcrat anglès que no té res a fer, que paga...
1: I tenen molt negoci allà. El cas és que, de la mateixa situació que està Jaguar, Aston Martin està en la mateixa. Ells produeixen cotxes de carrer, però no guanyen diners. Sí. No són capaços de guanyar diners. Perquè, al final, els que han sapigut explotar el negoci dels cotxes de luxe d'aquest nivell han estat dos, Ferrari i Porsche. Ferrari perquè ho fa amb un sistema de bienes de Veblen i Porsche perquè ho fa amb el 911 que es ven com si fossin xurros. O sigui, 25.000 Porsches 911 es van vendre l'any passat. Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per ser un cotxe.
1: I Ferrari, doncs, té un sistema de bienes conspicuos, que es diu, que és bàsicament... els cotxes van guanyant valor a mesura que el teu veí no se'l pot comprar. Bueno, és més llarg d'explicar, però els únics que han pogut explotar aquest negoci juntament amb Lamborghini són aquests. Maserati, McLaren, Aston Martin, Jaguar, tots aquests no guanyen un duro fent cotxes fent superesportius.
0: Sí, no sé jo si tirar no sé quants milions a la Fórmula 1 és una bona...
1: No, el tema...
0: Ni a prestigi ni a diners, perquè prestigi també...
1: És que, de fet, Aston Martin reapareix a la Fórmula 1 amb un patrocini a Red Bull l'any 2018. Després, el 2020 és quan el Lawrence Stroll compra el 17% de l'accionariat d'Aston Martin, que amb això es convertia en el principal accionista. En aquella època, Aston Martin estava fent col·laboracions amb Red Bull i és quan van fer el Valkyrie, que aquest el van fer conjuntament amb Adrian Newey, i Red Bull es va fer el seu propi Valkyrie, que és l'RB17, que és un hypercar de carrer que també porta un motor VD, bueno, una història així rara. El cas és que Aston Martin... quan arriba Lawrence Stroll, doncs decideixen fer un rebranding de l'equip Force India, que ja era propietat de Lawrence Stroll, i a partir d'aleshores doncs passa a dir-se Aston Martin, i comencen a fer, comencen a treballar en això, posen en marxa també el programa del cotxe d'alemans i de més, però realment diners no guanyen Aston Martin. Aston Martin no és una empresa rentable. Córrer a la Fórmula 1 li aporta a Aston Martin vendre cotxes de carrer? Evidentment no.
0: I si va tan malament...
1: A més, el principal d'on més coneixement pots treure per aplicar-ho als cotxes de carrers és precisament del motor.
0: Sí.
1: I qui et fa el motor? Honda.
0: Sí, no té molt sentit
1: per tant,
0: aquesta...
1: No té cap sentit.
0: No.
1: De fet, un dels últims moviments que va fer l'any passat Aston Martin, que em sembla que va vendre 12.000 cotxes l'any passat, una cosa així, un dels últims moviments que va fer és vendre-li els drets del nom de l'equip de Fórmula 1, o sigui, Aston Martin i Aston Martin Racing, Fórmula 1 Team, són dues empreses diferents. Aleshores, per donar-li més rentabilitat a Aston Martin, l'any passat el que van fer és vendre els drets del nom Aston Martin Racing Fórmula 1 Team, vendre-li a l'empresa que li pertany a l'equip de Fórmula 1. Per 50 milions d'euros. O sigui, per compensar una mica estilo Rumas Style,
0: sí.
1: Van vendre... van ficar 50 milions de l'equip de Fórmula 1 a la marca de cotxes, a Aston Martin Lagonda.
0: Això és com quan Etihad patrocina el Girona, no?
1: Sí, o sigui, és tapar un... És, com deia la meva àvia, desvestir a un santo per a vestir a otro.
0: Sí, bona frase, sí senyor.
1: I bueno, estan en aquesta situació de... Clar, a nivell econòmic funcionen perquè està Laurens Stroll allà tirant els diners.
0: Bueno, que té el dinero por castigo, ¿no? Com
1: sí, sí,
0: sol dir, però...
1: tirant els diners. Però realment Aston Martin, en el moment que Lawrence Stroll digui prou, bueno, s'haurà de vendre l'equip a un altre inversor que es trobarà.
0: O no.
1: No, es trobarà.
0: Bueno, per aquí de Fórmula 1 no ho sabem.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno.
1: Clar, el que passa...
2: Bueno, si Florentino perd les eleccions.
1: El que passa és que...
0: No, el Riquelme, que també...
1: És que s'haurà de dir Aston Martin Racing.
0: Clar, perquè el nom ja no...
1: No el poden canviar.
0: Bueno, veurem, avançarem properament a veure com va.
1: Ens hem menjat moltíssim programa.
0: Bueno, no passa res, perquè la veritat és que el destacat realment és la cursa. Anem ara a passar, això sí, als resultats dels divendres i del
1: dissabte. Bueno, sobretot de l'esprint.
0: De l'esprint. Sí, bueno, també la quali esprint, comentar que la pole va ser de George Russell, el segon va ser Andrea Kimi Antonelli, molt a prop d'ell. Els dos Mercedes han mostrat força igualtat en aquest circuit. I tercer va ser Norris. Destacar també que vam tenir com un pas endavant de l'equip McLaren i sembla que ara mateix són el segon equip i l'únic que pot rivalitzar realment amb Mercedes. L'esprint la vam tenir dissabte a la tarda amb victòria de George Russell, que va tenir una topada, bueno, no important, però considerable amb Antonelli, lluitant per la victòria. Finalment Antonelli va caure a la tercera posició i va aprofitar Norris a les últimes voltes per fer-se amb la segona posició.
1: Sí, de fet van ser un parell d'accions una mica al límit entre els dos Mercedes.
0: Sí, bueno, van estar tant el dissabte com el diumenge, tant dos estan el DNI.
1: Aviam què passa amb un meló, aviam si tenim un 2016.
0: Aviam, bueno, seria una bona... de donar picantot a la cursa.
1: Jo t'ho signo.
0: Bueno, jo també, sens dubte. Tu, Eva, ho signes també? Com a McLarenista número 1 de...
2: Clar, és que és això, ho estava pensant de... show o vull resultats? Bueno, show, va.
0: Doncs la quali va ser després, unes hores després de l'esprint, resultats pràcticament calcats en quant a les primeres posicions els de la quali esprint, només que George Russell sí que, bueno, va tenir una mica més de solvència a l'hora de fer-se amb la pole. La pole va ser per Russell, segon va ser Antonelli, tercer Norris, quart Piastri, cinquè Hamilton, i destacar també que Red Bull semblava que a poc comença a treure una mica el cap, tot i que, evidentment, doncs, està molt lluny de lluitar pel Mundial. Verstappen va ser sisè, i Hadjar també ho va fer força bé, acabant el setè. En quant als espanyols, Sainz va quedar al 15è i Alonso al 19è. I anem ara amb la cursa. Vam tenir un escenari molt interessant, ja que ja, bueno, es va produir, va arribar la pluja al circuit de Montreal unes hores abans de la cursa, i es va propiciar que no plovés, però que a l'hora de sortida encara l'asfalt estigués una miqueta humit. I què van pensar els estrategues de l'equip McLaren? Doncs anem a fer algo diferent. I és que dels 8 primers, els únics dos cotxes que calçaven pneumàtics de... Bueno, pneumàtics intermedis van ser els McLaren. Tota la resta dels equips destacats començava amb pneumàtics tous o sigui, pneumàtics de slicks, de sec. I crec que no els va ajudar massa una circumstància que va produir-se just a l'inici, i és que després de la volta d'escalfament, no sé si va ser un problema tècnic del cotxe de, bueno, del sistema de sortida del cotxe d'Antonelli, que va propiciar fer una volta extra.
1: Va ser primer un problema amb Lindblad, potser?
0: Sí, d'un RB.
1: I després es va tornar a avortar la sortida per un problema amb Antonelli, oi?
0: Sí.
2: Però com li surt això a un pilot?
1: És com?
2: Que li surten el... Li diuen, l'avisen, és pel
1: no, potser...
2: semàfor...
1: Depèn, o sigui, potser no és capaç de baixar, de posar el punt mort... O
2: no, clar, no, jo em refereixo que com es van assabentar la resta de pilots que ell tenia el problema.
1: Ah, perquè a la Fórmula 1... Clar, estem parlant de que la Fórmula 1 és el fora de l'aviació, de l'aviació militar, és el lloc on la tecnologia és més alta dins del món de... Bueno, fora de lo militar, on està la tecnologia més alta de tot el món és a la Fórmula 1. Aleshores, què passa? Quan tenim un procediment de sortida, nosaltres tenim el director de cursa que es posa un puesto allà al on està el semàfor.
0: La talaia de Charlie White, mítica.
1: Exacte. I visualitza tots els cotxes agafant la sortida i col·locant-se a les seves posicions de sortida. Aleshores, clar, la cúspide de l'enginyeria, la cúspide de la tecnologia, el director de carrera visualment vigila tots els pilots, i si algú està fent espavientos amb les mans com si fos Simeone, aleshores diu, ojo, que això hi ha algú que no està bé, i aleshores avorten la sortida. Jo sempre ho he pensat. Una seta, o sigui, una seta al cotxe. Sabeu les setes aquestes vermelles per aturar una màquina quan no funciona bé?
2: Sí.
1: Doncs això seria lo lògic, que hi hagués una a cada cotxe i que un botó del pànico que aborti la sortida automàticament, perquè els cotxes al final estan tots connectats amb la FIA i amb els equips i amb tot. I no seria tan complicat fer un botó del pànico de, escolta, és que no funciona el cotxe, no puc prendre la sortida.
0: I compte que això ara amb el sistema actual de recarregar l'energia just abans de sortir i tal, pot ser encara més problemàtic.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet...
0: Bueno, té a veure amb això.
1: Dos sortides avortades, no? en un sol gran premi, que ens va permetre veure al final de la Indy 500.
0: Bueno, que, clar, ojo, no hay mal que por bien no venga, ¿no?
1: No hay mal que por bien no venga. I després una sortida avorridíssima. Com tu ben dius, els McLaren van sortir amb l'intermig.
0: Això depèn del xamol, eh? Si la sortida hagués sigut només amb una volta escalfament, potser hauríem pogut aprofitar una mica més aquest boost inicial d'anar...
1: Sí, però és que haguessin d'haver parat a la volta 2-3,
0: sí,
1: per
0: més,
1: tant,
0: sí.
1: Tampoc.
0: Sí.
1: Es van fotre en un lío tremendo ells sols. Estratègia molt de Ferrari, de jugar-se...
2: T'ho va dir, eh? Li van preguntar a Ferrari,
1: sí,
2: potser.
0: És que jugar-se
1: a tot amb els dos cotxes. En comptes d'agafar... Escolta, qui surt més endarrere?
0: Piastri, i no risc, no, el putello d'aquesta manera.
1: Sainz també va intentar-ho amb l'intermig, i qui més?
0: No sé si no, algú, dels primers pilots no, però no ho tinc ara mateix apuntat.
1: Algú més per la cua. El pneumàtic correcte per sortir ahir en realitat era el mig.
0: Sí,
1: perquè si tu surts amb un tou a unes condicions de pista de tan baixa temperatura, el que fas és que te'l carregues.
0: Sí, home.
1: Li fas graining.
0: Molt poquetes voltes, sí, sí.
1: Li fas graining.
0: Bueno, realment Norris sí que va fer bé la sortida perquè es va posar primer, però és el que has dit tu. Bueno, Piastri va entrar a la volta 1 i Norris a la 2. O sigui que es va acabar en aquell moment...
2: Sí, sí, li havia anat tot el cap de setmana bé a Russell, se li havia acabat la sort per ahir.
0: Sí, sí, sí. Bueno, i ja que parles de Russell, doncs comentar que la guerra de la primera posició va començar a ser exactament igual que el dissabte, un Russell contra Antonelli, un cop es va aclarir ja es van treure del mig, i quina batalla van tenir. O sigui, van tenir com unes...
2: Va ser espectacular.
0: 13-14 voltes, des de la volta 11-12 fins a la volta 24-25, un no parar. Jo no he vist això, aquesta temporada no he vist amb tanta consistència un intercanvi d'avançaments.
2: Jo crec que la carrera només va ser això, eh?
0: Sí, no, no, és
1: sí,
0: que...
1: Molt entretingut i molt, molt al límit. Jo pensava que es mataven.
2: Bueno, feia pinta que tenien un accident els dos i acabaven fora de la cursa els dos.
0: A mi em recordo una mica el que va passar l'any passat a Canadà, també, entre els McLaren. Que no sé si se'n recordo que se la va... Que Norris es va anar contra el mur. No sé si va ser el mur dels campeones. No,
2: però només va quedar fora ell.
0: Va ser més. Tal.
2: Sí. Sí.
0: Però que entre dos pilots que en teoria juguen la victòria, doncs finalment no va ser així, perquè el que va sortir primer en primer termini victoriós d'aquell enfrontament va ser Russell, tot i bueno, haver de tornar a la posició per sortir per fora a la primera corba i tal. i semblava que, bueno, que després d'un intercanvi mogut el guanyador anava a ser ell, ja que semblava que la cursa ja estava més o menys controlada, tot i que Antonelli l'estava perseguint amb poca distància. Però a la volta 30, de sobte, es va aturar el cotxe de George Russell. No sé si sabem quina va ser la causa de...
1: Caixa de canvis.
0: Caixa de canvis, no? Doncs, bueno, un canvi que ja s'ha de fer de cara al Mundial, això pot ser determinant de cara al futur.
1: No sabem si l'haurà de canviar, però no saps si és un palier que no fa pinta o
0: si, és la caixa,
1: o si era...
0: Si la...
1: Perquè, aviam, el motor funcionava. De sobte sí, va entrar en sí. punt mort i es va quedar al ralentí. Per tant, caixa de canvis.
0: Caixa de canvis.
2: Com, és que com va baixar del cotxe, això de les dues cames, i com semblava llançar el... Que al principi semblava només... que s'havia enfadat, però deien que potser podia ser un problema elèctric.
1: Sí.
2: I...
1: sí, va fer... Bueno, sabeu que en els cotxes híbrids amb alta tensió hi ha un procediment que és saltar del cotxe sense que hi hagi contacte directe entre una part del cos i el cotxe. O sigui,
0: sí,
1: salt...
0: calambis, clar.
1: Sí. I Russell ho va fer així, per si de cas. Tampoc bueno, hi havia indicis d'un problema elèctric. Sí. Va tirar tot el que hi havia per tirar.
2: Sí, xinada històrica,
1: L'anella del cinturó, va tirar el volant, va tirar el reposacaps.
0: Va ser una mica ridícul quan va parlar de... No ens hem de barallar, després de...
2: I m'ha fet molta gràcia, per mi, la imatge, a part de la batalla, va ser com va entrar per la valla per aquest forat que hi havia.
1: Ah, sí, sí.
2: Em va fer tanta gràcia.
1: Amb molt de flow, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Molt estil, àgil. Tot i la...
1: Si, jo crec que ho havia practicat.
0: Sí, estava pensant.
2: Sí. És que el Marcel li va dir el Marcel, com per aquí.
1: Com el Carlos Sainz a Miami 2022, que va intentar sortir a això, fotre una hòstia.

0: el podi, i després Hamilton, clar, un cop Russell estava fora de partida, es jugava a la segona posició, Hamilton i Verstappen, amb un remember de millors temps pels dos, i Hamilton, amb un avançament molt bo, finalment es feia amb la segona posició.
1: L'únic que va passar després de, sí, de l'accident, sí, de Russell.
2: Finalment, victòria fàcil per Antonelli.
0: Segon Hamilton, tercer Verstappen.
1: Per què aquesta amistat entre Antonelli i Hamilton? Per què l'alçaven al podi?
0: Doncs, bueno, potser com era, li recordo una mica a ell, no sé, un pilot així jovenet que rivalitza amb el favorit, no sé, no?
2: No sé.
0: No sé.
1: És que Hamilton tampoc és de tenir molts amics a la graella.
0: Bueno, per no dir ningú. Hamilton ja que
2: bueno, però
0: no
2: té amics gasi. Però també de tant en tant et treu una random d'aquestes de que es portava amb algú.
0: Sí, amb Alonso també. Amb Alonso són tan amics i després va dient que...
2: Sí, de sobte, de 2007, superguai, sí. És, molt, és una mica...
0: Molt repetitiu.
2: Una mica,
0: bueno,
2: raro.
0: Comentar que la distància al Mundial entre Russell i Antonelli és de 43 punts a favor del pilot italià. Compte que ja són quasi dos curses d'avantatge i no sembla que Antonelli tingui un mal por venir. Bueno, ens estan ja dient que...
2: Ens estan dient que tallem a comentar que Félix Rosenbis va guanyar la Indy 500 per 23 mil·lèsimes de segon, la victòria per menys distància de la història de l'Indy 500.
0: Final a 3, molt...
2: Sí, una cursa molt bona, on pensàvem que estaria entre Malukas, McLaughlin, Connor Daly i Palou. Finalment va arribar al grup de Rosenbis Pat Howard i Grosjean i Simpson, que anava una estratègia canviada. Van aconseguir ficar-se a la cursa per davant d'aquest altre grup, jugant-se-la, quedar-se sense benzina pel final. Finalment van tenir una bandera vermella a falta de 8 voltes i dues rellançades abans de l'última volta, que va ser on es va decidir tot, perquè es va decidir la cursa a una volta, l'última, i finalment van tenir una victòria de Félix Rosenbis, que va passar del tercer al primer en una corba i mitja recta, una victòria brutal. Carrera espectacular, curses de veritat, i amb això acabem el repàs del cap de setmana i aquest programa de l'Angle Miramar.
0: Bueno, moltes gràcies.
2: Gran premi de MotoGP. Moltes gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 26 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. ...261 alumnes de cinquè de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès han participat en la 14a Fira de Cooperatives Escolars. Al llarg del matí, els alumnes han venut els seus productes coincidint amb el mercat setmanal. Una delegació molletana ha visitat les escoles de la Bressola per estrènyer llaços. La relació s'ha formalitzat amb una visita institucional per conèixer de primera mà el projecte de la Bressola. Mollet ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds

0: per equilibrar la distribució del verd urbà. I aquesta setmana se celebra la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Els productes fets a mà i les manualitats han estat un any més les protagonistes de la Fira de Cooperatives Escolars. En total, 261 alumnes de cinquè de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès han participat aquest matí en la 14a edició de la Fira, en la qual han exposat i venut els productes elaborats dins dels seus projectes cooperatius. Amb un èxit de participació i afluència, les escoles participants han estat tot el matí venent els seus productes i, de fet, l'escola L'Estonac ha exhaurit totes les existències. En total hi ha participat 7 centres de Mollet i des del nou Claver Cooperativa han apostat per lamparetes de nit, portallapis o ventalls. Així ho han explicat l'Alan i l'Ona, alumnes de cinquè del centre.
2: Doncs ens sentim una miqueta emocionats, ja que hem estat tot el curs doncs preparant tots els materials.
3: Avui estem venent ventalls, llamparetes de nit, posallapis de diverses coses i jamas i bústies de porquet.
0: Més enllà dels projectes cooperatius, l'iniciativa també té un component social i és que cada cooperativa decideix a quina ONG o entitat social destinarà els beneficis obtinguts amb la venda dels productes. En el cas del nou Claver, l'ONA ha comentat que els destinaran a la Fundació Eleven de la Molletana, Alexia Putelles.
3: Els diners vam decidir per votacions que anirien a la Fundació Eleven, que és un lloc on nenes amb exclusió social juguen al futbol.
0: Per la seva banda, des de l'escola Federico García Lorca han apostat per l'ONG Pallapupes i, en el seu cas, han elaborat molins de vent i altres joies per posar a la venda. La Naya, l'Ian i la Nora són alumnes de cinquè del centre.
4: Ens estem passant molt bé i hem vengut moltes coses també que hem fet.
5: Veníem molines de vent, baldufes, pulseres, xapes,
4: collarets.
0: Si bé la fira s'ha celebrat aquest matí, els alumnes fa mesos que treballen en els seus projectes cooperatius. La Naya de l'escola Lorca ha comentat que el més destacat del projecte és el treball conjunt amb els companys.
4: Hem après que si ho fem tots junts es fa molt millor, més ràpid i millor, sí. És millor fer-ho tots junts que individual.
0: Entre punts de llibres, polseres, portallapis i d'altres objectes, la Fira de la Rambla Balmes ha estat el punt neuràlgic de les cooperatives aquest dimarts i els alumnes han pogut mostrar allò en què han treballat durant tot el curs. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha fet una valoració positiva del projecte i ha afegit que és una experiència enriquidora que permet als alumnes iniciar-se en la cultura emprenedora.
6: Jo crec que és una valoració generalment molt positiva tant pels centres educatius com pels nens i nenes, i diuen que hi ha de tot. I aquí et diu que el que més li ha agradat és fer el producte, que el que més li ha agradat és crear el nom de la cooperativa, que a vegades és molt fàcil posar-se d'acord, que a vegades és molt difícil, però jo crec que en tot cas és una experiència molt enriquidora, que al final el que volem és que els nens i nenes comencin, no?, a tenir doncs aquesta cultura emprenedora que potser molts d'ells acabaran utilitzant quan siguin adults.
0: La iniciativa forma part del programa Cultura Emprenedora a l'escola, promogut per la Diputació de Barcelona i desenvolupat a Mollet per l'Ajuntament a través d'Enfo i de l'Institut Municipal d'Educació.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I una delegació molletana ha visitat les escoles de l'Arbre Sola per estrènyer llaços des de Mollet fa mesos, que va començar la relació amb la xarxa d'escoles immersives, una relació que s'ha formalitzat amb una visita institucional per conèixer de primera mà el projecte de l'Arbre Sola en la seva recuperació de la llengua i la cultura catalana a la zona del Rosselló, a França. La relació és fruit de l'acord de pressupostos de la mà del govern municipal amb Junts per Catalunya i la setmana passada la regidora de promoció de la llengua, la regidora de Junts, el director del Nou Claver i dues persones del Departament d'Educació van visitar l'Arbre Sola per apropar els projectes. Carmolari, regidora i portaveu de Junts per Catalunya a Mollet, ha explicat que van conversar amb els docents i els alumnes i van veure com es du a terme la immersió lingüística en el territori.
7: Tot això, com ho podíem englobar? Identitat, immersió lingüística en català, manera de ser, formacions. Vam poder parlar amb els docents, i no només docents, sinó els alumnes de les escoles, i quan els hi demanaves què és el que us agrada, no? I deien, és que és bo parlar en català. I venien molts, quan els parlaves de quines famílies venien, venien famílies que eren de parla francesa, però que havien entès que aquesta immersió, aquesta manera de treballar la llengua tan propera per ells i, per altra banda, aquesta manera educativa, perquè ells allà hi fan vida, deien que les persones més importants que hi havia, més important, que els agradava més de les escoles, eren els docents, perquè compartien fil per randa tot un dia amb ells, no? Des de les classes selectives fins a l'hora del pati, fins als projectes col·lectius.
0: La visita va servir per entendre el funcionament de les escoles i com aposten pel català en tots els àmbits educatius. De fet, Carme Olari ha comentat que l'Arbre Sola, a l'hora del pati, també és en català.
7: El que diem, no? El català se sap, el català l'entenem, però l'hora del pati no el parlem. Aleshores, van haver-hi moltes accions que vàrem poder notar de la manera de treballar que tenen els docents, perquè també hi treballen en el pati, no només el vigilen, sinó que hi treballen. Aleshores, jugar amb català, no? És aquella cosa de que ja t'ho fas teu. Vam fer una altra pregunta als alumnes i ens van ser molt clars, deien que hi havia moments, perquè clar, són de llengua francesa, de parlar francesa, hi havia moments de rampell que podies sortir al francès, però com que tenien els mestres allà, els docents, de seguida feien el gest i diuen, els veiem i ja parlem en català.
0: L'Arbre Sola es caracteritza pel seu sistema pedagògic, el qual està centrat en la immersió lingüística, la verticalitat, el treball per projectes i la implicació de tota la comunitat educativa. Precisament, estrènyer aquests llaços amb Mollet permetrà incloure diverses iniciatives de l'Arbre Sola en el Pacte Local per la Llengua, en el qual està treballant l'Ajuntament de Mollet. Mireia Dionisio, alcaldessa de la ciutat, ha explicat que l'objectiu és que el pacte sigui aprovat abans de l'estiu.
8: Tindrem aquest vinc que nosaltres ens marquem que abans d'estiu volem tenir aprovat el pacte local per la llengua i treballem en aquest sentit. I l'estratament, no?, de la relació amb l'Arbre Sola en l'àmbit també doncs, educatiu de Mollet, en aquest cas, era un objectiu que teníem i continuarem per aquesta línia.
0: Amb aquesta visita institucional, Mollet reforça el seu compromís amb la promoció i la defensa de la llengua catalana, tot establint noves vies de col·laboració amb l'Arbre Sola, uns vincles que han de servir per compartir experiències i impulsar noves iniciatives dins del futur Pacte Local per la Llengua que el govern municipal espera tenir enllestit abans de l'estiu. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet torna a posar en marxa un any més el servei d'aules d'estudi per oferir als estudiants un espai adequat per preparar els exàmens finals i les proves d'accés a la universitat. Aquesta iniciativa vol facilitar un entorn tranquil i amb horaris ampliats durant les setmanes de més exigència acadèmica. Les aules d'estudi estaran ubicades a la biblioteca de Can Molà Jordi Soler Tura i romandran obertes fins al 21 de juny. El servei bé, coincideix amb el període d'exàmens finals dels centres educatius i amb la celebració de les proves de selectivitat. Pel que fa als horaris, el dilluns l'aula estarà oberta des de les 4 de la tarda fins la 1 de la matinada. De dimarts a divendres, els estudiants podran utilitzar l'espai des de les 10 del matí fins la 1 de la matinada. Els caps de setmana, tant dissabtes com diumenges, l'horari serà de 10 del matí a 12 de la nit. D'aquesta manera, els usuaris disposaran d'una ampli ventall horari per adaptar les sessions d'estudi a les seves necessitats. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb l'educació i el suport als joves del municipi, oferint recursos i equipaments municipals per afavorir el rendiment acadèmic en una època clau del curs escolar.

0: La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Montornès del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta les condicions a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant. Al matí, algun núvolet a l'Ebre. Durant la tarda, núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada. I atenció, perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus. També amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa?
2: Moltes gràcies, Luismi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis. Us apropem la farmàcia de Guàrdia. Avui a Mollet, que és la farmàcia Satorra, situada a l'Avinguda Llibertat número 36, al barri del Calderí.

0: L'Ajuntament de Mollet ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. Des del consistori han posat el focus en la importància del medi ambient en l'actualitat i tots els beneficis que aquest té per la salut mental. Des de Mollet fa anys que es treballa per la sostenibilitat i les polítiques de medi ambient. De fet, aquesta feina va ser reconeguda l'any 2015 en l'àmbit europeu amb el reconeixement European Green Leaf. Ara, doncs, Mollet fa un pas més amb l'aprovació d'aquest Pla Estratègic Municipal i Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme, ha afirmat que cal apostar per les polítiques verdes i de medi ambient.
1: No ens podem conformar, sinó que ens toca afrontar el nou context, o potser no tan nou ja, que tenim, no? I continuar apostant per polítiques verdes i pel medi ambient. Aquest pla que avui portem a aprovació ens ha de servir com a full de ruta per seguir transformant Mollet als anys vinents en un entorn més adaptat i més saludable pels nostres veïns i veïnes.
0: És a través d'aquest pla desenvolupat amb el suport de la Diputació de Barcelona que s'ha dut a terme un estudi a través de la regla 330-300 amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida, reduir l'efecte illa de calor i augmentar la resiliència climàtica del municipi. La regla estableix que cada habitant ha de poder veure un mínim de 3 arbres des de casa seva. Els barris han de tenir una cobertura vegetal mínima del 30% i els veïns han de tenir un espai verd públic a una distància màxima de 300 metres. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. També planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge, connectant els parcs existents amb nous eixos verds i creant microhàbitats i refugis de biodiversitat. De fet, com a part d'aquestes iniciatives, s'inclou la petició d'integrar el Parc dels Pinatons dins de l'espai d'interès natural de Gallecs. Amb aquest estudi fet, Ferran Segarra ha comentat la necessitat de continuar avançant cap a la transformació verda i entendre que la natura és un element destacat de les ciutats.
1: Avui volem, i si m'ho permeteu també per ser una mica original, volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental, sinó que també l'entenguem com una infraestructura bàsica de la nostra qualitat de vida.
0: El Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1 ha quedat aprovat per unanimitat. La resta de partits polítics del consistori han votat favorablement, ressaltant la importància de planificar una ciutat, tenint en compte les infraestructures verdes i fer de Mollet una ciutat més habitable i més resilient al canvi climàtic.

0: I al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que s'escau el pròxim 31 de maig, se celebra també aquests dies la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. L'Organització Mundial de la Salut ha fixat com a lema d'aquest 2026 per al Dia Mundial Sense Tabac: desemmascarem-los, les tàctiques de la indústria amb els productes de tabac i la nicotina al descobert. Precisament des de la Fundació Sanitària Mollet es farà aquest dijous, dia 28, una xerrada adreçada a tota la població, però especialment als joves, centrada en els riscos de l'ús de vapejadors. La xerrada anirà a càrrec d'expertes de la Comissió Sense Tabac de la mateixa Fundació. Sònia Sallent és membre d'aquesta comissió.
1: El consum de vapor ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents. I això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important. I ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen.
0: Hortensia Marcos, infermera, ha explicat que els efectes del tabac acaben produint-se a llarg termini. En aquest sentit, Sònia Sallent ha parlat de l'aparició de noves malalties.
2: No es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio, no. Al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
1: I del vàper, sobretot, el que ja és una malaltia, que és derivada de l'ús de vàpers, que és es diu EBALI, ¿vale? Que és una inflamació dels pulmons, no? Deguda pues, a aquest ús continu, no? Dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes. I el que provoca realment és una inflamació dels pulmons. Sí. Apareix tos, dolor toràcic, febre. No, i també apareix també en joves que són aparentment sans. Vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
0: La Fundació Sanitària Mollet ofereix suport a les persones ingressades que volen deixar de fumar. També des de l'atenció primària hi ha programes de suport, com ara les sessions grupals. D'aquestes sessions ens ha fet 5 cèntims la infermera del CAP de Camp Antiquet, Laura Palma.
3: Nosaltres llavors valorem a la consulta, valorem si ho fem individual o si en el grup. En el grup hi ha l'acompanyament extra del grup, o sigui, a més de totes les explicacions, tota la teràpia, l'estratègia individualitzada, tenim l'acompanyament dels altres, no?, que estan amb
4: una situació similar, no?
3: Les mateixes pors, les mateixes dubtes, i són situacions molt similars que al final aprenguem de tots, no? I és el mateix grup a vegades el que t'ajuda, et motiva i a continuar.
0: L'atenció primària de la mà de l'Ajuntament de Mollet faran el divendres, dia 29 de maig, accions al carrer i a les portes dels centres sanitaris per informar i encoratjar la població a abandonar l'hàbit de fumar. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. ...261 alumnes de 5è de primària de diferents escoles de Mollet del Vallès han participat en la 14a Fira de Cooperatives Escolars. Al llarg del matí, els alumnes han venut els seus productes coincidint amb el mercat setmanal. Una delegació molletana ha visitat les escoles de la Bressola per estrènyer llaços. La relació s'ha formalitzat amb una visita institucional per conèixer de primera mà el projecte de la Bressola. Mollet ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat en la seva fase 1. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. I aquesta setmana se celebra la Setmana Sense Fum. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per la salut el fet de no iniciar-se i abandonar el consum de tabac. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Les Portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
2: A les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
3: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula descobrir. Descobrir la sopa d'all és pensar-se haver descobert o inventat una cosa que ja és coneguda de tothom. Aquest es creu que acaba de descobrir la sopa d'all, i això ja existia fa segles. Com a sinònim tindríem haver inventat la pólvora. Descobrir el calaix del pa és descobrir una cosa no gens difícil. Es pensa que ha descobert el calaix del pa aquest. Descobrir el pastís, en canvi, és descobrir l'engany o destapar l'olla. Aquests dos ho han embolicat tot. Si es descobreix el pastís, ho pagaran car perquè han arruïnat molta gent. Descobrir la veta d'algú és descobrir-ne les intencions. Volia fer veure que l'ajudava i en realitat volia treure-li la feina. Li han descobert la veta. Descobrir món és recórrer terres per veure coses noves i adquirir coneixença dels diferents països. La Martina no para mai a casa, li agrada descobrir món i sempre viatja. Per cert, sabeu què vol dir furetejar? Cercar-ho, regirar-ho tot, ficar-se per tot, per saber, per descobrir alguna cosa. Sempre va d'una banda a l'altra furetejant. I vosaltres, sou gaire de descobrir coses o furetejar? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lledó, carrer del Comte d'Urcell 26, telèfon 93 570 1992.

Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimarts i com cada setmana és el torn de Ramollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, i en la seva representació ens acompanya, com és habitual, el seu regidor i portaveu Sergi Suárez, a qui saludem. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Com sempre, doncs, comentarem els temes d'actualitat de la ciutat i comencem parlant del ple de maig que tenia lloc ahir a la tarda, en coincidència doncs, amb el darrer dilluns de mes, i de fet en el vostre cas doncs, presentàveu una moció conjunta amb Mollet en Comú Podem que parlava sobre la retirada de què és el pla pilot de presència de Mossos a les, als centres educatius. Sergi, comentem aquesta moció conjunta que presentàveu.
1: Sí, inicialment la vam presentar per separat a tots els grups municipals i veient doncs, que tractàvem el mateix tema i que pràcticament doncs, les dues mocions eren el mateix, vam creure oportú doncs, pactar una conjunta entre els dos grups, que va ser doncs, la que ahir es va sotmetre a votació i malauradament doncs, va ser rebutjada amb el vot en contra del PSC, del PP i de Vox. I volíem manifestar no, doncs, el nostre rebuig a aquest pla pilot de presència de Mossos d'Esquadra en les escoles catalanes. És cert que inicialment no afectaria aquest pla pilot a cap centre de la ciutat, però creiem que era necessari doncs, rebutjar aquest pla. Crec que ho va explicar la meva companya Mireia Oliva d'una manera increïble, però sota el nostre parer creiem que a les escoles hi ha d'haver mestres, hi ha d'haver vetlladores, hi ha d'haver psicòlegs, hi ha d'haver treballadors socials, educadors socials, integradors socials, hi ha de ser un entorn educatiu, pedagògic, ha de ser un entorn de confiança, i la presència de Mossos, de policia, que fa la seva feina i que l'ha de fer, però creiem doncs, que en els centres educatius no es necessita això. Molts partits donaven com a argument doncs, que la pèrdua d'autoritat del mestre, etcètera, doncs, això ho reforçaria. I nosaltres creiem doncs, que és que tot el contrari. No? Creiem que són coses diferenciades i que en els països no? que tenim de referència a nivell educatiu, això no passa, no? Per tant, hem de caminar potser cap a més recursos, tant humans com millors salaris cap als mestres, menys ràtios, etc. Això és el que funciona, no? I la veritat que molt decebuts, perquè en les dues mocions que es van presentar sobre educació, doncs un dels partits de govern, el majoritari, en una es va abstenir, que demanava doncs, millores en l'educació, i en aquesta doncs, va votar en contra. I vull recordar doncs, que el PSC a nosaltres, particularment, sempre ens ha donat lliçons sobre la defensa de l'escola, sobre la defensa de l'escola mollatana, que nosaltres no estàvem a favor de l'educació pública, que nosaltres doncs, donàvem l'esquena perquè érem el govern de la Generalitat als interessos de la ciutat. Doncs estem veient doncs, com estan actuant justament ells d'aquesta manera. No? En comptes de defensar els interessos dels mestres mollatans, que hi eren allà presents, etc. Doncs hi van posar, van tenir un posicionament que els hi va donar el seu partit i ja està. I per tant, doncs, cap lliçó, vull aprofitar per dir-ho per aquí, cap lliçó del PSC, que sempre ens deia que posàvem davant els interessos quan governàvem la Generalitat, que posàvem per davant els interessos del partit en comptes del de la ciutat, quan hi ha exemples clars doncs, que hem votat a favor de mocions que defensaven justament el contrari del que potser nosaltres o el Departament d'Educació feia quan governàvem, perquè posàvem sempre davant els interessos de Mollet, com pot ser un exemple Can Vila, no? Veiem que en el cas contrari doncs, no és exactament igual i per tant creiem que també era necessari dir-ho. Bueno, el que hi ha de fer són mocions, no depèn de l'Ajuntament que aquest pla pilot tiri endavant o no, sembla que s'ha retirat o pràcticament s'ha retirat per el rebuig de les escoles i per tant ja és una bona notícia, esperem doncs, que mai s'apliqui.
0: Aquesta moció que presentàveu, com deies, doncs al final no es tirarà endavant, però sí que hi havia un altre dels punts del ple que sí que va ser aprovat per unanimitat i era doncs, l'elaboració d'aquest pla estratègic municipal d'infraestructura verda i biodiversitat. Sergi, per què us vau mostrar a favor vosaltres d'aquest pla?
1: Sí, ens vam mostrar a favor perquè la diagnosi que fa, jo crec que és partida per tothom, no? O per pràcticament tothom, independentment de les ideologies. Una de les principals conclusions és que Mollet necessita més verd urbà, no? I això això jo crec que en parlem moltes vegades, és una necessitat, no? En el context actual de crisi climàtica, amb temperatures cada vegada més elevades, ho estem veient aquests dies, no? Que estem que gairebé a finals de maig i sembla ja juliol, doncs el que necessitem són espais de més confort tèrmic i els arbres, no? I el verd urbà està demostrat que això hi ajuda. Sobretot per una altra qüestió, i és que hi ha desigualtat pel que fa als barris de la ciutat, pel que fa al verd urbà. És a dir, veiem barris on es compleixen les ràtios o gairebé es compleixen, com poden ser el barri de Can Borrell o el barri de Santa Rosa o el barri de Riera Seca, i per altra banda veiem doncs, que hi ha barris que estan molt lluny de poder-los complir, poden ser el barri de l'Estació del Nord, poden ser el barri de Col·legis Nous, pot ser el barri del Centre, entre d'altres. I per tant, aquí cal molta feina, no? Des de l'Ajuntament se'ns va dir, enguany, per exemple, fa poc va sortir la notícia de que s'havien plantat 500 arbres, i ens sembla bé, però Mollet necessitaria de l'entorn d'uns 3.000 arbres nous. I, per tant, malgrat que no és de les ciutats que està pitjor, perquè si ho comparem hi ha ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, que té una falta molt més gran de verd urbà, sí que creiem que plans com aquest, que sorgeix del ple de l'estat de la ciutat, que ja hi vam donar suport a aquesta declaració, doncs creiem que és un bon punt de partida. El que vam parlar, el que vam expressar al ple, és que esperem que no quedi només en el paper, no? I que, per tant, més enllà d'una diagnosi que fem i que hi estem a favor, doncs realment que es comenci a aplicar, no? I per tant, aquí no hi ha, no es poden dilatar, perquè cada dia que passa o cada any que passa, doncs podem evitar doncs que persones no s'hagin de quedar a casa perquè no poden gaudir d'un espai a l'aire lliure, en verd, on es puguin seure i gaudir de, no? I tot això està demostrat que cada vegada és més necessari. I, per tant, doncs, el que animem al govern és que, malgrat sigui una despesa, i és evident, és una despesa gran, creiem doncs, que aquí la despesa, la inversió, és superior al que ens pot costar. I, per tant, cap aquí anem i esperem que no quedin al paper com tots els plans que es fan.
0: Doncs queden comentats aquests punts a l'ordre del dia del ple d'aquest mes de maig, i ara parlem de la Fira de les Cooperatives Escolars, que un any més ens ha celebrat aquesta fira en coincidència amb el mercat municipal, i aquest matí doncs hem pogut gaudir d'aquests productes dels quals han estat treballant al llarg de tot el curs els alumnes de 5è de primària. No sé, Sergi, si t'has pogut apropar en aquesta fira.
1: Sí, m'hi he apropat gairebé a primera hora del matí, he pogut comprar productes, els he pogut veure, parlar amb mestres, parlar fins i tot amb els propis alumnes, no?, de les diferents escoles que hi eren, i la veritat que em sembla una bona iniciativa, sobretot doncs, per fomentar els valors de l'emprenedoria, de l'esforç, no? I per tant, doncs, que creiem que és una molt bona iniciativa, i des d'aquí doncs, també felicitar als alumnes i als mestres i a Enfo i a tothom doncs, que ho fa possible any rere any. La veritat que estava molt ple, tant dels propis alumnes que estaven molt emocionats, com també doncs, de famílies o de persones que, aprofitant que hi ha mercat i els carrers s'omplen molt, doncs aprofitaven per parar, per veure els productes. La veritat que molts estan fets amb molta il·lusió, i alguns també doncs, són molt curiosos, no? I tenen un esforç important que cal agrair, i és per això doncs, que ja fa molts anys que hi assistim, i aquest any doncs, no podia ser d'una altra manera.
0: De fet, també és una fira doncs, que culmina, no?, aquest projecte de cooperatives, però que a més també té aquest component solidari, no?, perquè doncs, cada cooperativa escull on aniran aquests diners a destinats. I parlant de fires, també parlem del Codebot Vallès, que tenia lloc la setmana passada. En aquest cas, parlem d'una fira de robòtica i de tecnologia que reunia doncs, alumnes de tot el Baix Vallès, de fet, amb un èxit de participació, perquè eren més de 1.000 alumnes els que mostraven els seus projectes.
1: Sí, també hi vam poder anar. Aquesta fira es va més enllà de Mollet, perquè també vam poder veure que hi havia instituts de fora, de Mollet, de Montmeló, de Montornès, em sembla que també hi havia algú de Santa Perpètua, la qual cosa doncs, l'amplia encara més al pavelló de la Riera Seca. La pista exterior estava plena, i la veritat que, igual que amb la Fira de Cooperatives Escolars, doncs hi havia molts productes, per dir-ho d'alguna manera, amb un esforç, amb una feina durant temps que demostra, no?, que hi ha molt talent, no?, i que hi ha molts alumnes. Aquests ja són més grans, no?, dels que hi havia avui a la Fira de Cooperatives Escolars, però que que hi ha gent que té, que hi ha alumnes que tenen molta ambició, que tenen ganes de fer coses, de, i la veritat que aquesta sí que era la primera vegada que hi vaig anar, i la veritat que em vaig quedar sorprès amb, doncs, amb tot el que hi havia, no? I amb tot el que havíem fet i tot el companyerisme també entre els alumnes. Els mestres també estaven molt contents i molt il·lusionats, no?, de veure doncs, que doncs, havia funcionat molt bé, que molta gent també s'apropava. La veritat que esperem doncs, que es consolidi. La Fira de les Cooperatives Escolars està més consolidada des de fa molts més anys, però aquesta esperem doncs, que també amb el temps doncs, es pugui consolidar i que cada maig doncs, també la puguem tenir a Mollet.
0: Doncs queden comentades aquestes fires i parlem d'altres temes. És que la setmana passada ens assabentàvem doncs, que ja han finalitzat el que són les obres de rehabilitació del Cap de Plana a Lladó. Per tant, doncs, els serveis que ara havien estat diversificats en altres caps doncs, ja podran tornar a recuperar al seu lloc inicial.
1: Sí, per una banda estem contents de que això hagi i que això passi, perquè era una de les pors que teníem quan al setembre del 2024 havien de començar doncs, totes aquelles obres que es van retardar una miqueta, van acabar a finals del 2024 i la CIR, principalment, marxava de la ciutat. La nostra preocupació era que un cop aquestes obres acabessin doncs no tornessin a Mollet i amb transport públic sobretot perquè en cotxe està molt ben comunicat i molt a prop, però amb transport públic és cert doncs, que estava molt mal comunicat, amb poca oferta de trens i amb poca oferta de busos, i per tant doncs, això podia dificultar, no?, que alguna dona sobretot usuària de la CIR doncs, pogués desplaçar. Finalment sembla que no i sembla que al setembre tornarà aquest servei al cap de Camp Antiquet i que el 29, per tant, aquest divendres, doncs, els serveis de pediatria tornaran al cap de Plana Lladó. Per tant, ens sembla bé, ens hagués agradat, no?, doncs, almenys que des d'alcaldia se'ns hagués informat, no?, perquè ens vam assabentar per la premsa i per les xarxes socials, però creiem que era una notícia prou important com per poder transmetre als grups municipals doncs, que això passaria i quan, però en tot cas contents de que torni.
0: Doncs queda comentat i ja ens queda un minut i aquest doncs amb un tema més cultural, i és que també aquest cap de setmana assistíeu a la festa del barri de Plana Lladó, que de fet doncs podríem dir que és tot un èxit, perquè no totes les comunitats de veïns aquí a Mollet no doncs poden gaudir d'aquesta bona salut.
1: Doncs sí, un any més, com sempre, gaudint de les seves activitats, tant culturals com la paella popular. La veritat que sempre personalment em sento molt acollit per l'Associació de Veïns de Plana Lladó. Són gent molt implicada des de fa molts anys en un barri que moltes vegades pateix estigmatització, i això doncs, bé, visitant, estant, doncs es veu que són una comunitat, que són gent treballadora, però gent amb moltes ganes, no?, de fer coses, i aquest èxit any rere any doncs és un clar exemple, no?, del que porten fent fa més de 40 anys. I aquest cap de setmana també el barri de Riera Seca tindrà la seva festa al barri, i el juny també, com és tradicional per Sant Joan, al barri de Lourdes i també al barri de Santa Rosa, i per tant sí que és veritat doncs, que no hi ha una homogeneïtat entre tots els barris, perquè hi ha barris que han perdut malauradament les seves associacions de veïns els últims anys, i això és una mala notícia, però que barris com Plana Lladó, que tenen tant a reclamar, no?, i tant a millorar, doncs puguin celebrar cada any doncs, aquesta festa, i amb tanta gent que des de fa tants anys s'implica, veritat que estem molt contents, i sobretot també de veure gent jove, perquè aquest també és un element que et fa veure, no?, que això anirà més enllà, i per tant molt contents i felicitar l'Associació de Veïns de Plana Lladó per tot el que fan, i sempre si estem al seu costat.
0: Doncs queda comentat, Sergi, amb això posem punt i final a la conversa. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més, ens trobem la setmana vinent, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, gràcies.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

Passa poca estona de la mitjanit. A dins d'un búnquer soterrat a les afores de Moscou, un home mira una pantalla. Aquesta s'encén de color vermell. La paraula que hi apareix és llançament. Ara, l'home té 10 minuts per decidir si el món existirà demà al matí. El seu nom és Stanislav Petrov, l'home que aquella nit va salvar la vida tal i com la coneixem. Però la decisió que va prendre no la va saber ningú durant 15 anys. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'home que va salvar el món d'una guerra nuclear, Stanislav Petrov.

0: Ens situem a l'any 1983. La relació entre Estats Units i la Unió Soviètica ha tocat fons dins el context de la Guerra Freda. Al març d'aquest any, el president Ronald Reagan ha pronunciat el discurs de l'Imperi del Mal, referint-se a la URSS. Aquest mateix mes ha iniciat la Iniciativa de Defensa Estratègica, un programa per construir armes espacials capaces d'interceptar míssils nuclears soviètics. Des de Moscou, això s'interpreta com una estratègia d'Estats Units per tal de poder atacar primers sense rebre les conseqüències d'un possible contraatac per part dels soviètics. Al mes d'agost, el Congrés dels Estats Units ha rebutjat una moratòria nuclear bilateral, és a dir, un pacte per al qual les dues parts, Estats Units i la Unió Soviètica, acordaven frenar simultàniament la producció, les proves i el desplegament d'armes nuclears. En ser rebutjat per part dels Estats Units significava que la cursa armamentística continuava accelerada. I amb tot aquest context i antecedents, arriba el dia 1 de setembre de 1983, quan un caça soviètic derriba un avió civil de Korean Airlines, el vol KAL-007, en l'espai aeri soviètic, prop de l'illa de Sakhalin. El greu problema, però, és que a bord hi havia 269 persones, entre elles un congressista nord-americà. Totes moren i Washington condemna el que anomena una massacre per part dels agressors soviètics. Ara el clima és el pitjor des de fa molt i molt de temps, des de la crisi dels míssils de Cuba l'any 1962. Davant d'aquesta situació, la Unió Soviètica sencera es prepara per un possible atac de part dels Estats Units. L'alerta és màxima i la tensió també. Tota aquesta tensió fa que sigui molt més fàcil per part de la URSS cometre errors logístics i que puguin causar greus conseqüències. És en aquest context quan arriba la nit del 25 al 26 de setembre del 1983. Stanislav Petrov s'asseu davant la seva consola de control, preparat per a un torn de 12 hores. Petrov va néixer el 7 de setembre de 1939, a prop de Vladivostok. El seu pare va pilotar avions de combat durant la Segona Guerra Mundial. La seva mare era infermera. Però Stanislav Petrov no és un militar de carrera en el sentit clàssic. Ha estudiat enginyeria a la Universitat Militar d'Enginyeria de Ràdio de Kiev. La seva formació és tècnica, científica, una distinció que li resultarà crucial per desenvolupar el seu paper. A principis dels anys 70 l'assignen a l'organisme que supervisa el nou sistema d'alerta primerenca soviètic, el sistema OKO, que en rus significa ull. El seu objectiu és detectar qualsevol llançament de míssils balístics des del territori nord-americà. Petrov coneix el sistema per dins, ha participat en el desenvolupament del seu programari i això el permet conèixer com funciona i sap també com pot fallar. Al moment dels fets, la tardor de 1983, Petrov és tinent coronel. Té 44 anys i treballa al centre de comandament Serpulkov 15, un búnquer secret situat al sud de Moscou. La seva tasca és observar la xarxa de satèl·lits i notificar als superiors en cas que es detecti un atac de míssils contra la Unió Soviètica. El protocol és explícit. Si el sistema detecta un llançament, Petrov ha de comunicar-ho immediatament a la cadena de comandament. Llavors els generals ho traslladen al Kremlin i el líder soviètic, Yuri Andropov, té la paraula final sobre el contraatac nuclear. Aquella nit en què s'encén la pantalla, Petrov no hauria d'estar de guàrdia. Un company seu ha de fer el torn, però per raons que els registres no han conservat, és Petrov qui avui ocupa el càrrec. Les primeres hores del torn transcorren en calma, però poc després de mitjanit, hora de Moscou, una sirena trenca el silenci dins el búnquer. La pantalla gran, il·luminada en vermell, mostra una sola paraula: llançament. El sistema indica que un míssil balístic intercontinental Minuteman ha estat llançat des de la base aèria de Malmstrom, a Montana, als Estats Units, rumb a la Unió Soviètica. Acte seguit, el text de la pantalla es modifica i apareix la frase «atac de míssils». Quatre alertes més es succeeixen. El sistema ha detectat 5 míssils en total, tots en trajectòria cap a territori soviètic. El nivell de fiabilitat de l'alerta és el màxim possible. A la sala, el pànic s'apodera dels altres operaris. Tothom mira a Petrov. El protocol diu el que ha de fer molt clarament. agafar el telèfon, trucar als superiors i comunicar l'atac. Però el nostre protagonista s'hi nega. En aquells 10 minuts, el temps que els analistes després han calculat que tenia per prendre la decisió, Petrov passa per un procés mental que ell mateix ha descrit en entrevistes posteriors. I és que hi ha diversos factors que el fan dubtar de la veracitat de l'atac. El primer és que 5 missils no tenen sentit. Petrov ha estat entrenat durant anys amb una premissa fonamental. Si els Estats Units decidissin atacar la Unió Soviètica, ho farien amb centenars de missils simultanis. L'objectiu d'un primer atac nuclear és destruir la capacitat de resposta de l'enemic. Un atac amb 5 missils no seria un primer atac. Seria un error o una prova. Ningú començaria una guerra nuclear deixant a l'enemic prou viu perquè respongués. El segon factor és que els radars terrestres soviètics no confirmen res. El sistema OCO funciona via satèl·lit, però els radars de terra que rastregen objectes que suren per l'horitzó no mostren cap senyal d'activitat. I un missil balístic intercontinental vol dir que hauria d'aparèixer en aquests radars. El tercer factor és que Petrov coneix el sistema OCO per dins i sap que és propens a errors. En el seu criteri, una alerta sense confirmació de múltiples fonts és una alerta que cal verificar, no executar, almenys no per ara. Però res d'això elimina el dubte. El sistema marca fiabilitat màxima. Podria ser real. Petrov agafa el telèfon, però no truca als generals. Comunica: error del sistema, alerta falsa. Cap missil està arribant. Amb aquest acte, Petrov no s'equivocava i tallava la possibilitat d'una resposta balística per part de la Unió Soviètica que hagués desencadenat en una guerra nuclear brutal. La investigació posterior determina la causa. El satèl·lit Cosmos 1382 havia captat el reflex del Sol sobre els núvols d'alta altitud. El programari ho havia interpretat com la punta de calor d'un missil, 5 vegades seguides. No hi havia cap missil. El que passa a continuació és absurd. Petrov rep una amonestació per errors administratius al registre de guàrdia. Cap distinció, cap reconeixement oficial. El sistema no volia publicitat sobre el fet que el seu satèl·lit havia fallat de manera tan estrepitosa. El 1984 es jubila anticipadament. Torna a casa, a un petit apartament a les afores de Moscou. La seva dona mor de càncer el 1997. Viu sol. Durant 10 anys no en parla amb ningú. Quan finalment ho explica a la seva dona, ella li pregunta: «I tu què vas fer?» I ell respon: «Res, no vaig fer res». L'incident roman classificat fins al 1991. El món se n'assabenta el 1998. Petrov rep reconeixements internacionals tardans. Viatja a les Nacions Unides, guanya el Dresden Peace Prize, però continua vivint al mateix apartament modest. Mor el 19 de maig de 2017, però la notícia no transcendeix fins mesos més tard, quan un amic alemany truca al seu fill per felicitar-lo pel seu aniversari. El govern rus no emet cap comunicat oficial. 11 dies després de la gran nit de Petrov, l'OTAN inicia un exercici militar que simula un atac nuclear soviètic. L'URSS ho interpreta com una possible cobertura per a un atac real. Mobilitzen tropes, transporten armes nuclears als llocs de llançament. Andropov rep el maletí nuclear. El 1983, el món va estar a punt de destruir-se 2 vegades en menys de 6 setmanes. Les 2 vegades, algú va decidir esperar. Però d'això en parlarem en un altre episodi. Fins aquí el d'avui. Moltes gràcies per escoltar Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Benvinguts i benvingudes al Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé. Aquí ja he posat festes, perquè jo tinc unes ganes de festes un altre cop que no puc
2: més. Sí, però de festes com a concepte
1: molt
2: de
1: llargues.
2: Festes o de descans, directament?
1: No, clar, de festes de descans.
2: També, molt bé.
1: Però avui parlarem de les altres.
2: Molt bé.
1: Parlarem de cultura popular i de tradicions, i potser també de plomes, de faldilles i de personatges que han estat més lliures del que ens pensàvem. O, bueno, és la meva interpretació.
2: D'acord, val, veurem.
1: De segones interpretacions.
2: D'acord, molt bé.
1: Vinga, perquè avui ens preguntem si hi ha hagut sempre dissidència dins de la cultura popular o si ens l'estem inventant una mica allò per
2: val,
1: que us va ni bé, no?
2: Allò de que la fantasia justifica la realitat.
1: Exacte,
2: en alguns casos.
1: Exacte, això m'agrada, mira.
2: Val.
1: I també si els gegants... tenen allò queer.
2: Val, perfecte. No, em sembla molt bé. De fet, que aquesta apropiació cultural la fem també, ens la fem venir bé. Em sembla correcte, també.
1: Bueno, ja ho veurem.
2: Ho veurem, perquè
1: ja
2: potser
1: veurem.
2: Hi ha realitat també darrere de tot això. Pot
1: jo
2: ser.
1: Tinc teories.
2: Val, després ens les expliques.
1: Sí, tant.
2: Molt bé.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Vinga.
1: Avui, al Col·lectius en Xarxa,
2: Festes populars.
3: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Llavors, quan pensem en cultura popular, no? Gegants, capgrossos, festes majors, sovint ho fem des d'una mirada tradicional, no? Gairebé estàtica, no? Com si fossin espais immutables i sense conflicte ni canvi. Però la cultura popular és viva i, com qualsevol expressió cultural, reflecteix tensions, identitats i formes de viure que no sempre han estat normatives. De fet, moltes festes han estat històricament espais de transgressió, no? De disfressa.
2: Sí.
1: Això sí que ho podem reconèixer fàcilment. De canvi de rols, també, no? De jocs amb el gènere. Espais on allò que fora de la festa podia ser censurat, dins de la festa, no? Es podia expressar, encara que fos des de la conya o des de la segona intenció, de manera velada, no? Avui volem mirar aquestes tradicions amb unes altres ulleres, les ulleres del col·lectiu LGTBI. El col·lectiu ja ens hem apropat amb anteriors episodis, per exemple, la Setmana Santa, que té un episodi que em sembla que li hem dedicat un episodi a...

0: Més a la festa, oi?
1: Tant,
0: oi?
1: Sí.
0: A les verges, a les processons, no? Vestides amb aquelles mantellines, no? De llautons, i a la seva relació amb el col·lectiu, amb tot el tema de vestir-les, no? Però avui volem endinsar-nos una mica més en les festes que tenim més a prop de casa.
2: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I per fer-ho ens acompanya l'Albert Rodon, professor d'Història i d'Arts Escèniques i una persona molt vinculada al món de la cultura popular, molt interessada per les tradicions locals, les premianenques,
1: sí,
0: però també les d'arreu, no? Albert, què tal?
3: Sí, de fet és una de les meves passions, anar perseguint festes populars pel món.
0: Doncs jo m'hi he d'apuntar aquesta, perquè li estic trobant el gustillo de les festes populars.
1: Sí.
0: Escolta, vinga, a més el tenim perquè fa poc es presentat un llibre que es diu Premià Pirata.
3: Això mateix, pels vols de Sant Jordi el vam presentar.
0: Exacte, sí. Que aquest, en parlarem avui, parla exclusivament novel·la, no? Una mica el tot el tema de la festa popular d'aquí, dels pirates i els premianencs.
3: És a dir, l'eix temàtic, el que aniria passant, però posat al segle XVII.
0: Això mateix. Però abans d'entrar amb el llibre, et volíem preguntar, no? Quan parlem de cultura popular, de què parlem realment i si és tan tradicional com pensem, o tu també li veus aquestes dobles intencions que a vegades li veig jo?
3: A veure, quan parlem de cultura popular, per centrar-nos d'alguna manera, parlem d'aquelles festes que fa que tothom se sentin d'una mateixa comunitat. O sigui, entendrem com a cultura popular coses que dius, això ens estan definint. Clar, pot ser cultura popular que els padrins donguin la mona per Setmana Santa, no? el dilluns de Pasqua, o que a Sant Jordi els homes regalin roses i les dones llibres. I fixeu-vos que us poso dos exemples en què el rol de gènere ja ens marca quin és el paper que tindrà cadascú en la tradició. O sigui que, d'entrada, aquesta idea de tradició ja ens posa alguns conflictes. Ara, si anem a la cultura popular de festes, que aquí, bàsicament, són festes patronals, no? Les nostres, perquè són Sant Cristòfol, però trobaríem les santes, encara que hi hagin exemples diferents, com és el cas del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, amb els Carmels, no? O la Batum de Berga, famosa, que no és la seva festa major pròpiament, i aleshores aquí podem posar la lupa amb més calma per veure ben bé què passa.
1: Molt bé. Home, trobem molts exemples, però ara parlàvem, i el Lluís deia al principi, no?, que al final les festes populars són també espais conservadors, i que és veritat que en alguns moments, quan s'han intentat canviar alguns detalls o alguns matisos d'aquestes festes, no a tota la població li ha semblat correcte, no?, perquè hi ha com una tradició, hi ha uns costums que s'han de respectar i s'han d'anar passant de generació en generació, però jo crec que també hi ha exemples, fins i tot festes alternatives, que neixen justament per fer espai i donar espai també, doncs potser a la part més transgressora, no?, la part més reivindicativa de la festa, que també té això, el reivindicar doncs un motiu, una sensació o un moment, no?
3: Clar, el procés natural, d'acord amb la història, no?, ha sigut anar donant espai de la mateixa manera que socialment, doncs, a les festes també. Encara és veritat que hi ha alguna festa que s'està, diguéssim, està costant més, és el típic exemple de Ciutadella, on encara, malgrat les manifestacions, només els homes són els que poden cavalcar i fer els jocs d'esplà, però d'entrada a la resta de comunitats, jo què sé, amb la cultura popular, doncs els castellers o en qualsevol festa, es permet ja, per exemple, un altre cas controvertit va ser amb les falleres, no? Dones que volien anar vestides amb el vestit masculí, típicament masculí, no sé quin... Té un nom en concret que ara em perdonareu que no sé com es diu. I això per mi també té un tema, i és que per molt que es permeti, diguéssim, que qualsevol persona pugui assumir un rol, en general es mantenen els rols. És a dir, hi ha el rol masculí i el rol femení, el que passa és que després ningú et mirarà quins són els teus genitals quan el puguis assumir. Però continua havent-hi, no?, una separació de gènere binària com molt, molt estricta. Jo crec que en l'àmbit de folklore tenim, diguéssim, abanderats la colla de gitanes d'aquí de Premià, que són el Ball de la Disfressada, per dir-ho així. Crec que és una de les poques comparses que he vist que realment han aconseguit d'una manera molt natural natural, en el sentit que donant espai que cadascú visqués el ball com volgués, amb una certa dificultat, perquè és un ball en què, depenent del rol que assumeixes, no, tens, hauries de tenir un rol diferent, i en canvi ens han demostrat, des del 2020 que ho ha agafat aquesta colla de joves, ens han demostrat que de cop, encara que sigui un ball que tradicionalment semblava impossible, de cop aquest binarisme s'està desapareixent, i crec que són un exemple per tota Catalunya.
1: És que a més crec que ho estan aconseguint molt bé, perquè justament els papers que surten representats en aquesta disfressada són justament aquests rols de gènere, no? Surt l'alcalde, surt l'hereu, surt la pubilla, i justament directament, d'una manera molt natural, sense que ningú lloc ho posi com a norma, no? S'ho carreguen, no? I se li dona una nova interpretació, que jo crec que hi ha una part també de valentia, jo crec que d'activisme, però també de valentia, no? Perquè és el que dèiem al principi, hi ha unes tradicions i un seguit de coses que mai ningú ha tocat, no ho sabem si és perquè no es pot o perquè no estaria ben vist fer-ho, no? I en aquest cas ho trenquen amb tot i l'acceptació és total.
3: Clar, potser la valentia, diguéssim, té més valor com més integrada està per la societat, com més identitat és per la societat. Llavors, potser aquí el que els hi juga amb avantatge és que hi ha molta gent de Premià que no sent que la disfressada sigui una cosa que s'està traint.
1: Molt seva, no? Molt nostrada d'aquí, per tant... No
3: és... Ens la sentim molt nostra, sí. però ningú sent que s'estigui aquí fent un gran acte i potser aquesta...
0: Revolucionari, no?
3: Potser aquesta és la cosa que ho fa que sigui tan bonic.
1: Clar.
0: Doncs mira, aquí t'he posat si un gegant només balla o si un gegant pot ser també revolució, perquè jo que en conec pocs, però per exemple l'Omar de Premià, que va sense samarreta, amb aquest, marcant, no, abdominals,
1: sí, sí.
0: Pits, allò només ho veig jo o ho veu més gent? A veure, com va? Està fet perquè ens agradi a tots, no? Una mica, l'Omar.
3: A veure, clar, de coses revolucionàries en l'àmbit de la cultura popular, els sis símbols, no, que ens han d'identificar i que, per tant, també, d'alguna manera, ens estan explicant com pensem i quina és la manera de fer, cada cosa serà revolucionària segons com nosaltres ho interpretem i el valor que nosaltres li vulguem donar. Clar, si parlem de gegants, us he portat un llibre molt interessant. Que són Les gegantes, un complement dels gegants. Això comença sent un treball de final de grau de... A veure que ho busqui. Aquí. D'en David Caelles, això, que no em volia equivocar amb el nom. En David Caelles fa tot un treball d'investigació i se n'adona que, en general, als gegants se'ls representa més forts, més corpulents, amb un pas de ball més marcat, i aquí, en relació a l'Omar amb l'Ester, que era la parella tradicional, i l'Omar sempre ja ocupa molt més que ella, no? Llavors, com simbòlicament hi ha hagut uns rols de gènere molt marcats a través de les figures. Una altra cosa és, llegint el meu llibre, quina interpretació jo li he volgut donar, quin caràcter jo li he volgut donar a l'Omar i als pirates en general, perquè em semblava que era el més interessant. Clar, ja et dic, revolucionari és, per exemple, el que acaba passant després d'aquest treball, que és que fa la primera parella de gegantes lesbianes, perquè explica que un 90% dels gegants són parella home-dona heterosexual, casada, seguint les tradicions, i per exemple aquí Premià de Dalt, jo que sóc de la colla geganters de Premià de Dalt, ja van fer un canvi quan els van fundar el 2005, que són germans, i això tota la vida anant amb aquests gegants, és com que ho has d'explicar, no són parella, perquè ja tothom dona per fet, si és un gegant i un gegant han de ser parella, i d'aquí que ja hi hagin les primeres experiències que van un pas més enllà, amb figures que són directament persones trans, i que, diguéssim, més evident o menys evident, és a dir, amb una geganta trans que diguéssim que té passing i que no pots dubtar de realment quins són els genitals de... que fixeu-vos quina cosa està parlant, però bueno, que si voleu que hi anem, no? I encara una altra figura. A veure, que m'he apuntat d'on és, perquè jo no l'he vist en directe. És de Sant Andreu de la Barca, i es diu La Perla del Llobregat. La van estrenar el juny del 2025, i aquesta perla, diguéssim, que sí que té tots els... cànons o atributs d'una persona queer. Aquí sí que no li pots posar un gènere, no, i és realment, així com altres figures d'aquest... Que busquen, no, donar-li un valor polític en aquest sentit, acostumen a ser més casolanes, amb poc pressupost. Aquí la perla de Sant Andreu de la Barca sí que ha estat fet per un professional i és una figura preciosa.
1: Però està molt bé que passi això que ens expliques, Albert, perquè és veritat que trobem encara molts exemples d'aquestes històries de gegants o de figures culturals que s'expliquen com l'home que salva la dona, no? Venim fa poques setmanes de Sant Jordi i venim també, per exemple, del Martí, l'Ester, no? Una mica, doncs, aquesta defensa, que jo crec que també s'ha anat modificant, i a poc a poc es van fent passos per modificar també la història, no?, de la Festa Major de Premià de Mar, però encara, d'alguna manera, no sé si per tradició, encara hi ha moltes històries que justament fan això, que és l'home que arriba per protegir la dona, i ella està tan agraïda, no?, que s'enamora d'ell perquè l'està defensant i l'està protegint, no? Encara hi ha molt d'això.
3: En la nostra festa jo crec que hi ha, diguéssim, un nom clau, que és la Natàlia García. La Natàlia García va fer d'Ester, no us sabria dir quins anys, però la Natàlia va agafar, després de molts anys en què hi havia hagut la idea de que l'Omar venia aquí a raptar l'Ester perquè tal, ella introdueix la idea de que a ella l'Omar li agrada.
1: D'acord.
3: I que no és que, és a dir, aconsegueix des de dins que desaparegui la idea del rapte i que sigui una dona que juga a dues bandes, és a dir, té el seu amor premianenc, però després té el seu amor forà, perquè també els pirates tenen una marxa que potser els premianencs els hi costa més de seguir.
0: Llavors, sí que podem reconèixer, podem veure aquestes dissidències en gegants de la cultura popular, però podríem dir que formen part més de la història recent i d'aquests canvis... Aquests canvis que s'han anat produint dels últims anys cap aquí.
3: Per descomptat, sí, sí.
0: Perquè sempre hem intentat, no? Sempre s'ha anat traduint o traduint-s'hi engegant l'home-dona amb aquest...
3: En les figures i en les festes populars en general, clar, el poder les ha utilitzat i ha treballat fortament, clar, per mantenir uns rols tradicionals.
0: Vale, però, en canvi, ho dèiem abans, no? La disfressa, el carnaval, els personatges també han estat espais...
3: Uf, el carnaval.
0: ...de llibertat.
3: M'estàs tocant un...
0: A veure, explica.
3: Estàs anant a buscar...
0: Digues.
3: O sigui, jo no puc suportar... Digue. Quan per carnaval es fa allò de les noies ens disfressarem de nois i els nois ens disfressarem de noies.
0: Sí, això. Sobretot els nois, no? Que molts nois es posen de noies.
3: O sigui, si et vols posar una faldilla, posa-te-la tranquil, que històricament, jo què sé, durant segles, els homes han anat amb vestit i amb faldilla i no ha passat res. En sèrio, ara has de jugar a fer-te la femenina? O sigui, no puc. Amb això no
1: I
3: puc.
1: Això, Albert, m'ha sumat també als comiats de solter. És a dir, és que no he entès mai...
0: Una altra festa popular.
1: Total, una festa popular totalment... que tampoc li he vist mai el sentit de vestir el novio, el xicot, de dona. És a dir,
3: bueno, que ridiculitzar l'home.
1: Totalment. I a més, passejar-lo pel seu poble. O sigui, jo crec que és un exercici totalment de ridiculització de la persona, no? O sigui, és un que no sé ben bé on té l'origen, però el que no sé per què a dia d'avui encara es continua fent això. O sigui, és la cosa com més divertida, que a mi m'horroritza. O sigui, jo pateixo perquè em convidin a un comiat de solter en el qual hagi d'haver un home vestit de dona i que la gràcia de la festa durant 5 hores sigui aquesta, però això es continua fent a dia d'avui i no amb gent gran. O sigui, no estem parlant de gent gran que es casa amb 50 anys, estem parlant de generacions prou joves que això encara es continua fent. O sigui, hi ha alguna cosa que no estem fent bé o no s'està transmetent de manera suficient encara.
3: Jo, és que em sembla que no he anat mai a cap comiat de solter, llavors amb això jo no us puc ajudar.
1: Però sí que ens val igualment per això, per les festes, doncs això, per carnavals, carnestoltes, que encara hi ha, no? O l'home que es vesteix d'infermera, no? No ho sé. Això és una guerra que estem perdent i ja veurem també cap on avancem amb tot això. Espero que amb la cultura anem una mica més avançats que amb això. I avui, Lluís, hem de parlar amb ell també d'aquest llibre, Premià Pirata, que jo crec que és un exercici el que vas fer i el que has fet molt important, perquè li has donat vida a personatges que tothom té molt identificats i molt reconeguts. No sé com t'hi poses en aquesta bassa i t'hi tires de cap directament a dir, escolta, anem a donar-li vida a això, perquè també és una responsabilitat prou gran el que has fet, eh?
3: Clar, jo no ho vaig viure com una responsabilitat perquè quan jo em poso a escriure no tenia gens previst publicar-ho. No? O sigui, en tot cas...
1: No hi havia la pressió externa, clar, no? Era com ho faig i ja està, i per mi queda.
3: Sí, clar, en la mesura que comences a escriure i ja comences a intuir, no?, el dia mateix que decideixo que la trama que estic teixint la dividiré en 4 blocs i que serà eufòria, desembarcament, revolta i expulsió, doncs clar, quan et venen idees així, són dies en què penses, ostres, tinc gent que conec que això li molarà molt. Yeah, no? Yeah. Quan això estigui acabat, els agradarà molt de llegir això. Després, l'estil, doncs, a cadascú li agradarà més o menys, o també, doncs, això, no? De cop tu tens una figura que a tu t'encanta, no sé, l'Omar és el meu preferit, i de cop l'Omar en el llibre fa coses que tu, doncs, no t'agrada que faci. Clar. Doncs mira, em sap molt de greu. Ja començo així, el llibre, dient que el dedico a tot el qui se'l vulgui llegir i que em perdó. perdonin per tot allò, no? La meva gosadia a l'hora de donar una vida a cadascuna de les figures.
0: Mm-hmm. Perquè no tinc clar si tu vas viure, ara parlàvem d'aquests canvis que es produeixen a la cultura popular, tu vas viure aquesta implementació, això et queda més, una miqueta més lluny,
3: clar,
0: no?
3: Jo soc del 94.
0: Clar, et queda més lluny.
3: Sí, i recordo de petit anar a la platja amb els cosins, clar, en aquell moment no hi havia desembarcament petit, per tant era clar, anar a sopar i veies els focs de lluny i t'intuïes uns pirates, fins que un dia, jo tenia 14 o 15 anys, demano a la mare d'una amiga meva si em pot acompanyar a l'escenari, perquè jo ho vull viure vestit de premianenc, jo tinc premianencs, i vull viure-ho des de dalt de l'escenari. I va ser provar-ho un cop i ja enganxar-m'hi.
0: El que sí que coneixes és la Neus Serra,
3: sí,
0: que sí que forma part d'aquesta... I em sembla que ha estat una de les primeres lectores de, no?
3: Exacte,
0: de
3: sí, llibre. Forma part del primer cercle d'actors.
0: I no sé si ella també t'ha pogut explicar si va costar molt d'introduir aquesta història de pirates en la festa popular de Premià.
3: Clar, el que expliquen les velles glòries, per dir-ho així, les persones que ho van iniciar, és que no els agradava la idea de tenir una festa major sosa, en el sentit que hi havia molt bons concerts, però a banda d'això era això i la fira, i s'inventen aquesta idea d'anar a la platja. I el primer any a la platja són quatre gats. Mm. L'Elisenda Pineda, que és qui ha fet el pròleg del llibre, ho explica, diu que quasi que són més banyistes, no? Gent sí, que va pel seu compte, que no pas persones participant de la festa. Però sí que és veritat que funciona molt més ràpid del que d'entrada es podria esperar. Funciona molt de pressa. És a dir, que de seguida grups d'amics es van enganxant i també, sobretot, que, clar, aquest tipus de festes populars demanen de que cadascú posi el seu granet de sorra amb allò que pot aportar. Uh-huh. No? I aquestes coses generen una mena de, no sé si li diu dopamina o què, però una cosa positiva de dir, ostres, que bé, jo he pogut participar.
0: Ens agermana, no?
3: Clar, he fet, jo què sé, les armilles dels pirates, l'altre ha fet el no sé què, i això et dona una cosa de voler seguir i voler seguir enganxant a gent que saps que, no, perquè tothom al seu entorn sap fer alguna cosa que pot sumar i de cop dius, ostres, vos sumeu vosaltres també i poseu-hi el vostre valor.
0: Però és després quan es fa institucional. És a dir, és després quan l'assumeix, no? Entenc jo.
3: Clar,
0: el canvi, el motor ve d'aquí, ve de la gent que troba la necessitat de fer una...
3: Sí, el primer desembarcament, que ara celebrarem el 30è, sí, és el 97. El programa del 98, encara el cartell, diguéssim, és la silueta d'Antòfol i la Siseta. El programa de l'any 1999 ja és Arriben els pirates.
0: Vale.
3: I directament, un sol i una lluna, arriben els pirates Festa Major de Premià. O sigui que no sé què hauria passat el 99, si hi havia ajuntament o no, això no t'ho puc concretar, però fent l'estudi de tots els programes i cartells d'aquests 30 anys, et puc dir que el 99 allà hi ha un canvi de...
1: I del 99, aprofitant la documentació aquesta que has fet, hi ha alguna diferència notable, lògicament, a part dels recursos que poden haver ara, que poden ser més o menys, però hi ha alguna diferència notable en el que fa en la història, en el relat dels pirates i premianencs, o més o menys l'essència doncs, de la festa que tenim ara, que podem veure, per exemple, aquest any, o potser aquest any és mala comparativa perquè serà una edició segurament especial, però es manté una mica l'essència o hi ha alguna cosa destacable que ha canviat?
3: És a dir, l'evolució seria inventar-nos l'excusa del rapte, no? Aquest és l'inici, i anar tendint a treure, diguéssim, relacions amoroses entre els personatges a favor de dos bàndols,
1: d'acord,
3: amb els representants de cada bàndol, però... dos bàndols, pirates i premianencs, i endavant. Encara, per això és veritat que encara de tant en tant ens fan allò de Can Martí es declara l'Ester.
1: Sí.
3: Esperem que en un futur això també vagi desapareixent. Bueno, personalment,
1: sí,
3: cadascú tindrà la seva opinió. I després, l'única cosa és que en un moment donat era arriben els pirates, entremig fem alguna gincama relacionada amb pirates, esclaus i no sé què, i al final els fem fora, i mica en mica es van farcint amb tots els actes que avui ja coneixem, i que d'alguna manera donen continuïtat a tots els dies de la Festa Major.
0: És molt interessant el llibre perquè, a banda de la part novel·lada, és gairebé una guia de les festes amb tots els actes explicats, no, fil per randa.
3: Mira, això va començar perquè en el Cercle de Lectors vaig haver de triar persones que sapigués que de literatura n'eren molt bons, però que no coneguessin res de la Festa Major. I quan jo els hi presento el text, em diuen que es perden una mica en coses i que a veure si podria posar en algun moment alguna mena d'ajuda. I clar, com que jo volia que el llibre no fos la meva novel·la, sinó un tribut, un homenatge a la Festa Major, clar, és que de cop quan m'ho van dir vaig pensar, és que té tot el sentit
0: clar,
3: del món
0: sí.
3: Que la novel·la t'ajudi, encara que hagis viscut la Festa Major, a tenir una percepció de quins són aquests rituals que cada cop, per molt que tu hi vagis cada any, doncs igual no saps certes coses que els que som dins ho tenim claríssim, però tu no ho tens, no, pot ser que no ho percebis. I per tant, això, com que havíem fet tot l'estudi de tots els cartells i programes amb la Neus, perquè vam tenir la idea de fer un protocol de la Festa Major, no? De buscar quines eren les coses que s'haurien de protegir pel futur, i per tant vam anar mirant com havia evolucionat la festa. De manera que teníem moltes dades de des de quin any es feia segons què, o quines eren les coses, doncs habitualment això s'havia fet en aquesta plaça, però ara avui tothom ho viu en una altra, sobretot perquè és una tradició que dins de la tradició té molt pocs anys, no? Vull dir que és una tradició que encara estem construint una mica entre tots.
1: Amb tot el que has pogut conèixer, recordar, cercar per fer aquest llibre, parlàvem al principi de les referències que podien haver de gènere o del col·lectiu LGTBI, doncs, a la cultura popular. Si poguessin fer una carta als Reis, tu què demanaries o en què demanaries que la festa acabés sent més inclusiva i que hi hagués, doncs, segurament també més representació, doncs, en figures com en gegants, com en figures físiques, reals, de carn, i que es veiés, doncs, d'una manera molt més clara el representat al col·lectiu. Què faries o què es podria fer? Posats a imaginar,
3: sí, sí.
1: Eh?
3: A mi em passa que com que la meva perspectiva feminista passa per l'abolició del gènere, no? Clar, que hi hagi uns gegants masculins i uns gegants femenins, doncs està molt bé, perfecte, ja tenim representat a tothom, però em fa molt més feliç el fet de veure, potser d'una manera més clara en l'àmbit premianenc, que hi ha moltes persones que vesteixen d'una manera que no acaba de ser ni el típic vestit premianenc masculí ni el típic vestit premianenc femení. O sigui, crec que és la part que et podria dir que m'ha sorprès més del meu entorn, de dir que d'una manera molt natural moltes persones han anat triant. Encara tenim dones que venen allà amb la faldilla i el davantal, i escolti'm, si et sents... Bueno, cada cop igual, doncs mira, és el seu exercici històric de dir era el paper de les dones i també
1: total.
3: El visibilitzem. No sé, vull dir que cadascú que ho plantegi a la seva manera. Però és una cosa que per mi, per això, pel llibre va sortir molt natural, no? Que l'Ester digués, jo què foto amb aquests anagos, a més amb un premià tot enfangat, no? Amb les feines del camp, què faig amb tant de faldilla? I, en canvi, un Omar que, com a gegant que és, el coneixem, que ell sempre ha anat amb faldilla,
1: clar,
3: no?
1: Clar, sí, sí.
3: Per això vaig voler jugar una mica amb aquest tret.
0: Quin exercici t'ha fet més il·lusió, aquest de novel·lar, perquè no és realment el que tu et dediques, no? Però, o el fet de fer aquesta petita investigació, o aquesta gran investigació sobre els fets històrics, una mica també sobre conèixer el terreny, no? Parles de vinyes, parles de... No, has dibuixat i has fet una investigació abans de quan ens poses en context en el llibre, es nota que hi ha hagut un treball al darrere, no? Quin és el exercici que t'ha fet més il·lusió fer?
3: Clar, deixant de banda el que és pròpiament la documentació històrica, que de cop vol dir, doncs això, no?, que a finals del segle XVII hi ha un document que diu que Campmanent, no?, el que ara és la Casa de la Festa, que havia sigut la biblioteca, doncs allò era una fonda i fleca, no?, tenia dret a vendre pa per tota la gent que passava pel camí ral, no? Llavors tu trobes aquest document i dius, ai, mira quina gràcia. Però a l'hora de fer una immersió, quasi que... té el mateix valor un document com aquest, però que, clar, jo això, què n'he de fer? Pues que el personatge que visqui allà, pues els seus pares tenen una fleca, ja. Però que no té més que això, no? I està ple d'anècdotes d'aquestes que trobes en documentació, però que tu, no, si li serveixes al lector d'una manera molt informativa, pues no té gràcia. Per tant, queden molt camuflades. I, per tant, potser penso que quasi té el mateix valor aquella gent gran amb qui he pogut parlar, que ens descrivien aquest Maresme, que es veuen en fotos en antigues, no? De principis de segle XX, en què tots són camps. De seguida, aquestes imatges i aquesta manera que tenen d'explicar com aquesta transformació, no?, que ha sigut tan ràpida, em va encantar llegir Tardes al Vellamar, d'en Rafael Balbona.
0: El tinc pendent.
3: Oh, una meravella, perquè et va explicar en aquesta transformació amb molt pocs anys de Premià. I d'això, no?, que penso que... Jo m'he documentat perquè necessitava que el detall pogués tenir una fonamentació, però el meu exercici ha anat més aviat en com faig que sense que te n'adonis vagis vivint tota la festa major.
1: Doncs això és importantíssim, per tant, avui també n'hem pogut parlar. Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos i per passar aquesta estona amb nosaltres.
3: Un plaer.
0: Marxem amb música, marxem amb una banda que té alguns integrants de Premià de Mar, que es diu Whale Trip Band, i amb una cançó nova que han tret un disc fa una setmaneta que es diu Trempo.
1: Molt bé, doncs amb aquesta marxem, moltes gràcies, fins la propera.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrie, l'espai de sèries d'OU Lleida Ràdio. Ivan, us són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I, un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu... Bueno, es preveu. S'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre. Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res, el desè de la 8a temporada, ja és l'últim. Ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 12 8 temporades, 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides,
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada. A Movistar Plus a nivell Espanya és on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així. You don't need to walk us in. Mom never did. Look, he's dead. Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe. Okay. I will fight
2: for you. It's been almost a year. I think it's time.
3: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
2: I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy.
3: I get it. The mom's
0: fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí,
1: jo crec, no?
0: Fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, en un capítol ho haurem enllestit. Estrena Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis. 언제 멈춰도 이상할 게 없는 심장. 그럼 나 진짜로 죽어요? 구원 받으세요. 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다. 보고 싶다고 지금!

0: 쭉 막 여기저기 이동해버린다니까?
1: 이틀을 네가 알렸다! 저놈이 이실직고할 때...
2: Com dèiem, resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
3: Sèrie coreana? Que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic, eh?
2: No és d'animació, que no?
3: No, és acció real, correcte. Ja t'he dit, a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no?, per una sèrie coreana, com a mínim no les havia vist així.
2: Sí, fan servir molt el... no és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de... tirar d'aquesta fantasia. Està veient superfriquis, en principi bastant joves, eh? Els quatre.
3: Sí. A més, m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
2: Wonderfuls.
3: Correcte, que fools, com diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
2: I en castellà, super amb majúscules. És los
3: super.
2: Super amb majúscules, friquis amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
3: Jo crec que no molta.
2: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
4: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
4: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
6: Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
7: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
8: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.
9: Ese duque es un criminal.
2: A la segona temporada de la sèrie, que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
3: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
2: Novetats de repartiment. Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, expert en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta chantajear a Berlín, ho diguem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris, eh? Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
3: Dir que és l'última temporada d'aquest spin-off prequel. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
2: que ja n'hi ha prou,
3: ja n'hi ha prou
2: de fer-lo servir.
3: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua, eh? Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
2: Inspector, no?
3: Correcte, que se suposi que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també Una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
2: Álvaro Morte, professor.
3: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
2: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant els dos, són germans, si no em
3: correcte,
2: fa la
3: sèrie
2: la memòria,
3: són germans, sí, sí.
2: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veurem a Netflix i a Disney Plus, també segona temporada, en aquest cas de la sèrie Rivales.
10: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
11: The A-Team. Back together again.
12: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
13: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We aren't ready to...
2: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. No. Mentre parles, miro actors i actrius.
3: Uh-huh. Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, uh-huh. I si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó o de la pròpia sintonia cantant de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
2: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més o menys han dit que ens agrada,
3: sí.
2: I no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
14: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
15: Me han hablado de una asociación.
16: Sí, es aquí.
17: Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan.
18: ¡No, no, no, no, no!
17: Las maltratan.
18: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
17: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
14: Le he hecho creer que puede ser libre y eso la ha destruido aún más.
2: Aquesta pinta molt bé. Quatre episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
3: Bueno,
2: pot estar bé.
3: Sí, pot estar bé.
2: Com
3: més,
2: sempre, llàstima que és Filmin, ostres.
3: Bueno, perquè no tens la plataforma, no. No? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
2: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
3: Correcte. Més alternatiu,
2: tarana.
3: Així és.
2: No és més alternatiu Netflix,
3: bueno,
2: que...
3: Bueno, amb aquesta, cuidao, eh?
2: Ah, sí? Veurem sí. De què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
19: Ah, tomando mate. Ah.
20: Sí, veo. Tomás mate.
19: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
20: Hecho en Arg.
19: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
20: Te da orgullo lo que está hecho en Argentina.
19: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
20: Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas. Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
19: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
20: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
19: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
2: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I home, sí, ja ho tenim. Ja Caro Pardiaco, influencer, plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta al seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
3: Evidentment, sèrie argentina, per sí. Si algú no ho havia detectat.
2: Sèrie argentina estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
16: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta. Eso exige compromiso. Compromiso, sí.
21: Es una gran oportunidad.
16: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno? Compromiso.
22: ¿Mamá?
16: ¿Tú crees que eres la víctima? Me mantengo a flote de milagro.
2: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslany, que, entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill. Aquest últim sí que em sona i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et
3: jo,
2: diré...
3: Jo no tinc ganes.
2: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
23: Mañana sales de cuentas, así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier tenía lío?
24: Se ha muerto.
23: Elena.
24: Sí, cuéntalo.
23: Dios mío, lo siento muchísimo.
24: Muchas gracias, Marina.
23: ¿Pero cuándo ha sido?
24: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea, parecía un castor directamente. ¿Verdad?
23: Sí.
24: Es que fue tremendo, la verdad.
2: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
3: Pues molt bé, m'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
2: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer, de Stranger Things, canvi de paradigma, de nens a jubilats, de Burrows, jubilació rebelde.
25: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
26: Hippie.
27: Why is everyone so old?
28: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
29: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
30: Wait! Mr. Cooper!
31: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
32: Attaboy, Sam.
33: Who are these people?
2: El gust musical, de moment,
3: molt bé.
2: Està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
3: M'agrada la proposta, me sembla interessant.
2: Veurem què és el que passa. Xerra'm 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
3: Doncs res, no és que vols que et pugui dir de Boro, Jubilació Rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat els adolescents als jubilats.
2: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge. Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats.
3: Jo tampoc.
2: En aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria ser una temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
0: A què se dedica?

0: Jimena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen polaco.
2: Serva a formar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, perdó, interpretats per Gaston Pauls i Matías Mai, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port. Només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge.
4: Per fer paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que encara buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre de Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
9: Sí, sí, jo tinc una feina.
8: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
9: Que aquests fills de puta es queden al restaurant,
8: se'ns apugen al llum.
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full català o barreja una mica
3: no
4: com...
3: No sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniserie, 6 episodis, que s'estrenen setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques, hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans de parla catalana-castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera. Per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: Molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, és en HBO, imagino que sí. Apropar la situació de la vivenda, doncs sí, i totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció. S'uneixen les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net Morty, que segueix de prop les aventures del seu avi. Crec la resta que, de la família, diguem.
4: Crec que jo no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats. De vegades, a les seves boges aventures, a la novena temporada, els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9, HBO Max, Rick i Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu de desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spite Noir.
10: A Polaroid strand. And it's a straight line to the answer.
11: I'm glowing bright up in the video.
12: Universe trends to disorder.

0: All you can do is fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran Prime Video per aquesta estrena de Spider-Man.
3: És acció real, eh?

0: Service, Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície, en realitat és una de les agents més importants del el meu sis, responsable de l'oficina de Rússia, a Netflix temporada 2 de Mindfulness para Asesinos, també temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix, a Disney, Del Boys, temporada 2, dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament, aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient-te que Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
1: Aquesta és per tu, eh?
0: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera,
2: adéu-siau. Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
0: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya per primer cop aquesta temporada l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no m'ha...

0: Maldives.
1: Ja són trigaves. Totalment diferents.
0: Val,
1: totalment
0: dic, ja,
1: diferents.
0: Val, per si en algun moment...
1: Vull dir, si fos per les Maldives ho en tindria més, però bueno.
2: convido els oients a fer, a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
2: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
1: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Trella d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si allò parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalá. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno... No, no, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra, entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí. La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys, i durant la dictadura cívico-militar fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses el Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines, no? Que no Maldines, sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: I ja l'has de convidar, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley, i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines, i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles. Hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, pues, la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo vaig veure un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà, i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: "El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans." Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser reflectides i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden enfront dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no, les Maldives.
2: Cinc minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 a l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la Maria Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les Illes, ja va rebutjar una cessió diferida a l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per
2: no
1: favor,
2: fos cas.
1: Nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i de... I del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, i ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional, el procés de reorganització nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolà. Bueno, m'ha sortit recurinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este procés de reorganització nacional. Vale, vale. Caracteritzat
0: perdoneu.
2: Una abraçada. Ja
1: perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt terrible.
1: És que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció, el més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament l'Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, no. Sí, vas a fer...
0: Vull
1: a l'Escola de Mecànica, m'ha de fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, i ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons.
2: Hòstia, vale?
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons, que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al Rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne inglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure, tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars?
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi,
1: consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir... sí, no? Tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi, Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins.
0: Ah,
1: no?
0: Exacte.
1: Quin era el plan o els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli de qualsevol... Ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. El febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de... Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken,
2: ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals. Bueno, en fi, una altra estació balanera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així. que l'endemà de la Secretaria de Relacions, la Secretaria de Relacions va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible el dret a alguna, sí, a declarar, a posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats, no? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí? Coses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està.
1: Què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què? Una merda, aquesta negociació.
2: Jo soc partidari de l'operació Alfa, però l'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Gritviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? El 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh? No
1: s'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Sí. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
1: sí.
0: Feia molta por. Quan va girar ser el seu marit?
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14... va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí.
1: Vull dir...
0: Hi ha molta gent que molt va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat l'Albert.
0: Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament pentinat.
0: Conservador britànic.
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val,
2: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carrat no. De l'ensurt. No.
2: Només cal preguntar-li als miners.
0: Exacte. El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció.
2: Vale.
0: En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
2: Hòstia.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven, vull dir... Estaven a l'abast una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de l'OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: Mm-hmm. La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, el representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no?, calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era, era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Que segur que es sentirien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvines contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a la tensió, anys 80... Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar... Ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto muy loco, eh? Esto muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a ell al dit. No tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú, venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirantat, considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF, i ell tenia la seva pròpia agenda, no?, perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com a Neyaitit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leach i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
1: Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale a la Malvina. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvines, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms. És una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea. Aquesta cançó és universal, molt coneguda, i no sabia doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que ho heu fet mai.
2: No hi pensem gaire. A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: I tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on estiguin sintonitzant la ràdio i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No? Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim, ja evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat, Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme.
0: Sí, a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però sí, ara que s'està tot el panorama d'Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i demés. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha d'esbossar desempascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai. Bueno, o sigui, sense més.
2: Que intens,
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí ja, donem ara de tot. Ara, però de seguida amb qualsevol nom tornarem i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que jo, sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua perquè Thatcher potser ja és a silla. No? Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: Aquí també ha entrat tocar el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Ha entrat. Aquella cadira.
2: Bueno, molt bé. Anem a tirar endavant una miqueta això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
1: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina, el seu material era en general antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera, l'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La marina disposava de 20 vaixells de combat i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia, sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent, la gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no val a quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte. Això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i ha fet un plan. Allà el Videla, saps, va, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo creo que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, a la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid, la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom?
0: Protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia haver gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una burrada.
1: Va, però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra.
0: Ah, vinga! Ah. Que arribaré tard. A on? A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que als britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí, sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tatxador i sorrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Haig, que s'escriu Haig, eh? Haig. Haig de festa. Haig. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va consistir i va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte. Bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funciona, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Port Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsats el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor. Conveyor, perdó. És que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Port Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop. I a l'entrada de les portes... I van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mirar les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant, això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, és a dir, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui però... estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de no-ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Aquesta... Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: El Club del Country. Bring the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
2: Sí?
3: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
3: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
3: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
3: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
3: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
3: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
2: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Doncs sí, família, benvinguts a una nova edició del vostre espai, que espero que sigui del vostre grat. Això és el Club del Country, amb un servidor, amb Rafael Corbí. Avui estem celebrant el nostre programa ja número 2030. I sí, hem començat amb música infantil a càrrec d'una formació australiana formada a Sydney, a New South Wales, el 1991. The Wiggles, Anthony Field, Lachlan Gillespie, Simon Price, Tihai Hawkins, Abby Forrest, John Pierce, Katharina Mead i Lucia Field, però amb gent molt diversa que ha passat al llarg dels anys per aquesta formació. El seu disc que avui repassarem és el Wiggle Up, Giddy Up, un disc publicat el 2025, del qual hem extret cançons com aquesta, anomenada Hats, Boots and Ride, un disc en el qual doncs, nosaltres hi trobem bona música country per gaudir, no només les criatures,

no només els més petits, sinó també tots nosaltres. Realitzat el 7 de març de 2025 per ABC Records, i és que aquesta formació porta ja un fotimer d'àlbums a les seves esquenes. Avui recordem cançons d'aquest disc que us presentem, i entre d'elles, col·laboracions espectaculars, les tres següents que escoltarem, de gent del món del country. Com, per exemple, la Anna Dasha Novotny, la Dasha, amb aquest Wiggle Up, Giddy Up.

Wiggles, també una bona manera de portar la música country des d'Austràlia a més noves generacions. Ja als anys 80, alguns dels membres de la formació havien format part de la banda de pop australiana The Cockroaches als anys 80 i també havien format part d'altres formacions. Després s'han unit doncs, generacions més joves amb aquest grup plenament consolidat l'any 2005. D'aquest disc que avui repassarem i trobem altres col·laboracions fantàstiques. Què us sembla, per exemple, aquest tema amb la magnífica Kelly Bell, això es diu Say the Dance, Boots de Nou. Dance, dance.

temps avui d'escoltar totes les col·laboracions, però hi trobem trobant autèntics artistes que són molt destacats, com en Troy, Cassar Daly, per exemple, Morgan Evans, la Dolly Parton, que hi col·laboren dues cançons, o la magnífica també Lainey Wilson, que també participa en una d'elles. Precisament escoltarem un dels temes que de The Wiggles, amb aquest àlbum de country, però per mainada, ens aportaven The Wiggles and Dolly Parton amb Friends.

Fantàstica la col·laboració amb la Dolly Parton, el 66è àlbum realitzat per The Wiggles i el seu segon treball discogràfic dins el món de la música country d'ençà d'aquell Cold Spaghetti Western. Un àlbum magnífic que conté una versió més reduïda i després una edició de luxe amb moltes més cançons que avui estem repassant, algunes d'elles fins a 32 amb aquesta edició, com he dit, amb moltes i molt bones col·laboracions. Ho deixem estar aquí, però és que no puc deixar d'escoltar el que han fet amb la meva artista preferida, juntament amb Lela Langley de l'actualitat. És la Lainey Wilson. Això es diu Let's Ride.

Com us vàrem dir en el passat programa, seguim repassant el Club del Country, aquests discos que del 2025, en aquest cas, ens en varen quedar sense presentar amb els nostres oients. En Noah Hicks és un cantautor de música country emergent, originari de Carrolltown, de Georgia, i es va traslladar a Nashville consolidant-se com un narrador d'històries que captura l'essència de la vida en pobles petits i les experiències quotidianes. Va néixer a Georgia i va créixer en una granja de pollastres. El mateix ha estat una influència que marca profundament la seva música, que defineix, igual que els pollastres, com autèntics i propers. L'escoltem, o l'hem escoltat amb aquesta cançó, que es diu More People Don't, i aquest va ser el primer senzill extret d'abans de la publicació d'aquest disc. Porta el nom de Small Town Dose.

Així, escoltant les cançons del cantant dels Pollastres. Sé que és fàcil fer una broma com aquesta, però també m'ha costat una mica dir-la. Small Town Dust és el títol també de l'àlbum, com hem dit, publicat el 2025. Senzills que es van publicar com Country Tonight, que es va publicar abans de la sortida de l'àlbum complet. Get Enough, un dels temes clau que apareix en moltes llistes de reproducció com a tema destacat. Però ens quedem amb una cançó identificada com una de les cançons més populars de l'artista dins d'aquest treball. Des de l'octubre de 2025, Might As Well Be Gone, la música d'en Noah Hicks.

És un debut discogràfic, però no ho és al mateix temps. El 17 d'abril de 2026 es portava el projecte de debut de l'artista de Nashville, Thomason. És un EP de 4 cançons anomenat White Van, marcant una nova etapa per al cantant, que anteriorment era conegut pel seu nom artístic de True Lewis i que ara utilitza el seu cognom real com a identitat artística principal. Fa moltes referències personals a un període clau de la vida de Thomason. Durant els seus primers anys de sobrietat, va conduir una furgoneta blanca per un centre de tractament a Alabama transportant pacients, i d'aquí ve el nom de White Van. Les cançons que hem escoltat, el primer senzill, aquest Hill I Die On, és una reflexió sobre la llar i la simplicitat, mentre que White Van, la cançó que dona títol a l'EP i tanca el disc, connecta el seu passat amb el present. En Thomason, amb el seu nom real de Trey Lewis, ja l'havíem escoltat diverses vegades, va saltar la fama el 2020 amb aquell tema irreverent Dig Down in Dallas, que va arribar al número 12 de Billboard. Ara arriba una nova època per aquest cantant. Es diu Thomason.

0: Charleston, that is the utterly incomparable Sarah Watkins right there.
1: Com podeu escoltar, és un àlbum en directe a càrrec d'aquest trio de cantants i compositores multiinstrumentalistes fantàstiques que ens acompanyen al món de l'americana music, bluegrass, folk i gospel. La formació l'anomenen I'm With Her i varen debutar el 2014. Els seus membres són l'extraordinària Sarah Watkins, la Sarah Jadros i la Alfie O'Donovan, cantants elles que tenen diversos premis també en el món dels Grammys i d'altres associacions internacionals. El 2020, la seva cançó Call My Name va rebre nominacions per dos premis Grammy, millor interpretació d'arrels americana i millor cançó d'arrels, i després en van guanyar aquesta darrera. I un àlbum magnífic el 2026, el Wild and Clear and Blue, que és un àlbum realment que és una preciositat. Sing Me Alive és un tema en directe enregistrat en diversos llocs que ens acompanya avui també amb algunes de les cançons. Per exemple, el tema Sisters of the Night, Watch, enregistrat a Charleston, o aquest Ancient Light, senzill de l'àlbum enregistrat a Atlanta.

Un disc que es va publicar a través de Rondo Records el 17 d'abril de 2026, tot i que en la seva edició física en CD i vinil, inclòs una edició limitada amb or metàl·lic, que està prevista que s'enviï a partir del 8 de maig de 2026. 20 cançons gravades durant la seva gira de 2025 amb temes dels seus àlbums d'estudi See You Around i Wild and Clear and Blue, a més de versions com, per exemple, The Obvious Child de Paul Simon, Atlanta, Nashville, Toronto, etc, etc. El llançament va arribar poc després que el grup guanyés el Grammy al millor àlbum folk el 2026 pel seu disc anterior, i com us hem parlat, la seva cançó més coneguda i de més èxit va ser aquest tema que també escoltem en directe a càrrec de I'm With Her. Es diu Cold.

0: mateix s'ha presentat Alan Barron, cantautor i músic de Nova Zelanda, originari d'Invercargill. És un personatge veterà de l'escena musical de la zona de Christchurch, que ha publicat diversos àlbums també amb els darrers anys, ja de principis dels anys 2010. Alan Barron, ell mateix ha presentat aquesta cançó que es deia Mr. River. I ara deixarem que sigui un altre protagonista. En aquests darrers minuts estarem a Nova Zelanda, per exemple, en Debbie Lakin, amb It's an Illusion.
1: I'm Debbie Lakin and here's It's an Illusion from my album. I hope your listeners enjoy it as much as I enjoyed recording it.

Un parell de temes que ens han portat fins a Nova Zelanda i un últim que ens portarà fins a Georgia, Atlanta, concretament amb una banda que barreja rock and roll amb el que ells anomenen ànima meridional, Southern Soul, cor plenament country. Són els Jet Black Roses, aquest trio format per en Trey Bentley, cantant i compositor, l'Andrew Bentley, germà d'en Trey, també de Georgia, i el guitarrista de Carolina del Nord, en Tyler Cates. Ens porten una de les cançons del seu àlbum de debut de l'octubre de 2025, Jet Black Roses. Aquesta cançó que escoltarem és la que porta el nom de Send Me. Fins la setmana que ve. Ha estat el Club del Country amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa.

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé, és que no sé, tio, no sé. He procurat estar molt atent, ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens, i si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, no sé.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Coses...

No sé per què, perquè trobo tant pressió i a la vegada, curiós, i a la vegada sí que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Escoltes i cas.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortirà. No em facin cas, que perdi el compàs, i em pregunto si et ben altres també em trobaràs. Mai he set bones que hi ha ben finals, però no redaccions ja com ja pas.